0: Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de la mort digna arran, tot això, del llibre que va presentar un company que treballa en una de les escoles Bressol de Castelldefels, Jordi Agustí, La vida és una meravellosa sincronicitat. Doncs parlem al respecte amb la metge Vanessa Díaz i Víctor Silvestre del Casap Can Bou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes amb dos en medicina familiar, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs què és el que suposa que podem definir, com podem denominar què és una mort digna? Víctor?
2: Bueno, la mort digna és el final, no? Però per arribar a aquesta mort hem de tenir una atenció paliativa amb cura, molta cura, molt de cuidado, perquè no tenim que parlar del final, tenim que parlar del procés fins a arribar aquí, no? Fruit d'aquest llibre, no?, del Jordi Agustí, està el tema de l'eutanàsia, que és aplicar una mort, no?, per evitar un patiment, no? Una persona, n'hi ha un dret que es va aprovar fa 3 anys o 4 anys, uh-huh, i que ara qualsevol persona pot tenir, que és el dret a tenir l'eutanàsia, no? Fruit d'aquesta nena que va demanar l'eutanàsia, que ha hagut
1: Noelia.
2: Més... Sí, mm. La Noelia, no? Més publicitat d'aquesta, no?, d'aquest dret que pot tenir com a individu, podem tenir, tenim que donar no només aquesta part de l'eutanàsia, sinó arribar a un final de vida i tenir una dignitat, no?, una atenció pal·liativa amb qualitat.
0: Vanessa?
1: Sí, bueno, al final la dignitat, afegint a el que ha dit el meu company, hi ha tantes definicions de dignitat com persones del món, no? O sigui, per cadascú la dignitat pot ser de moltes formes. Doncs poder fer ús d'aquesta llei d'eutanàsia o fins i tot no fer-la, però sí tindre un acompanyament al final de la seva etapa durant la vida, perquè al final la mort forma part de la vida, no? I la vida forma part de la mort. Llavors, igual que tenim aquest dret de poder decidir com viure dignament, també està la decisió personal de com dur a terme aquesta final de vida o a final del procés de la vida de forma digna.
0: Mm. Segons la vostra experiència, com deies, hi ha tantes dignitats com a persones. En quins casos s'heu trobat que un pacient o que una pacient ha demanat això, morir dignament?
2: Bueno, clar, això moltes vegades, no? Tots tenim molt d'apego a viure, no? A ningú ens agrada morir, no? N'hi ha una paraula que va dir la Vanessa que a mi m'ha encantat en una reunió amb el Jordi, que diu aquí només... No?
1: Que per sort o per desgràcia perdem els éssers estimats un cop a la vida.
2: Mm. I amb això, no? Arribar a aquest moment, no? Sí que ho tenim nosaltres, no? Jo treballo ara, per exemple, a residències i aquí sí que tenim una mort més propera, no? Tenim persones que han evolucionat molt, no? Que estaven en una fragilitat molt avançada, que estan molt dèbils. I a vegades, no? Persones que no tenen una capacitat cognitiva per prendre una decisió. I no han manifestat, no? Ells no han manifestat què és el que volen fer en la seva vida, no? I això tenim un altre apartat, que és el document de voluntades anticipades. La família és la que ha de respondre per a aquest pacient que no pot prendre una determinació de com vol afrontar el seu dia a dia. Si ho hagués afrontat, no? Si ho hagués portat per escrit, nosaltres com a institucions, no? Podem intentar que es respecti aquesta voluntat. I que aquest senyor o senyora decideixi com va arribar al final de la vida, si no vol intervencions per davant, no? Que no és gaire massa intervenció en l'última fase de la vida, perquè bueno, és la lluita que tenim, no? Ostres, estem tractant moltes coses i ja no cal igual tractar tantes coses, hem d'aixecar una miqueta el peu de l'accelerador, però tenim apego, no? Perquè se'ns mor o se'ns està fallant, no?, el nostre pare, el nostre tiet, i les persones del voltant pues no volen desprendre's d'aquest familiar que l'estimen. Al final és un acte d'estima.
0: I de vegades, clar, la gent pot decidir doncs no continuar amb un tractament perquè està cansada, perquè són, en alguns casos, algunes malalties, tractaments que esgoten molt, uh-huh, i aquella persona potser està veient que no serveix al final per a res, que moriré igual i s'estima més morir sense aquest dolor, sense aquesta pressió.
1: Exacte, és a dir, dintre de la medicina, no?, tenim diferents principis bioètics, que li diem, no? Hi ha diferents, que és la beneficència, la no maleficència, la justícia i l'autonomia. Davant d'aquesta autonomia, tots tenim dret a decidir sobre la nostra vida, no? Tant a nivell postmèdic o el que sigui en qualsevol cas. En el, concretament amb el tema de la medicina podem escollir quins tractaments volem rebre, quines proves diagnòstiques poder rebre i també tot allò que no volem rebre. Llavors aquí entraria dintre de tot aquest procés, d'un procés oncològic, d'un procés crònic, ja que no sigui, que no tinguem uns, unes vies terapèutiques curatives, podem donar nosaltres la nostra veu de dir pues, no vull rebre més tractament o no vull fer més proves diagnòstiques invasives i, per tant, rebutjar-les. No? I llavors, quan això no ho podem oferir, bé perquè no en tinguem opcions o bé perquè el pacient no ho vulgui rebre, és quan entra l'acompanyament que nosaltres li podem proporcionar en aquells moments. No amb fins curatius, però sí amb fins pues, més paliatius, que nosaltres diem.
0: En què consisteixen aquestes cures paliatives? Que en els hospitals, depèn de quins, hi ha plantes dedicades a això, no?
2: Sí, clar, ahir és on reben els pacients més, més complicats, no? Però una cura paliativa es pot portar en un domicili i s'han de portar-la al domicili. Hem d'intentar que aquests pacients, no?, que renuncien a igual, no?, tenir un tractament actiu, però ja estan cansats de rebre, no?, una quimioteràpia, algo, i està patint, no?, i cada vegada que pateix la quimioteràpia té una debilitat que a poc a poc va fent que aquest senyor o senyora vagi caient, hasta que hi diu prou, no? Si hi diu prou, ja no vol fer més tractament, perquè alguns tractaments són per frenar una miqueta la malaltia, però no per curar-la. Pues s'aixeca el peu, es deixa de fer un tractament actiu i comencem amb símptomes, a tractar només els símptomes. Si n'hi ha cansament, pues posem una miqueta igual de corticoides perquè millora el cansament. No tenim una finalitat de guanyar una quantitat de vida. El que tenim és que aquest senyor puga fer el que vol fer en l'últim temps, que poden ser dies, setmanes o inclús mesos. No una atenció operativa és dos últims dies. L'atenció operativa hem de fer-la amb temps, també, perquè es pot fer.
0: Per això és important, sobretot quan hi ha un problema de deteriorament cognitiu, aquest document al qual es referies, Víctor, abans, el de voluntats anticipades, perquè allí tu deixes clarament expressat com vols morir. Per exemple, si estàs en una situació de coma i no vols estar connectat a una màquina, decidir-ho, no?
1: Mm-hmm. Sí, de fet, és un document que podem trobar dintre de la web de la Generalitat o fins i tot a les consultes d'atenció primària, que és on jo estic concretament. Els convidem a que s'ho llegeixin, que s'ho plantegin, no? Perquè al final a la nostra vida sempre pensem, bueno, doncs el dia que jo falti vull fer un testament vital dels meus béns i vull deixar això als meus fills o no, però també tenim aquesta decisió a nivell de la nostra salut. Llavors és un document que tu pots deixar expressament dintre d'unes casuístiques que hi ha, o si no, hi ha un apartat en què tu pots expressar el que tu voldries o no voldries rebre, i també es planteja l'opció de l'eutanàsia en cas de que no... que tu al final arribis a un moment en què no tinguis les competències i les capacitats de prendre una decisió i que, com ja ho has pres prèviament, en el moment en què tu no puguis donar la teva veu, es pugui reflectir en aquell paper. No? Llavors, des de la consulta convidem a que això s'ho mirin i que puguin prendre aquesta decisió. Sí que és cert que abans, feia uns anys, tu necessitaves tres testimonis perquè poguessin convalidar aquell document conforme tu ho estaves fent en les teves plenes facultats. Avui en dia això ja no fa falta. Això, tu pots anar doncs, al teu metge de capçalera, no?, al teu referent sanitari, i pot, ja que et coneixen, no?, i també, a part de resoldre't els dubtes, pot fer com aquest aval testimonial de que tu estàs en les plenes facultats a l'hora de prendre aquella decisió.
2: Sí que és bo també, no?, que... No? Si, imagina't que jo tinc, no?, puc tenir un deteriorament cognitiu, tenir una persona, no?, un familiar del teu entorn que sigui coneixedor de que tu has fet aquestes voluntats anticipades, perquè puga és reivindicar els teus drets, que tu ja vas dir quan estaves bé. Aquestes voluntats, a vegades, no?, les trobem, jo en la residència m'ho trobo, amb situació avançada d'un deteriorament cognitiu que ja no es poden fer, perquè aquesta persona ja no pot prendre, no?, ni decidir res. Ahir ja hem arribat tard.
0: Mm. Vosaltres, com professionals, jo sempre he pensat això. Suposo que teniu una paradoxa perquè sou metges el que intenteu salvar la vida de les persones,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Sempre. I clar, i en aquest cas no teniu una paradoxa interna vosaltres de dir ja s'ha fet tot el que podia fer enfrontada doncs, amb aquesta voluntat professional de salvar la vida caiga quien caiga, no?
2: Sí. Genera molt de dilema ètic, molt de dilema. Cada un dels pacients el genera un dilema ètic, no? La nostra opció és la curativa. La paliativa, no estem formats o instruïts amb aquesta part paliativa. Sí que la coneixem, no? Però no, la nostra opció és, oi, si s'ha trencat una cadera, com no vas arreglar-la?
0: Clar.
2: No? Però quan comences, no? La cadera va associada a unes altres malalties, amb una altra sèrie de deterioraments, doncs igual no, la millor opció no és operar-lo. Prendre aquesta decisió junt amb la família i amb el malalt, que potser ja ho ha escrit, es fa pensar, no? I tu pots pensar una cosa, però el pacient pot dir, escolta, jo ja no vull saber res més, ja no vull fer res més, no m'operes. Defendre això, jo penso que és molt important, no? Aquesta dignitat.
1: I també m'agradaria afegir que sí que és cert que el nostre ADN, en aquest cas nostre de metges, és curar i salvar vides, que és el principal, no? Dintre d'aquells principis que hem dit de beneficència i no maleficiència, però també m'agradaria afegir una frase de la Virginia Henderson, que és la mare de la infermeria, que jo també sóc infermera, que va dir que quan puguis curar, cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, dona consol. I quan no puguis donar consol, acompanya. Llavors, això també és una mica la finalitat de la medicina en general, no? Que sí que el nostre objectiu principal és curar, salvar vides, però quan això no es pot dur a terme, la nostra feina és estar al costat i acompanyar el pacient per alleugerir el seu patiment.
0: Sí, com dèieu, hi ha persones que, per exemple, posem per cas un exemple, una persona que tingui 90 anys, 95, i que per millorar el seu estat de salut hagi de passar per una operació que potser no l'acaba de millorar per l'edat que té, no? Vull dir, aquí té també, però del dilema ètic, la lògica pot ser.
2: Sí. Clar, no? Imagina que jo tinc 95 anys i penso, no?, que m'operen de la columna lumbar perquè a mi em fa molt de mal, no? I tu, no?, vas amb aquesta idea. Poder convèncer, no?, aquest pacient de que lo que no va a millorar i al millor té una fragilitat tan gran que és que no passarà ni la cirurgia, es quedarà allí. No? Esta és la nostra feina, no? Explicar amb tots els punts quina és la seva situació, on està, si això seria l'adequat o no l'adequat, si el beneficia o no el beneficia, quines altres alternatives terapèutiques podem oferir, perquè aquí no, jo no conec a ningú que s'hagi quedat, aquí tots venim i tots marxem. Immortals no hi ha.
0: No, només que les pel·lícules.
2: En les pel·lícules.
0: Sí, també no acostumo de protocols d'algú. També tornant a parlar d'una persona amb edat avançada, no? Pues vingui a fer-se aquesta analítica o vingui al centre de salut a fer-se l'analítica quan és una persona que té problemes de mobilitat, potser, no? Cal fer potser tantes proves, tantes analítiques, parlant de persones d'aquesta edat que potser tenen una malaltia crònica i que igual és irreversible.
1: Al final, tu quan tens un pacient has de plantejar una mica quina és la seva trajectòria a nivell mèdic, no? Llavors, tu sempre que demanes una prova complementària has de tindre una finalitat, no? T'ha d'aportar una informació per tu després poder-lo abordar. També tenim el coneixement de que quan més ens mirin, quan més proves ens facin, quan més analítiques ens facin, millors mirats estem i, per tant, millor cuidats estem. I això també és un concepte una mica erroni, no? Perquè amb aquestes edats, quina finalitat tenim amb una persona amb una analítica alterada? Si després no tenim res per oferir-li a nivell curatiu o a nivell per milloria, no? Llavors, hem de prioritzar quin és el seu estat basal, quin objectiu tenim amb aquell pacient, si val la pena fer un trasllat amb una ambulància, amb un hospital d'aguts, perquè hagi tingut un dolor agut, quan això ho podríem tractar al domicili, o quin sentit té fer-li una analítica de més si després no li podem ficar certes medicacions perquè el perjudicaran més que beneficiaran. Llavors, jo crec que la clau de tot això és tindre una bona comunicació, tant amb el pacient com amb la família que pugui tenir, perquè això ho han de comprendre, perquè si no, si tu no els hi expliques, per amb ells és com me deixen de fer, m'abandonen i estic mal cuidat. Doncs no, potser és al revés. Igual te tinc tanta bona mira o m'he estudiat tan bé el teu cas que potser tot això és innecessari per a tu. Però la clau de tot això és poder-ho comunicar i explicar, perquè si no ho entens, doncs aquesta incertesa doncs és més gran.
2: Entendre-ho, no? Al final el que ens interessa la comunicació, no? Nosaltres tenim que fer-se entendre, tant per al pacient com per la família. Si no prenem la decisió, no? Nosaltres no som els que decidim, en tot, nosaltres orientem. I ells acaben de decidir.
0: Acaben de decidir, per exemple, si volen tenir, continuar amb una qualitat de vida, viure bé 2 mesos o viure un any més per unes condicions amb dolor i que no són dignes, no? Al cap i a la fi.
1: Mm-hmm. Clar, la clau d'això és plantejar-li, ficar-li sobre la taula quines opcions poden haver-hi o no, i un cop d'això deixar que el pacient pugui decidir, òbviament acompanyant-lo en tot aquest procés perquè poden tindre dubtes. I jo també penso que a part de dubtes és normal que pugui aflorir la por, no? La incertesa de dir, ostres, igual si jo prenc aquesta decisió de no fer o de no rebre, què em passarà? Patiré? Tindré dolor? Doncs aquí estem nosaltres per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir i poder-los acompanyar en cada moment i en cada fase. I sobretot és superimportant avançar-nos amb la informació. No? Si jo tinc un pacient doncs, que, per lo que ens diu la medicina, rebrà aquestes fases, doncs explicar-li perquè sàpigui tot allò que pot vindre al prendre aquestes decisions i estar preparats. No? I així doncs, poder dir, ostres, doncs, si em va dir que tindria dolor i ara el tinc, doncs és perquè me toca tindre dolor. No? No és aquella poder dir, ostres, tinc dolor, corre, que em mirin.
2: Esperar, no? Esperar i que el propi pacient el lideri, no? Comença a tenir dolor. Pues comencem el tractament analgèsic, n'hi ha molt d'analgèsic per poder fer, no? Que el dolor ha augmentat d'intensitat, doncs pues controlar-lo, saps? Que el patiment, no? El dolor, la por, no? L'angoixa, tots aquests símptomes que acompanyen a un procés final de vida estiguin controlats. Quan veiem a un pacient que està ben controlat, no? Marxa tranquil, i les famílies també. I això és important, no? Que si hem parlat, no? Si hem aconseguit fer aquestes coses, que no sempre és fàcil, no sempre és fàcil, nosaltres com a professionals no ens quedem satisfets perquè el pacient se'ns va, vale? Però veus, no? Veus que a pesar de, no? De que marxa el pacient marxa relaxat, marxa sense dolor, no? Marxa sense un, no? un rictus aquí en la cara d'haver patit. No? I a vegades el diu gràcies. No? I la família també el diu... Pues, ho has posat molt fàcil, no? O ens has acompanyat en aquest procés. I no hem fet res més, el millor és estar, només estar. Mm.
0: Mira si és important. Doncs abans d'acabar, per qüestions d'actualitat i perquè tu t'has dedicat, Víctor, molts anys a la medicina tropical, a assessorar aquelles persones que viatjaven fora de Castelldefels a l'exterior sobre la vacunació que calia que prenguessin. Què et sembla doncs, el tema del hantavirus i l'expectació que ha causat? Pot ser perquè s'ha produït en un entorn molt petit o molt reduït com en un vaixell.
2: Bueno, això igual és la sort, que s'ha produït en un entorn controlat, no? Aïllat del món. Jo a vegades he pensat, per què no fèiem la quarantena allà, no? I traiem els malalts. Si estaven ben aïllats, no? Cada un en una habitació es podia fer. I quin més lloc que ara diversificar, no? Si tu tenies allí fondeado en la Granadilla... Haver-nos fet tots la quarantena allà. El que està malalt, l'evacués. Igual haguéssim ahorrat, no? Jo, bueno, és la veritat que el hantavirus és un virus greu, és un virus que pot ser molt, molt greu, amb una mortalitat molt alta. Però no serà com el Covid,
0: Que no s'espanti ningú que no tingui aquestes dimensions, no?
2: Jo, aquí en Espanya que vam tenir èbola, quan l'època de l'èbola de Uganda, del Congo... vam tenir casos d'èbola, no? Que es va generar una miqueta de neguit, no? I d'angoixa, és normal que això és el que ven a nivell periodístic, no? Però no té una transmissió tan important i tan intensa com pot tenir la grip que ve cada any, no? L'epidèmia de grip que ve cada any, l'epidèmia de Covid que hem tingut recentment i que hem patit tot i que s'ha apretat, no? A nivell sanitari. I quedarà molt reduït, quedarà controlat.
0: Pues em refirm de les teves paraules, Víctor. Moltíssimes gràcies, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, metges especialistes en medicina familiar. Avui hem parlat de la mort digna. Moltíssimes gràcies als dos per venir.
1: A vosaltres.
2: Gràcies. Bon dia.

0: hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I

0: propietat originalment de Quintus Nonius Felix i després va passar a mans de Sinec Demo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Així som.
3: Així.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: Pues creiem que el Miguel Navarro es troba al Canal Olímpic on s'estan desenvolupant els Jocs Escolars Olímpics. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc l'Aleix.
4: Aleix, què tal? Explica'ns què fas aquí, Aleix. És el tècnic, no?, d'esports que s'organitza tot això.
5: Ah, exacte. Sí, sóc jo mateix. Al final, amb l'ajuda dels meus companys i companyes, que ara mateix els estic veient com estan recollint, hem sigut els encarregats de gestionar aquests tercers Jocs Olímpics a l'estada del Canal.
4: Què és el que s'ha fet al llarg d'aquest matí, Aleix?
5: Doncs hem fet tres esports diferents, tres activitats diferents, on els nens i nenes de 6è de les escoles de primària de Castelldefels han anat rotant d'una activitat a l'altra i hem fet Big Sup, dinamitzat pels monitors i monitores del Canal Olímpic, que al final és com el pàdel surf, però en gran nivell. I també hem fet Zumba i hem fet un esport alternatiu que es diu Dodgeball, que als nens i nenes els encanta, que els acostumen a fer a les classes d'educació física. I bé, aquestes tres activitats han anat fent durant tot el matí i superbé, la veritat, han anat molt, molt bé.
4: I en què consisteix aquest dodgeball?
5: El dodgeball és un joc on un equip contra un altre, en un espai delimitat, llencen la pilota per intentar eliminar els rivals de l'altre equip, o en aquest cas de l'altra escola, i has d'intentar eliminar tot l'equip rival, llençant la pilota amb les mans.
4: Bueno, que divertit, a priori, no?
5: Sí, molt xulo.
4: S'ho passen molt bé les nenes que han participat en aquests jocs. Bé, els jocs continuen, no?, després d'aquesta activitat al Canal Olímpic.
5: Sí, el dimarts 19 tenim l'activitat de Can Vinader, on farem diferents esports també, i vindran altres escoles, algunes repeteixen, i algunes de noves, i amb aquesta serà la segona i última jornada dels Jocs Olímpics.
4: Molt bé, hi haurà una cloenda especial?
5: A cada jornada fem una cloenda, fem repartició de medalles i una entrega de samarreta per cada nen i nena que ha participat.
4: Molt bé, doncs Aleix, continueu gaudint ja en els últims moments aquí en el Canal Olímpic de la jornada d'avui, en la qual us ha acompanyat el temps, també hem de dir.
5: Sí, i tant, ens ha fet un dia, ara s'ha girat una miqueta, ara fa aire i s'estan venint els núvols, però ens ha acompanyat molt, molt bon temps, la veritat.
4: Moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta crònica des del Canal Olímpic.
5: Genial, a vosaltres, que vagi bé.
4: Bon dia, Aleix, bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs una nova jornada, en aquest cas, de les Olimpíades Escolars que se celebren a Castelldefels aquells dies. I l'Aleix, el company de l'àrea d'esports, ens ha informat com ha anat el dia. A un dia que es repetirà, en aquest cas, en les instal·lacions de Can Vinader, el proper 19 de maig.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament. Ja el tenim aquí, Òscar. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Anna.
2: I sens dubte em portes una bona notícia, i és que s'obre ja el trànsit al carrer Manel Girona, no?
3: Sí, finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc anem, l'obra va avançant i anem allí, igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Però això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet, per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar en formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Frederic Mompou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
2: Molt bé, han estat uns mesos, perquè era una obra, com tu deies, complexa, que doncs, limitava la circulació en aquella zona, si volies anar al castell o depèn on volies anar, evidentment els CFU.
3: Sobretot tenim una afectació molt important als veïns del barri de Caminader, perquè és una entrada principal del barri, i clar, si no podien entrar per aquí, doncs, la volta, has de donar la volta al castell o entrar per la zona de Vistalegre, no? Per l'Anglada, i clar, doncs era una volta força important, que a més també, dimecres que hi ha mercadillo, doncs es complica encara més.
2: Aquest és complicat també.
3: Teníem aquesta complicació, però bueno, ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, quedarà quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Caminader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua perquè hi ha aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
2: I tant. I es preveu quant de temps estarà aturada la circulació en aquest carrer?
3: Aquí, en aquest carrer, es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la democràcia, on estan totes les activitats d'ara de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes dues o tres setmanes que queden, pues bueno, acabarà abans d'aquestes festes.
2: I el que sí que tenim ja és la cursa Istea, aquesta entitat desconnecta per l'autisme, una cursa clàssica també ja, que també provocarà doncs, l'afectació del trànsit a la zona de la platja.
3: Sí, aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta, doncs ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va per el passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i pel passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
2: Molt bé, la cursa es desenvoluparà entre les 9 del matí i la 1 del migdia, més o menys.
3: Sí, no? Bueno, és quan està previst el tall, sí, perquè com hi ha diverses sortides, bueno, pues entre el que és el tall d'autobusos i tal de trànsit, entre les 9 i la 1.
2: Molt bé, a banda d'això, bueno, s'ha anat tranquil, no?
3: Sí, hem recuperat també una altra parada, justament aquí a les obres que estem al Canal Olímpic, teníem, no han acabat les obres, no? Que estem fent allà tota la vorera, que no era accessible, sí. I millorant les dues parades que hi ha, a la UPC i a la rotonda de Pitor, pues la parada que està tocant la rotonda de Pitor ja s'ha posat un altre cop en marxa. No està tot acabat, però com a mínim hem pogut reactivar la parada. Doncs la gent que va cap a Barcelona en l'Express 95 o la gent que va en l'L95 per aquesta zona que va a la zona del Garigot o del Pitor i tots els equipaments del British, pues ja poden tornar a parar aquí. Ja, aquesta parada ja està activa.
2: Molt bé, doncs, Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació sobre les afectacions que causen les obres a la via pública al trànsit. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
3: Bé. Molt bé, adéu.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱是上
1: 爱是上
0: al magazine de Ràdio Castelldefels

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica.

0: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.
1: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said I'll stop with the refrigerator.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: La lectura ens fa a tots immigrants. Ens porta lluny de casa, però el més important és que ens troba llars a tot arreu. Comencem el programa d'avui del Club dels Experts amb aquesta cita preciosa de l'escriptora britànica Jan Rhys. Jo sóc la Misha i avui dono la benvinguda a quatre alumnes del centre Petit Món Felisa Bastida. I que són...
1: Em dic Hannah i tinc 13 anys.
2: Jo sóc l'Ariadna i també tinc 14 anys.
3: Jo sóc la Guiomar i tinc 14 anys.
4: Jo em dic Irene i tinc 14 anys.
0: A tots ens passa, eh? Jo he tingut més d'un petit despiste amb la meva edat, perquè...
2: Jo és que avui compleixo anys, llavors no sé què.
0: Ostres!
2: Felicitats!
0: Tots hem tingut lapsos, doncs moltes felicitats, uau! Doncs sí, tots tenim lapsos, no patiu. I parlant de coses peculiars que ens passen, concretament als lectors, avui començarem el programa del Club dels Experts amb la secció Lectors Anònims.

0: Efectivament, arriba el moment de compartir anècdotes, manies, coses que ens estressen també dels llibres i la lectura. Així que, qui vol començar? Aviam, comencem per... La Hanna, s'anima? Vinga, va. Sí, per exemple, començar sempre els llibres pel final, posar pòstits, en fi, qualsevol mania, en fi. Aviam. Hanna, si vols pensar-t'ho, no passa res. Ariadna, o qui... Ah, Guiomar, digues,
1: doncs
0: tu tens clar.
1: Doncs que la gent subratlla el llibre amb un subratllador, a mi em dona molta ràbia. O sigui, no, el llibre no, és com estar quiet i no estar...
0: M'agrada perquè hem anat directament a les coses que ens posen nervioses. Molt bé, sí m'agrada, anem a treure el hate, clar que sí. És a dir, tu estàs totalment en contra de subratllar llibres.
1: Sí, no m'agrada gens. Perquè després queda com la... queda marca, òbviament, però no m'agrada que quedi com tintat al llibre. Ho odio.
0: És a dir, a veure, subratllar amb llapis, sí o no?
1: Jo a vegades el que faig és, per exemple, quan em quedo a mitja pàgina, poso un puntet per saber per on m'he quedat, però després subratllar amb llapis i... No, res, subratllar no.
0: Tampoc. Llavors ja, de bolígraf i subratlladors ja ni en parlem, no? No. Ok. Això ho compartiu, noies? Esteu a favor de subratllar?
2: Jo no estic en favor, o sigui... Òbviament. Jo molts cops, o sigui, també poso pòsits, però molts cops, o sigui, estic a classe, per exemple, i agafo el subratllador i subratllo una cosa. Però, en plan, no subratllo tot el llibre, subratllo algunes coses que són importants, com per al llibre i això.
0: M'encanta perquè la Hanna ho tenia claríssim, ha dit ni parlar-ne també.
3: Jo no, jo és que honestament jo crec que la persona que subratlla el llibre amb llapis, bueno, encara ho aguanto, però és que directament subratllador, bolígraf, qualsevol cosa que no s'esborri, jo ganivet al coll, eh?
1: Hanna!
0: Ostres!
1: Hanna!
0: Comencem amb opinions fortes, aviam.
3: Bueno, no és la primera vegada.
0: En fi, doncs llavors jo no diré què faig perquè si no tindrem problemes. Aviam, Ariadna, tu que estàs al costat de la Hanna, com ho veus?
4: Jo, a mi tampoc m'agrada gens subratllar ni posar pòssits, no. Els llibres no es toquen per mi.
0: Aviam, jo crec, estic molt d'acord amb vosaltres de que els llibres s'han de cuidar. Els de la biblioteca són sagrats, aquí sí que sóc capaç de posar-li un ganivet al coll.
2: Sí, els de la biblioteca no subratllo, els de, o sigui, els que són més grans a casa.
0: Però els que són propis, home, que cadascú faci el que vulgui, no?, una mica amb el seu llibre, mentre sigui seu, i el cuidem, això sí, el tractem bé. En fi, doncs això, més coses, més manies. Què?
2: Bueno, jo moltes vegades començo a llegir un llibre i em miro al final per veure què passa al
1: estic
2: final i començar a llegir coses.
1: Estic d'acord.
2: I després també el que faig és, si estic llegint, em fa molta de ràbia quan em presto l'estem a classe i ens diuen s'acaba l'hora de lectura i no m'he pogut acabar un capítol. I o sigui, sempre intento acabar just el capítol que he començat.
0: Tinc la sospita que potser no acabem el programa d'avui perquè la Hanna acaba assassinant algú. A veure, Hanna, tu tampoc estàs a favor de llegir primer el final del llibre?
3: Jo és que crec que el llibre, la màgia dels llibres, és no saber què passarà. Si llegeixes el final, jo és que no puc, perquè em passaria... Simplement tancaria el llibre, perquè dic, si ja sé com acaba, per què es mereix que dediqui més dies a llegir el
2: llibre? Però perquè potser passen més coses.
0: A veure, però explica'ns, Irene, tu què fas? Digues. Ui, a veure, un moment. Primer de tot, Irene...
2: Explico ja després tu.
0: Sí, és a dir, explica què és el que llegeixes exactament. L'última línia, l'últim capítol, què fas?
2: Llegeixo normalment, o sigui, l'última cara de la pàgina. O sigui, no llegeixo tot el capítol final, per exemple, i per veure com acabes, perquè em dona curiositat. Sí, no és que comenci a llegir, jo què sé, tot el capítol final. Llegeixo l'última pàgina a veure què.
0: Molt bé.
1: Jo igual faig com la Irene, llegeixo l'últim paràgraf o l'última cara, perquè és que això a mi m'intriga llegir, perquè sé com acaba i llavors pues, tinc ganes de saber el que passa per veure com acaba així el llibre.
2: Jo comparteixo l'opinió amb la Guiota.
4: Jo no estic gens d'acord. Jo estic amb la Hanna, que al final no es pot veure. Jo llegeixo llibres, sobretot d'assassinats, i si llegeixes al final no es pot...
2: No, perquè jo llegeixo al final perquè llegeixo molts llibres d'amor, per exemple, i per, jo què sé, si acaben junts o acaben separats, normalment ho posa, o sigui...
0: Ostres, clar, és veritat, depèn del llibre, és més interessant potser saber si s'acaba bé o no.
3: Al final, els llibres d'assassinats és tot un gènere, no? Aleshores, si llegeixes qui és l'assassí, costa. Però igualment, de vegades et trobes davant amb llibres que l'últim capítol, o sigui, no és només descobrir l'assassí, no? O de vegades simplement, doncs, no se sap. Per exemple, el llibre de Thor, de Carles Porta.
0: D'acord, spoilers no, això sí, en aquest programa estan no. prohibidíssims.
3: Però igualment no és un spoiler mm-hmm. perquè al final
1: tothom
3: no,
1: sap, la història,
3: tothom sap la història de Thor, mm-hmm. o sigui, és conegudíssima.
2: Sí, jo no.
3: I no...
0: A veure, és un crim real que va succeir a Catalunya.
3: És un crim real. Bueno, més d'un.
0: Mm-hmm.
3: De, bueno, és una història, són tres.
0: No passa res, no passa res. Si heu mirat crims o heu llegit el llibre,
3: sí, a mi no m'ho deixen mirar, però jo ho llegeixo igualment.
0: Mm-hmm.
3: Però perquè al final són assassinats, o sigui, jo no hi trobo res que no sigui de, en plan, llegible.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs, algú més es fan també dels thrillers, dels llibres d'assassinats?
1: Bueno, jo no molt, però algú m'he llegit. M'agraden com més els de... Bueno, sí, algú m'he llegit, però o sigui, m'agrada més altres gèneres. És que no tinc com un gènere així com així que m'agradi molt llegir, sinó vaig saltar com de llibre en llibre, a veure quin.
0: I se us dona bé endevinar qui és l'assassí?
1: No, fatal. Fatal.
0: Sí, la Hanna diu que sí. Això és que has llegit molt.
3: Jo sí, jo és que llegeixo molt. Jo perquè llegia una saga i al final, al cap d'uns llibres, com que començo predient, dic o és aquest o aquest. I com descarto, dic és aquest. I al final acaba siguent.
0: Mm-hmm.
3: Perquè ja al final és com experiència en una saga, de vegades també. És
0: això...
3: com un petit món dintre de cada saga.
0: Sí, això és tot un do. Més manies, aviam.
4: Jo doblego les pàgines per posar el punt de llibre.
3: No!
2: Jo també doblego les pàgines.
1: No!
0: Respirem profundament, Guiomar, tu i jo i Hanna, respirem, respira, inhala, no, exhala.
2: O sigui, jo doblego les pàgines perquè molts cops o sigui, m'oblida de posar a punt de llibre i per no perdre, doblego la pàgina, però la de dalt no, doblego la de baix, la cantonada de baix.
1: M'és igual qualsevol
4: jo,
1: part, no?
4: Jo la de dalt, perquè així es veu més. I és que jo amb els punts de llibre no puc perquè se'm perden i clar, i després acabo perdent la pàgina per on anava. I al final pues, he posat... Primer no m'agradava, però ara sí. O sigui, no és que m'agradi o no, és que és una necessitat, tia.
0: Però sabeu que hi ha punts de llibre magnètics que sí, no els perds
2: jo,
0: i s'enganxen?
2: Sí, jo els perdo igualment, o sigui. Jo perdo tot, no puc. No,
1: és que no, dona molta ràbia, perquè després, com han dit abans, no es queda igual el llibre. O sigui, queda com la marca, com no tanca bé després, i dona molta ràbia a mi.
2: Jo des... Ui, perdó.
1: No, passa... Perdó.
2: Jo després una mania que tinc és, per exemple, quan t'estàs llegint un còmic, la gent que no treu com la capa de fora, perquè al final s'acaba deformant com la portada i això em fa un munt de ràbia.
1: Això de desgastar les pàgines i tot, no m'agrada.
0: Sí, és a dir, us agrada llegir amb la sobrecoberta?
2: Jo la trec, perquè si no es dupla.
3: És molt incòmode, no?
1: Sí, és molt incòmode.
0: És molt, molt incòmode.
1: O aquella petiteta que ve com de promoció.
0: La faixa, la famosa faixa promocional.
2: Jo la trec sempre, i a vegades la
1: foto
3: de punt de Exacte. De llibre la faixa.
1: Sí, perquè com té com una aleta, tu la poses allà, s'enganxa i tens l'altra.
3: Ah, però horitzontal, jo em pensava que deia vertical, i dic, com ho posen, això?
0: Ah, jo també ho he fet, vertical.
3: Però...
1: Sí, vertical.
3: No, però queda molt malament, es doblega.
0: És igual, però és que la
3: és
0: faixa...
3: És un punt de llibre.
0: Sí, és millor que doblegar les pàgines.
1: Sí, ara, pensa-ho així. Per exemple, una altra mania és que, per exemple, a l'escola ens estem llegint El món de Sofia, vaig haver-ho de marcar... amb, com es diu, amb rotulador em va donar una ràbia, tipus, no volia no, em dona ràbia com marcar el gir sigui per on sigui
4: i per fer un experiment o així vam haver d'arrencar un tros de pàgina
2: ens va fer arrencar el Jordi
1: sí, el Ostres. Jordi
0: el culpable està aquí amb nosaltres aquí. Ostres, a veure i com va ser això?
2: Ens va dir que arrenquéssim un tros de pàgina per fer un experiment raro
1: sí,
2: de filosofia
1: sí, fèiem així, posàvem com els dits en creu sí.
2: I notaves com dos boles en comptes d'una.
3: Per demostrar que els sentits ens poden enganyar.
1: Sí.
3: Jo bàsicament no vaig arrencar la pàgina del llibre. No, la guió crec que em va donar un trosset de no sé on el va treure. Però jo no penso arrencar una pàgina del llibre. Jo estava per treure la llibreta de català o d'alguna llibreta i així i arrencar-ho.
0: en Jordi vol dir alguna cosa per... excusar-se, molt bé, a la seva defensa. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, alguna última mania?
4: Jo en tinc una.
0: Vinga.
4: Quan a les pàgines, alguna pàgina, la tinta és més fosca que la següent.
1: Oh, sí!
0: Sí, això són problemes d'impressió.
4: Sí.
2: Però fa molta ràbia.
1: O, per exemple, jutjar un llibre per la portada.
2: Mm-hmm. Jo jutjo molt els llibres, sí, per la portada. Veus, si no una... em crida l'atenció al llibre, no, segurament no me'l llegeixi. Mm.
4: Jo també.
1: Jo el que faig és anar-me directament al el plot, que és el de darrere, sí, bueno, en anglès. Pues...
0: Sí, la sinopsis.
1: Sí, eso. És que no sabia com es deia, però... Sí.
2: Jo quan vaig a comprar llibres, si no m'han recomanat el llibre i la portada no em crida o el títol, no llegeixo.
0: Molt bé. Doncs, Hanna, per últim...
3: Bueno, per últim, jo crec que de vegades, inclús el de doblegar pàgines, bueno, jo quan era molt petit ho feia, però al final vaig aprendre que era molt poc pràctic perquè no sé com se m'acabava traient el doblec i no ho trobava. I vaig deixar de fer-ho i me'n vaig adonar que es quedava lleig i ho vaig deixar de fer. I, però després hi ha uns problemes de quan la pàgina per si obres el llibre i està doblegada, ja ve doblegada d'impressió, que hi ha un error en el full i ve aixafat. I això ho trobo bastant repugnant. O sigui, jo crec que t'haurien de tornar els diners, bàsicament, perquè tu estàs pagant per una cosa. I després, una cosa que trobo que no s'hauria d'haver inventat, els llibres digitals. O sigui,
2: a mi
3: perdre...
2: m'encanta llegir digital.
3: No, però perdre l'essència de dir, en plan, la textura, el paper...
1: L'olor al llibre.
2: Però és molt... O sigui, el meu és més barat. Compres la tableta aquesta per llegir i els llibres et surten més baratos que...
3: Però es perd l'essència, aviam. La impremta es va inventar l'any 1400 per Gutenberg.
2: Abans.
3: I bueno, és igual. I es va... O sigui, jo crec que aquell senyor no s'imaginava que es perdria l'essència d'una cosa tan antiga com és la seva. O sigui...
0: Clar, aquí sí que és un gran debat, millor deixem-lo per un altre dia, però estic d'acord que hi ha pros i contres. Jo també sóc més team paper, però reconec les grans avantatges que té el llibre digital.
1: Jo llegeixo com tinc un digital perquè me costa la lletra petita i quan hi ha un llibre que no trobo una lletra gran me'l passo al Kindle.
0: Això també és una gran avantatge.
1: Perquè me costa un munt llegir la lletra petita, em confonc de línia.
2: Jo al col·le llegeixo en plan en paper normal, però a casa sí que llegeixo amb el Kindle aquest, que bueno, el converteixo en la meva germana.
1: Ai, espera, jo tinc una mania més.
0: Vinga, va.
1: La de barrejar dos llibres alhora, llegir-te dos llibres alhora. O
2: jo no fer això.
1: No, jo no puc.
4: Jo això ho faig perquè al col·le em llegeixo un
2: en català
4: i a casa
2: no en castellà.
1: Ja, però jo a lo del col·le sí, però barrejar-te dos a casa, no. O sea, amb el col·le, vale, ho entenc, és normal, saps? Però fora barrejar-te més un llibre, jo... Però jo almenys em lio, perquè vaig barrejant trames, però
2: sí,
1: després...
2: Clar.
1: No m'agrada gens.
0: I tu, Hanna, ho fas això?
3: De barrejar llibres, i si m'obliguen, sí, però de normal, no. A mi el que em molesta, sobretot, és que quan ens fan llegir un llibre en català i un llibre en castellà i has d'interrompre la saga i començar-te en una altra.
1: Sí, el Jordi no està mirant.
0: Mare meva, jo sent d'unes...
2: Un
3: no, clar, sí.
0: Ja. Que tindran una penalització quan acabem de gravar.
2: Sí. Este és un vis.
1: Jo el que faig, m'agafo un llibre petit d'aquests a la biblioteca i després continuo a la saga. Sí.
3: O de vegades també hi ha l'opció com de tens la mateixa saga en català i en castellà. Però a mi no m'agrada perquè és com que tinc com la costum d'associar el personatge amb una llengua. Aleshores, és com que em despisto i dic, això és la mateixa saga? Ai, però em sona. I dic, ah, és veritat, és la mateixa saga. Sí. No me'n recordava. I és com molt diferent. I després crec que tinc una última mania, que crec que no és una mania lectora, simplement és com la pura antítesis als lectors, que és la gent que compra llibres simplement per fer una gran biblioteca i no se'ls llegeix.
0: Oh, sí. Això sí, acabem amb això, sisplau. Sabeu que hi ha botigues online que venen llibres a l'engròs només per decorar llibreries?
3: Ai,
0: que...
3: Déu meu.
0: Sí.
3: On està això? Concret?
4: Jo això no, eh?
2: La biblioteca d'Alexandria.
0: Sí. Doncs, noies, jo crec que ens hem desfogat bastant, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do tot el que ha sortit avui aquí a Lectors Anònims. M'encanta. Doncs... Gaudiu de la lectura, això sí, per sobre de tot, i cuideu els vostres llibres, que són una meravella. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Aviam, anem a veure. Guiomar, què escoltarem?
1: Sort de tu, Doques Grasses.
0: Fantàstic, doncs escoltem-la i tornem de seguida.

Acabeu d'escoltar Sort de tu d'Oques Grasses i ara arriba el moment de desitjar sort a la Hanna, la Ariadna, la Guiomar i la Irene perquè s'enfrontaran al joc del tabú.

0: cadascuna d'elles, cadascuna de les noies de tercer de l'ESO de Petit Munt Feliç Abastida, tenen un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i unes paraules prohibides que no poden dir per descriure'l. I jugarem a intentar endevinar de quin personatge es tracta. Vinga, ara començarem amb la Irene. Irene, t'ha tocat.
1: Vale. És una mena d'animal, vale, que és d'un manga, que té un millor amic, que és una mica... que li costa el cole i això, i li crea objectes per ajudar-lo. També fa servir un, com una mena de gorro que té hèlices.
0: Sí.
1: Vale.
0: Hèlices.
1: Hèlices. Bueno, sabeu qui és.
2: Sí.
0: Aviam.
2: Doraemon.
0: És Doraemon.
3: És un llibre. És literari.
1: Home, és un manga.
2: Ah, sí? Ah, jo pensava que era només una sèrie.
0: Doncs no, està
1: basat en... No, surt d'un manga japonès.
2: Sí.
1: Jo m'he llegit el manga.
3: Jo no llegeixo manga.
0: De fet, la majoria de sèries d'anime...
1: La Shoki agafa una altra?
0: Sí. No, sí. La idea és fer només una ronda, per això.
1: Vale.
0: Si ens dona temps, però... Jo crec que ens donarà temps de fer només una ronda. Doncs molt bé, repte superat, Irene. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que la majoria de sèries d'anime estan basades en mangas. Molt bé, Guiomar, et toca. Moment d'ASRM.
3: ASMR.
0: Això no em sortia, ASMR.
2: Vale, doncs és un personatge que és dolent, vale? Mm-hmm. Dolent.
0: És el malvat de la seva...
2: Sí, és el malvat, sí.
0: Obra?
2: Vale, llavors té tres nens i un adult nen, diguem, val? Que van a un lloc on mai han estat. Bueno, els tres nens, l'home ja ha estat, bueno, l'home nen ja ha estat. Llavors estan allà i li passen coses. Però és que si dic la paraula serà molt obvi.
0: Ostres, a mi em sona això d'una sèrie de catastròfiques desditges.
2: Ui, no.
0: En plan, Lemon is Naked, no, d'acord.
2: Llavors és el dolent i és el país de Nunca Jamás, però aquí no ho diu.
3: Nunca Jamás.
0: Ah, però no podíem dir noms de llocs. No passa res. Diguéssim, és el malvat.
1: No em surt la, no em surt el nom.
2: Sabeu qui és?
1: Jo sí.
0: A veure, et dones alguna pista més? Segueix, Guiomar. Com és aquest personatge?
2: És, va amb traje de color vermell. Almenys a la pel·lícula, el llibre no me l'he llegit. Té el cabell negre, té barba i té un ajudant. I té com un exèrcit, diguéssim.
0: Sí. Està...
4: Jo sí, és de Peter Pan, no?
0: Sí.
4: El Garfio, no?
1: El capitán Garfio.
3: Jo pensava que era Willy Wonka.
0: És veritat, no, amb això dels ajudants i tot, però...
3: El que diu l'exèrcit, dic, no sé...
1: Els umpalumpes.
0: Els umpalumpes. Molt bé, bona.
2: Bueno, el del lloc se m'escapa.
0: No, passa res, però mira, ha ajudat perquè...
3: És que no he vist Peter Pan, jo. Jo tot el que són clàssics de pel·lícules i tot, jo no ho he vist.
0: Doncs n'han fet moltes adaptacions i algunes són molt maques, molt recomanables. Molt bé, continuem. Ariadna.
4: El meu també és un clàssic... és un personatge que té un amic també i que junts van per Londres ajudant a gent, és que no puc dir com.
0: D'acord, crec que ja ho sé.
4: I a veure...
0: És molt intel·ligent, no?
4: Sí, i descobreix moltes coses amb ajuda del seu amic, que és qui relata les aventures.
0: Molt bona descripció. Se n'han fet pel·lícules? Sí, no?
4: Sí.
0: També?
4: I hi ha molts llibres, no? I fingeix la mort una vegada, em sembla. I...
0: Sí. De fet, van fer també una sèrie en la qual passava l'actualitat, també. Tot i que el llibre està ambientat al segle XIX. No? A veure, doncs has d'anar alguna pista més?
1: A veure, em tiraré un triple, vale? Però no sé si sí o no. És Sherlock Holmes.
4: Sí.
1: Ah, sí.
0: Molt bé! Bravo, Irene! Sí. Quan has dit això amb un company resolent coses...
1: Sí, algun misteri.
2: Jo tenia alguna intenció, però...
0: Molt bona. Hanna, et toca. Sí. Exacte.
5: És un personatge molt... Bueno, és popular. És una persona... Bueno, un ésser humà jove.
0: Un
2: ésser humà.
0: Clar, jo de reull estic veient que no pot dir nen.
2: Bueno, ens acabes de donar una pista.
0: Bueno.
5: És menut. I bàsicament va... Ai, no sé com explicar-ho. És que jo tampoc m'ho sé exactament. O sigui, sé qui és, però no m'ho sé exactament.
0: Sí, diguéssim que té una, hi ha una cançó no molt famosa.
5: Ah, vale, sí, bueno, però no sé.
0: Però hi ha dit una pista molt important, o sigui, un ésser jove, com has dit, molt menut, tradicional...
1: És Frodo, del Senyor dels Anells. No, no.
0: No, no.
5: Tradicional.
0: Tradicional català.
2: El Barrufet.
1: Ah, el Barrufet.
0: Qui, perdó?
1: Patufet, el Patufet.
2: Ah, ah, això.
5: El Barrufet.
1: El Patufet.
2: El Patufet. Patufet, no?
0: La història ha canviat aquí radicalment, eh?
1: El Patufet.
2: Patufet.
0: Bona, bona, bona. A veure, que això no ho he dit. Digue'ns quines eren les paraules prohibides, que no podies dir.
5: Bou, pet, col, panxa, petit, nen, nevar, ploure, safrà i moneda. Jo safrà i moneda no sé per què és.
0: Perquè li donen una monedeta perquè vagi a comprar. Llavors, patim, patam, patum. Llavors,
6: home, si dones al carrer, patim, patam, patum. No trepitgeu el Patufet.
0: Ah, exacte. Sí, sí. Que et comença perquè va a comprar, exacte. Molt bé, bona, bona. Doncs anem a veure si ens queda temps per més, per alguna ronda més. No, no ens ha quedat temps per més, però felicitats perquè heu superat el repte del tabú i gràcies per haver participat també al programa d'avui del Club dels Experts. Us heu passat bé, noies?
2: Sí, sí, molt. Sí.
0: Molt bé. I sobretot recordeu, pau, amor, tolerància...
1: Ejana, no ganivets del coll.
0: Sí. Al final, el més
2: important... No crema llibreria.
0: Exacte. El més important és que ens uneix l'amor pels llibres. Gràcies, noies, i fins a la propera.
1: Adéu. Adéu.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I, sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I, fins i tot, al Pirineu pot ser que torni la neu. Explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no, si és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n en orris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlarem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, amb la llista musical de Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el periòdico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats. S'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també, a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any, fins ara, han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona, i amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui, durant aquest matí, s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda, en general, hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i, en canvi, a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí i la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord pels pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells, doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, perquè exemple de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kíev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kíev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yamal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba a l'extrema dreta, perquè és com un PSC així... Gairebé l'extrema dreta ja la tenim, governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
24: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
25: Bueno, pues... Visto para sentencia.
26: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar a abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
27: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
28: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
29: No crec que haguem de replicar un 15M
1: 8M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
28: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
2: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
3: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
2: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil, almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
4: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
6: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
4: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
28: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats als protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
4: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una cinquantena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
2: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau, com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara 3 titulars de Cultura, 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el festival Envasat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Vilan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatar avui la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Tarda.
1: I la tercera.

0: I els catarres anuncien gira a l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema, es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
3: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitja, el tècnic de l'equip.
4: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
3: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
5: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero... Es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
3: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
6: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
3: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va?
3: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar aviam què n'ha quedat de tot allò. I em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.

I per arribar a dos quarts d'aquest tamasso de Vanessa Carlton, avui que celebrem o que recordem, com ara deia el Joel, els 15 anys del 15M, d'aquesta cançó en fa una mica més, 25.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans, aquesta mesura. Salvador Illa, des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i, a partir d'aquí, nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno y la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Le vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria
0: a
3: finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, va ni la mitat, digamos.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes...
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari Sacalm es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, en posta ara mateix a 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
0: I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona...

minoritari. Però any rere any, aquest festival omple de lectors el Palau de la Música. Consulteu-ne el programa, que val la pena. I a banda de llegir novel·les i anar al teatre, feu-me el favor de pensar en els nostres poetes. Ja.

0: Canàlies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui, evidentment, amb la música de Pets i el seu gran èxit, Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
0: Aquest van ser els resultats.
1: Sí,
0: I els matiners, aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos? O...
1: No, avui pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico, ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya,
0: sí.
1: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
3: ui,
1: que
3: van...
1: Què dius?
3: Però bueno!
2: Gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
1: És que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Un gall. Família d'acollida.
0: Sí, exacte. No, a mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
1: No sortim d'aquí.
0: Va, tot això quan són festes a on?
1: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia, a les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major grup de Diables Bèsties Ferístegues de Balaguer. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal, amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
0: Trunk.
1: Que no Trump.
0: No fotis, eh?
1: Imagina't.
0: Imagina't.
1: No em sorprendria, no em sorprendria.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla d'entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
5: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase.
4: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
9: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
8: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes,

0: O una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat, trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de 107 dòlars. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seul perd un 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
5: Crec que no vindran aquest cop, eh?
4: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
5: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
8: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'Unim, Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
8: Un Illa que deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
10: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
8: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de Trescat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
7: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
8: Seria a final d'aquest maig o principis de juny, reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
11: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
7: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
8: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
12: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
13: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
8: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
7: I aquí nova jornada de vagues a l'educació avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
14: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit d'arribar doncs, a un major consens.
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
8: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
7: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
8: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
16: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
17: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
16: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
7: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
8: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
7: Cèlia Forment.
18: Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
19: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
18: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
8: Denuncien que el tren espacial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
7: Joan Garcia.
20: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
21: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
20: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
8: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
7: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
8: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
22: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
8: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
7: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Canes, Marta Viana.
23: Però ahir no només es va sentir parlar català la Setmana de la Crítica, sinó també la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
7: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
25: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
24: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
23: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona, Montjuïc, la seva edició més internacional.
7: Valèria Obareda.
0: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
1: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
0: Valèria Obareda, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
23: Laura Grau ha guanyat el Premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
23: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
7: I els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
7: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
5: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots aquests qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així n'anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amaneixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda, s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
27: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
28: Vés-te a entendre amb mi, di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
29: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
9: Atenció!
10: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
3: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
11: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
3: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
10: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
12: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
3: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
10: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
3: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
23: A partir de 8:45, obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
14: I a les 9, a entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
23: A 10:15 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
14: I a les 11, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
23: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
16: Pido perdó per haver posat polis als col·les.
15: Està dient pido perdó.
16: Pido perdó. Pido perdó.

0: afina gaire, eh?
1: Te pido perdó. Sí. De la única forma que sé.
2: A ver, l'estribillo. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
1: Devuélveme la pipa.
2: Ara, ara, ara.

0: Pues adiós.
1: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
3: Fa poc participava a una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: "Home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats."
2: I el segon, la Maria Nicolau.
4: Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: Molt bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats, i diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És el que deia des dels Estats Units en la seva visita el president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport, una vegada més, a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens passin a arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal on his...
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola. I parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal. És metge, és escriptor, és historiador palestí, creu de Sant Jordi, recentment. I amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de Lamine Yamal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu, al Ministeri de Defensa, a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esbroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu. Però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, treballa Suari, gol!
10: Uruguayo de la meva vida!
0: Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
1: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat. La idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
13: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
14: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
15: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
15: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
15: Des de Sacramento, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts a l'hemicicle de 3cat.info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
16: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP a exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Als tribunals.
14: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulneren drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates. Reclamen, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
17: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: Més de 2 mesos.
1: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya, només a la demarcació de Tarragona. Hi ha data disponible durant el mes de maig a la bússia del matí de Catalunya Ràdio. Hem rebut missatges com aquest.
18: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia. O sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
14: En temps d'àgora, a partir de 9:45, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina. En l'últim viatge oficial del president nord-americà ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
1: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acarnissa.
14: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre el Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
1: De campanya a Andalusia. Diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb María Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita lío.
20: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
14: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrilenya.
23: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
14: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar del PSOE.
24: 5 días sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat fins i tot dirigents populars. Afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
1: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
25: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no? Per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
14: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Cannes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
4: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
3: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: El Festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Litwin Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Aril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Un punt d'or.
5: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
6: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
5: El gironins surten provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
5: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. Al Bernabéu també hi va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
5: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha, quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Navàs, 11 a Gelida i 13 a Viladecans. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Bon dia. De moment, matí força tranquil a les carreteres. Sí que tenim densitat en alguns punts, com la B23 a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu del Llobregat, sentit Barcelona, la C-17 a Parets, sentit sud, i a les rondes, a la de dalt, densitat des de Santa Coloma i a la ronda litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Besòs, però en general menys de l'habitual.
1: I parlant de mobilitat, diferents entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport sigui una línia de Rodalies.
9: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
1: Joan García.
27: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles García Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
28: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
27: Des de Barcelona, Joan García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Barcelona demanen 6 anys de presó per un rector per abusos a un menor discapacitat.
8: Es tracta d'un capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils. Ara torna a seure al banc dels acusats.
1: Toni Fortesa.
29: L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana per ell 6 anys de presó. Al Ministeri Públic sosté que el capellà va utilitzar el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Vallès, els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit.
9: Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals.
1: Un altre cop al barcelonès, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà 115 milions d'euros en 4 anys amb la voluntat de transformar la ciutat.
8: Entre els projectes més destacats hi ha la construcció de la nova comissaria de la policia local o l'adquisició de la masia de Can Zam, a més de l'habitatge públic.
1: I l'Ajuntament de Barcelona proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca.
9: Amb un disseny semblant al de l'Avinguda Meridiana, això vol dir un tronc central amb verd i carrils bici i cotxes i transport públic als laterals.
1: I cultura, avui sopa de cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Avui comencen a rematar la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert avui i demà amb totes les entrades venudes. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 23 de desembre de 1959.
15: I el número de la sort, el...
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis dels districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys. I el 1812, el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, Salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
17: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on...
5: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació. Amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
5: Louisiana té un mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els demòcrates també ho intenten als estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era post-tesi. Post-tesar És un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, te l'haver fet una tesi abans. Divendres, enigmàrius tendres. Col·loca nuvis en llur llar. De sis lletres. Col·loca nuvis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
12: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
14: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, és Lamine Yamal.
30: Alayla Sikil Sal de Pula, Midouyeket Vekatlani.
31: Lamine és Lamine Yamal.
26: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
32: Però este tío que s'ha fumat, tío.
0: Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
32: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
32: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
32: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
26: Sí, bueno, sí. Us ha molestat, m'imagino. Sí.
32: Bueno, si el Israel té algun problema amb el Lamin, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
26: Bueno, calma, Munir. Ah,
32: si quieren guerra, aquí estem.
26: No parlem de guerra si ens referim a Israel. No és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic,
32: no,
26: ara.
32: A mi no me dona por ni el Israel, ni el Nepinchaco, ni ningú, tío, ¿vale? Sí. 304, tío.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida ara, Munir. No.
32: Seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en Cornellà.
26: No ho sabem,
32: ¿sabes?
26: No ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
32: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Si respeta, seré respetado, ¿vale?
26: Molt bé.
32: Yo tinc una bandera de Catalunya a casa.
26: Ja ho sé.
32: Pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
32: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: Dos quarts de vuit.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, l'N240, a la rotonda de l'Església de Montserrat. A 1:15 començarà la manifestació, que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A 1:15 també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi, s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert, que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and he's... They've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta, molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbelo és el guardavante de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. En aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols amb sensació de fred, en temperatures que no passaran al migdia dels 15 a 20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota aneu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4, que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida. I pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, a hores d'ara destacam aquesta incidència. Sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem. També a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma, sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 4:05 d'avui. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, el Periódico i el Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu la Vanguardia que la cimera sanifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és Xi qui marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
10: Pel que fa a la vaga educativa, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues de docents a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
9: Considera Alzamora que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica.

0: sota dels 27. Els mesuradors de temperatura instal·lats a les aules, mal aïllades i sense climatització, envien la informació actualitzada cada 5 minuts a aulesquecremen.cat i demostren, segons els creadors, que fa dècades que les administracions se salten els límits establerts en el que consideren un maltractament institucional.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: ¿Cómo hemos cambiado?
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
6: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
5: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
14: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
13: Passos per la beatificació Gaudí.
15: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periòdico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
13: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada Emmanuel Macron?
14: Sí, l'acabat s'hi va la seva dona Brigitte Macron, sí. El preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del Paris Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
13: Però la relació és platònica, eh? Era platònica,
14: sí,
13: diuen.
14: Sí, sembla que sí, només de missatges.
13: Record Guinness de tallador de pernil.
15: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
13: Els xuxos de crema.
14: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. Defensaran que només els de crema pastissera, massa fullada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
13: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni als amants de la paella.
15: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de fons. Ho veiem a La Vanguardia.
13: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
16: Diferents perspectives de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, al transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units navegar amb fluïdesa.

0: entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat, un optimisme i una gran diluqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volums, i es pregunta on són les dones en una cimera eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellam de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu, una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
1: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units, i l'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ONU Economia avui es fixa en els sous dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial hi ha els professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.554 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podrà ser fixos i passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del Tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
2: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: El Madrid embolica que fa fort, Mbappé i Arbeloa enfrontats.
4: I què fue? Visitena.
5: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla.
6: Bambú. Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
3: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per l'ABC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel Periódico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes en la seva contra.
7: ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va? ¡A pegarle!
3: La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal, sobre el període electoral, afegeix al diari, d'aquí 9 dies, qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha de valer 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
8: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
2: I a la premsa del cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
9: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats, no confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta Què és un rei per a ti?, la resposta de la canalla és clara. El pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
2: Carolies, qui fanys avui?
10: Emi, felicitem el Gran Wyoming.
2: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
10: A veure, gran, què és gran, Freddy? 70. 71, mira, molt bé. Sí, sí. També l'esportista Isidre Esteve.
2: Isidre Esteve, 54.
10: Molt bé, Freddy.
2: Sí? Sí. Aquest és Som si fa no fa de la mateixa quinta.
10: Ah, si tu és més jove, ara
2: sí,
10: és això.
2: Sí, dos anys o més.
10: També el músic Mike Oldfield.
2: Home, Mike Oldfield. 64...
10: Una mica més, va, segona oportunitat.
2: 68.
10: 73 anys ai, que fa Mike Oldfield.
2: Sí.
10: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
2: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
10: 29.
2: Ai, 29, pues ja no tant, ja no tant.
10: Dembélé.
2: I el santoral.
10: Avui és Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del Pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria a ser una cosa així, un xorret petit, i vinga, cap amunt, cap amunt, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
2: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
12: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco el setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1-2-3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
2: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari. Falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
11: Els sons del matí.
2: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
13: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
14: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
16: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
17: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
18: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
19: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
20: Que vuelva a confiar en nosotros.
21: Governar con dignidad o governar de rodillas.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Orbital.
0: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
2: Pompa.
0: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no hem enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
2: Via Crucis.
0: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'afliccions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
2: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara García, 2.
1: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
2: 14.000 milions, ho deia malament. 14.000 milions.
1: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
2: I 91.
1: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat.
2: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya, el president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
22: Un clàssic de les campanyes, els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús, una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, l'Aragó o Castellalló.
2: A la segona veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir: Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment intentant emportar-se-la.
22: I no va ser l'única pancarta, també se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
2: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei. Qui és Buenos Aires, Joan Biosca?
4: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta a la Casa Rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La Fiscalia Argentina li ha trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
11: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen les agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
2: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
23: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Vinga, va, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultrapetita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva minisíndria. Ja veurem si tenen èxit.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
25: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns primer l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
26: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
27: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estret arreu. I d'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
2: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
25: Mentre l'educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
2: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
27: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
2: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
25: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
2: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga Rodalies.
27: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
2: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
25: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
28: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
2: I el Festival de Canes?
27: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. A aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. Al Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I, en canvi, al sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
8: I tenim tallada la Nacional 240 a Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
9: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus a la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
8: Manu, bon dia!
12: Manu!
13: Bon dia, Gini Pimi!
12: Que és divendres!
13: Va. És divendres!
12: Com es nota l'ambient que és divendres?
8: Sí, sí, qui truquem avui?
12: Sí, la veritat.
13: Anem a trucar a l'Aniol avui.
8: L'Aniol. Quants anys té l'Aniol?
13: Doncs mira, 26 en fam.
8: 26?
13: Ai, senyor, ai, senyor. Quina època.
8: No te'n recordes dels 26, que n'alies.
13: Hola.
14: Hola?
13: Hola? Aniol, eh? Aniol?
14: Aniol, sí.
13: Ets tu?
14: Sí.
13: Com segur? Estàs, Aniol?
14: Molt bé.
13: Ui, ui, ui, no et veig bé, Aniol. Què et passa?
14: No, res.
13: Saps on et truquem, Aniol, o no?
14: No.
13: Del matí de Catalunya Ràdio? Et sona? Aniol!
14: Què?
13: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
14: Moltes gràcies.
13: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: Daniol, que vagi molt bé el dia d'aniversari. Celebrar-ho com cal.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Què tal, Castelldefels? Com estem? Molt bon dia. Avui és divendres, són les 8 i 3 minuts del matí. Comencem aquest Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des dels estudis de Ràdio Castelldefels en directe fins les 10 del matí. El meu company Gerard Carreras, que està al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González.

Vinga, va, molta alegria, perquè avui és divendres. Com cada dia, començarem amb un repàs a les notícies destacades de la jornada. Avui divendres ens toca mirar la jornada d'avui, òbviament, però també el cap de setmana. Malauradament, això sí, aquest divendres comença tristot, una mica així ennuvolat, gris, no sé la jornada què ens depararà. Avui sembla que hi ha una mica de previsió de pluja de cara a les tardes, però no soc meteoròloga jo, o sigui que no em feu tampoc molt de cas.

seguim amb el tema destacat de la gastronomia, perquè ahir us informàvem d'aquesta gran trobada anual de la xarxa internacional de Food Capitals. Tindrem The Food Capitals Summit de dilluns, el dia 18 és dilluns, sí, efectivament. De dilluns 18 a dijous 21 de maig tindrem aquesta trobada aquí a Castelldefels, amb diferents activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquests dies, una trobada que reunirà delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món. Recordem, situant-nos, que Castelldefels va ser designada oficialment l'any passat, al juny, com una d'aquestes 26 capitals gastronòmiques. I ara la notícia, ahir ja ho mencionàvem, per això, dins de tota aquesta informació que comentàvem que arribarà a Castelldefels en el sector de l'hostaleria i la gastronomia del 18 al 21 de maig com a ciutat anfitriona d'aquesta gran trobada que ens convertirà en epicentre de la gastronomia mundial, mencionàvem també que en aquest context s'havia organitzat una descoberta d'una nova estrella al Paseo de la Fama, al Walk of Stars del Passeig Marítim, una nova estrella dedicada al xef internacional, al xef català Ferran Adrià. Doncs ahir al migdia ens arribava la nota de premsa, aquesta convocatòria de premsa per part de l'Ajuntament. Castelldefels ret homenatge a Ferran Adrià amb la col·locació d'una estrella a la ciutat on va iniciar la seva carrera professional. Aquest és el títol d'aquesta nota de premsa. De seguida entrarem en detall amb més informació sobre aquesta notícia. Jo ja us avanço que dimarts a les 12 estaré allà fent la cobertura d'aquesta nova descoberta d'una nova estrella. I seguim amb més titulars. Òbviament, avui és divendres, avui ha arribat aquesta inauguració del Parc del Xiprer. Serà aquesta tarda a les 5, òbviament, al Parc del Xiprer. Al barri de Canyars, aquesta inauguració amb una cerimònia que inclou els parlaments institucionals, amb les intervencions de l'alcalde, Manu Reyes, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, també la participació de diversos regidors i regidores municipals. A més, a l'acte hi haurà una representació teatral a càrrec de Performing Arts i des de l'Ajuntament han fet una invitació oberta a tothom a assistir-hi. Nosaltres, des del Castelldefels Desperta, ens aproparem la setmana vinent al parc per conèixer de primera mà com ha estat el procés de les obres, quin ha estat el resultat, amb els elements destacats en termes de seguretat, de com s'ha plantejat tot plegat, perquè estem parlant d'un total de 14 nous jocs infantils, a més, amb una nova àrea 100% de joc inclusiu. Tot això ho podrem conèixer la setmana vinent, aquí al Desperta, amb l'àrea de Via Pública. I ahir una altra novetat que encara no coneixíem, jo crec que no ho vam comentar aquí al Desperta perquè va sortir, jo diria que aquesta notícia la van publicar al llarg ja de mig matí. Es tracta de les inscripcions que ja estan obertes per participar a les festes del mar fent de Nereida o Tritó. La notícia està publicada ja al web de l'Ajuntament, es tracta d'aquesta celebració que tindrem al juliol en el marc de les festes del mar i ja s'han obert aquestes inscripcions per participar en el càsting per fer de Nereida o Tritó a la coreografia del Desembarcament Pirata 2026. El càsting ens diuen que serà el 22 de maig, és a dir, el divendres de la setmana vinent, i les inscripcions estan obertes aquí al web. Ja veig que han afegit també l'enllaç, el formulari. Per participar-hi heu de ser majors de 14 anys.
I la següent notícia destacada del dia, seguim parlant de cultura, però aterrem aquests dies. Estàvem parlant de les festes del mar, que arribaran al juliol. El que tenim ara són aquest període d'inscripcions i la setmana vinent el càsting. I avui mateix segueix la celebració dels 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb activitats i homenatges. Aquesta tarda, bueno, de fet no serà la tarda, serà a les 9 del vespre, 9 de la nit, vespre barra nit, tindrem un assaig especial obert dels castellers de Castelldefels, el local de l'agrupació que està a Avinguda de Lluís Companys, número 16. Demà dissabte ens espera un dia amb moltes activitats variades de 10 del matí a 10 de la nit. Començarà amb una presentació d'un llibre de castellers i a les 10 de la nit serà el moment de la revetlla amb barra, amb begudes i aperitius a preus populars. Això serà el local de l'agrupació. La informació ens arriba també a través de l'entitat que menciona aquest detall dels preus populars per aquesta revetlla d'aniversari. A les 12 de demà hi haurà una recepció institucional dels castellers a l'Ajuntament amb una inauguració d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església. A la tarda hi haurà Diada Castellera, a més de també Tabalada, per exemple. I el diumenge continuen amb la celebració amb una baixada de gegants, una exhibició de balls populars, un dinar popular de germanor. Això serà també al local de l'agrupació i amb inscripció prèvia. Avui seguirem parlant de les jornades de la gent gran i, de fet, tornarem a fer una unitat mòbil, tornem a desplaçar la ràdio al punt informatiu. En aquesta ocasió estarem al Centre Cívic Vista Alegre, on avui a 2:15 del matí hi haurà una sessió de ioga, torna a haver una activitat esportiva saludable, en aquest cas al Centre Cívic Vista Alegre, i allà hem quedat amb la Olga de OM Yoga Castelldefels, que serà la dinamitzadora de l'activitat. També parlarem amb participants. Això serà en una horeta aproximadament, uns minuts abans que comencin l'activitat. Ara, en uns minuts, com estem fent des del passat dilluns, que hem començat aquesta col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, a IBIN farem la crònica, ens oferiran aquesta informació actualitzada de l'estat actual de les carreteres. Després, a 2:15, trucarem al Jordi Serret, de la Unitat d'Espai Públic i Serveis, que avui ens parlarà de l'energia 100% sostenible amb la que ha estat acreditada l'Ajuntament. També parlarem d'unes feines que han de començar a la plaça de l'Església, unes fonamentacions entre Palmera i Palmera, que el que permetrà és instal·lar un nou sistema d'ombranxa. Després ja m'he avançat que la segona hora la començarem amb la unitat mòbil al Centre Cívic Vista Alegre i quan acabem arribaran al torn de les seccions del divendres, les habituals. Parlarem de l'agenda cultural del cap de setmana i parlarem de l'agenda esportiva. I entremig de tot això, doncs, hi ha moltes i diverses notícies a esmentar, perquè ahir també sortia una altra notícia de l'àrea de turisme. Castelldefels participa en la campanya de descomptes per viure experiències de turisme en família amb el Castell i Piràtia i el Canal Olímpic de Catalunya. Aquesta iniciativa el que facilita a les famílies és gaudir d'experiències d'oci úniques i descobrir el patrimoni natural, històric i cultural del Baix Llobregat. Això, tot això acompanyat d'aquestes paraules màgiques, descomptes i ofertes. A la notícia trobareu les ofertes que s'estan oferint. A veure qui posa com participa Castelldefels, el Castell i Piràtia. Aquí hi ha un descompte de 2 euros a la tarifa d'adult en la visita amb audioguia i al Museu Piràtia. En la compra online a castelldecastelldefels.com cal indicar el codi de promoció Famílies26. I tenim també ofertes al Canal Olímpic de Catalunya. En aquest cas, l'oferta és el lloguer gratuït d'una barca de passeig. Això sí, no inclou l'entrada al Canal Olímpic.
L'entrada infantil i sènior és de 2 euros, l'entrada adult de 3 euros i màxim 5 persones per cupó. La promoció no inclou altres activitats. Aquesta és la informació que trobem aquí a la notícia del web de l'Ajuntament, també indicant que aquestes ofertes són vàlides fins a l'1 de febrer de 2027. Tenim temps de sobre.

0: Molt bé, doncs de tot això, de la festa de la primavera del barri de Vistalegre, de la cursa Desconnecta per l'autisme i moltes més coses, seguirem parlant aquí al llarg de les dues horetes que tenim per davant al Castelldefels Desperta. I ara el que farem és aquesta connexió amb Trànsit.
1: Castelldefels Desperta,

0: És moment de mirar com tenim les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Bon dia. En aquests moments no hi ha moltes dificultats. En aquests moments no hi ha moltes dificultats en general, sobretot als accessos sud a Barcelona. Divendres habitualment sempre és una miqueta més tranquil. No obstant, tenim punts amb intensitat a la mateixa autopista C32, al tram de Viladecans i de Sant Boi, sentit Barcelona. L'autovia 2 també entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, direcció Barcelona, o l'entrada per l'autopista B23, aquí sobretot l'últim tram amb aturades entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. En el cas de les dues rondes, en sentit Besòs, tenim lentitud amb aturades a la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc, i en el cas de la ronda de dalt, entre l'Hospitalet i Diagonal. A la resta de punts de la xarxa viària, si més no, de moment sense més dificultats. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.

Molt bé, ara ja sabem quin és l'estat de les carreteres ara mateix. Les principals vies de sortida i accés a Castelldefels, si teniu destinació Barcelona, també destí sud, tot això queda controladíssim amb aquesta actualització del Servei Català de Trànsit. I després d'això ens toca continuar amb les notícies de la jornada a Castelldefels. Ja a la prèvia us estava avançant una mica tot plegat, tot un repàs general. I ara començarem parlant de la primera notícia que us destacava, aquesta convocatòria per dimarts, per aquest homenatge a Ferran Adrià amb la col·locació d'una estrella, una nova estrella al Walk of Stars, al Passeig Marítim. I mencionen des de l'Ajuntament que el xef més influent de la gastronomia contemporània rebrà un reconeixement públic a Castelldefels, ciutat clau en els seus primers passos professionals. I com us estava explicant, aquesta estrella arriba en el marc de la celebració del Food Capital Summit. La setmana vinent, de dilluns a dijous, Castelldefels serà epicentre de la gastronomia mundial. I en aquest acte es posarà en valor el vincle entre Ferran Adrià i la nostra ciutat, concretament el vincle que tenia amb l'Hotel Playafels, l'establiment on va fer els seus primers passos a la cuina abans de revolucionar la gastronomia mundial.

Aquesta cita reunirà representants institucionals del sector de l'hostaleria i de l'àmbit gastronòmic. A més, comptarem amb 16 xefs internacionals en aquesta gran trobada. I en aquest esdeveniment concret de dimarts a les 12 del migdia a la platja, ens indiquen des del consistori que aquest esdeveniment reforça la projecció de Castelldefels com a destinació d'excel·lència i com a futura capital gastronòmica. El dimarts a les 12, què podem esperar d'aquest acte, d'aquesta convocatòria que ens envien des de l'Ajuntament, una convocatòria de premsa, però que es tracta d'un acte com els anteriors de les estrelles oberts a qui vulgui apropar-se. A veure aquesta descoberta d'una nova estrella, en aquest cas en reconeixement al xef Ferran Adrià, símbol de talent, creativitat i aquesta connexió permanent del xef amb la ciutat, al Passeig Marítim. Primer hi haurà intervencions institucionals amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz, i a continuació hi haurà el moment de descobrir aquesta placa i escoltar també les paraules del xef internacional Ferran Adrià. Tot això serà dimarts, s'emmarcat en aquesta gran trobada que convertirà la ciutat en anfitriona, serà l'anfitriona de la trobada i la convertirà en epicentre de la gastronomia mundial.

0: En aquest espai de trobada on trobarem, sempre em passa això, no? Espai de trobada on participaran representants municipals, cuiners, acadèmics, experts en polítiques alimentàries, productors i agents culturals, el que faran és compartir experiències i estratègies vinculades també a la salut i hàbits alimentaris a la ciutat, innovació culinària i desenvolupament sostenible, economies locals vinculades al producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero. Turisme gastronòmic responsable, identitat i patrimoni alimentari. També parlaran de promoció gastronòmica i polítiques relacionades amb l'hostaleria i la gastronomia. Aquí a Castelldefels s'explicarà a les delegacions presents les seves iniciatives més consolidades. El que abordaran, el que exposaran serà la ruta de l'etapa, la mostra de cuina, les jornades gastronòmiques i l'arròs de Castelldefels, entre altres iniciatives. Important també que dimarts tenim aquesta descoberta de la placa a les 12 i prèviament hi haurà una exhibició de show cooking amb el xef Ferran Adrià també entre els que participen. Tot plegat un assoliment al ser anfitriones, la ciutat ser anfitriona d'aquesta gran trobada, és un assoliment que representa aquest impuls per la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic.
1: Castelldefels desperta.

0: Una notícia destacada d'ahir són aquests Jocs Olímpics Escolars. Ahir també ens apropàvem, si ens vau escoltar, des del Desperta ens vam apropar al Canal Olímpic perquè era l'escenari de la primera jornada d'aquests Jocs Escolars amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Un total de 275 alumnes van participar en diferents disciplines que es van desenvolupar des del matí, des dels 2:15 del matí fins a 1:15 del migdia van estar participant en tota aquesta iniciativa que ens explicava ahir Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars.
1: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. I res, que al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
0: Els infants gaudien d'un programa d'activitats esportives i així diferents que inclouen, el que feien era incloure, ja han passat, era ahir aquest Big Sap, Zumba i Dodgeball. La veritat és que el Zumba jo crec que tots tenim clar què és, però el Big Sap i el Dodgeball li vaig demanar a l'Eleix Cerreu que ens ho expliqués, a veure en què consistia cadascuna d'aquestes activitats.
1: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada padel surf o heu vist alguna vegada padel surf, el Big Sap el que és una taula de per 9 o 10 persones que es fiquen a l'aigua. És un padel surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un padel surf gegant al final. El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'eix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè
0: amb segell propi.
1: Exacte. Cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir. Llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat. I en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
0: Abans d'aquesta primera jornada, perquè recordem, ahir era la primera, ahir 14 de maig, i ens arribarà la següent jornada el dimarts de la setmana vinent, el dimarts 19. En aquest cas estaran a Can Vinader, també disputant diferents disciplines. Doncs abans de tot plegat, s'havia fet un recorregut previ de la torxa olímpica, per les escoles participants amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb la nostra ciutat, recordem, els Jocs Olímpics de 1992 i tots els valors que tenen relació, els valors olímpics, com són l'esforç, el respecte i el treball en equip. Aquest recorregut el feia el propi Aleix Terreo, s'apropava a les escoles i parlava amb els nens i nenes participants, se'ls explicava. I ara ens contextualitza aquesta iniciativa el tècnic dels Jocs Escolars.
1: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92, i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre'ls els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
0: Sí, molt important el que justament ens compartia ara Aleix Terreo, perquè al final, com a cloenda d'aquesta primera jornada dels Jocs Escolars, els Jocs Olímpics Escolars, no es va fer un rànquing, no es va donar una medalla als que van quedar en primer, segon, tercer lloc, sinó que el que es feia és donar una medalla a cadascuna de les persones participants en aquestes diverses disciplines. Tota l'activitat s'havia organitzat per rotacions, per permetre que s'anés variant d'activitat, que també participessin i fessin vincles entre les diferents escoles, no que acabés així endogàmic entre només la mateixa escola, els nens i nenes que ja es coneixen. I al final de la jornada, de fet, si seguiu l'Instagram de l'Ajuntament, veureu que es van compartir unes fotografies, uns vídeos on es veu, per exemple, la regidora d'Esports, Paquita Cruz, que estava donant aquestes medalles a cadascun i cadascuna dels nens i nenes, 275 nens i nenes de la ciutat que participaven en aquesta primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. La següent jornada d'aquests Jocs Olímpics Escolars, com dèiem, continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader, amb altres activitats esportives, com per exemple el colfbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars perquè ens expliqui exactament en què consisteix aquesta altra disciplina.
1: El colfbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i, clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
0: Finalment, cal tenir en compte que l'organització s'ha vist condicionada pel context de vaga educativa que estem vivint aquests dies. De fet, la idea inicial era celebrar els Jocs Olímpics al llarg de tres jornades. Havia de ser des del passat dimarts 12 fins al dijous 14, però aquesta vaga educativa feia que s'hagués de reorganitzar tot. Sí que es va poder mantenir la jornada d'ahir, dijous 14, que ja estava prevista al Canal Olímpic, i el que s'ha fet és organitzar aquesta altra segona jornada el dimarts 19 amb la col·laboració dels centres educatius. De fet, aquest context de vaga el que comportava dins d'aquests ajustos en la planificació és que al final una escola de la ciutat no pogués prendre-hi part, però realment ens indicava l'Aleix Terreo i ho valorava molt positivament que la participació s'ha mantingut pràcticament intacta, pràcticament completa, amb aquests 275 alumnes que s'han sumat de 6 escoles de la ciutat.
1: Al final són totes les escoles, només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, totes gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem. I en si és això, els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
0: Castelldefels Desperta. Ara abordarem dos temes que tenen impacte directe a la ciutat. Arribem al moment d'una primera entrevista del dia aquí al Castelldefels Desperta i parlarem de la transició cap a una energia 100% sostenible. Dic transició, però en realitat parlarem de l'energia 100% sostenible que ha estat certificada cap a l'Ajuntament, i també parlarem d'una actuació de millora a l'espai públic. Tot això, per fer-ho, hem trucat ara mateix al Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis de l'Ajuntament, per tal que ens ho expliqui. Bon dia, Jordi, com estàs?
2: Hola, bon dia, Estefania. Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. Aquí amb tot preparat perquè ens expliquis aquests dos doncs, temes, dues novetats a la ciutat. Per una banda, començarem amb el tema d'Ajuntament 100% sostenible, en tema d'energia. L'Ajuntament rebia recentment, era el divendres de la setmana passada, aquest certificat que l'acredita que tota l'energia que consumeix és 100% d'origen renovable. Ens expliques què representa exactament aquest certificat, que a més Endesa, i què és el que està acreditant en concret?
2: Val, a veure si us ho puc explicar una mica de manera senzilla tot el que és el mercat aquest elèctric. Val, aviam, perquè sigui tenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Vale? Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Val? Uh-huh. Doncs en aquest cas, el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: Uh-huh. I aquest reconeixement fa referència a tot el consum energètic municipal? De què estem parlant exactament a escala de gestió de ciutat?
2: Doncs sí, aquest

0: Doncs mira, fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i, al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia, podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres, hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del Mercat Ibèrico d'Energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: Això també aplica a que en aquesta notícia que es publicava la setmana passada des del web de l'Ajuntament parlàvem que el que rebíeu era un certificat per Endesa, que sí que fa aquest tipus de certificat, però que també l'Ajuntament compra energia Iberdrola, però que Iberdrola, per exemple, no emet aquest tipus de certificat, però que sí que també, no? Tota l'energia prové d'origen renovable.
0: Ah, exacte, sí. Aviam, segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de fonts.
1: I Jordi, per acabar amb aquest tema, està molt bé tot el que m'ha explicat, no? Tota aquesta informació que ens permet entendre el context d'aquest certificat, què és el que implica, què significa, però jo crec que potser per les persones que ens estan escoltant, al final el que volen conèixer és quin és l'impacte real d'aquest model en termes d'estalvi econòmic, d'estalvi energètic, dels beneficis mediambientals que hi ha a la nostra ciutat i també doncs, una mirada al futur, no? De quins serien els següents passos o línies de treball en aquest àmbit per continuar millorant, per continuar sent un municipi compromès amb l'energia verda.
0: Bé, doncs, a veure, al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fent força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o a cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els doncs, grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Perfecte, Jordi. Amb això, jo crec que ja podem passar al següent tema que havíem comentat, el sistema d'ombrets que s'ha de col·locar a la plaça de l'Església, una actuació concreta a l'espai públic, amb unes obres previstes que, en principi, havíem comentat, Jordi, que estaven previstes per avui, però no sé com ha quedat finalment el calendari. Ja teniu la data definitiva per l'inici de les feines?
0: Doncs estem acabant d'ajustar les dates d'inici d'aquestes feines. Pensem que la plaça de l'Església és un espai on té programacions a diari, sobretot ara els caps de setmana i ara que s'acosta el bon temps, i estem acabant d'encaixar el que seria la primera fase d'aquestes obres amb tot el tema d'activitats, per mirar de reduir l'impacte i que es puguin compatibilitzar.
1: Clar, és veritat que, a més, precisament aquí al matinal portem una setmana comentant tots els actes que arriben a aquest cap de setmana, així que aquí una mica complicat acabar de quadrar tot aquest termini. Llavors, seguirem pendents a veure quan ja tingueu la data definitiva poder informar també a la ciutadania.

0: Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest projecte, quin és l'objectiu i quines seran les fases que podem esperar al respecte?
1: Sí, aviam, si recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova.
0: Sí, efectivament, final, doncs, com una prova pilot, no?
1: Exacte. I si l'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
0: I una vegada que ja tingueu definit l'inici d'aquestes feines, una mica com seran les fases d'execució de l'obra?
1: Aviam, pel que dèiem, la definició de la data d'obra. Estem intentant quadrar-ho perquè puguem començar doncs, o a final d'aquest mes de maig o la primera setmana de juny. Que com a molt tard, a finals de primera setmana de juny o segona setmana ho tinguem tot acabat i instal·lat. Val? Mm-hmm. Les fases, la primera fase, diguéssim, que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments i això implica doncs, bueno, doncs una mica de soroll i moviment de residus, de construcció i, per tant, és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Val? Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
0: Perfecte. Amb això estic pensant, Jordi, que també mencionaves no, que cada vegada es necessiten més aquests sistemes d'ombreig. Ja porteu un temps que s'estan instal·lant a diferents espais públics, a diferents parcs també, i ara arribarà el torn d'aprofitar, ja es va fer aquesta prova pilot l'estiu passat a la plaça de l'Església, ara ja plantegeu fer aquest sistema d'ombreig com ja més definitiu, més definit, i no sé si també arribaran més actuacions d'aquest estil abans que arribi l'estiu a la ciutat.
1: Bé, hi ha zones amb parcs infantils que sempre es mira d'instal·lar alguna mena d'ombra i el que mirem és doncs, bueno, d'anar millorant cada any i anar disposant de zones del que anomenem refugi climàtic. En molts casos, doncs, aquests refugis els tenim amb el que seria doncs, ombratges naturals, que són els parcs i jardins, a través dels arbres. I en el cas de la plaça de l'Església, doncs, amb aquesta instal·lació d'aquest ombreig, que aproximadament doncs, obtindrem uns 300 metres quadrats d'ombra.
0: Perfecte, Jordi. Doncs seguirem ben de prop com avancen aquestes feines, si finalment començaran a finals de maig, la primera de juny, i mantindrem el contacte per informar la ciutadania. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al matinal, al Castelldefels Desperta, i per explicar-nos totes aquestes actualitzacions, també el que parlàvem al principi, aquest certificat que acredita que tota l'energia de l'Ajuntament és 100% d'origen renovable. I continuarem en contacte. Gràcies.
1: Perfecte, molt bé, molt bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Desperta.
3: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: Castelldefels Desperta.

0: Acabem de parlar amb en Jordi Sarret, cap de la Unitat d'Espai Públic i Serveis de l'Ajuntament, i ja que estàvem parlant d'espai públic, seguim amb una notícia de via pública, una notícia sobre mobilitat, perquè des d'ahir al matí, a les 9, quedava reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona, entre Can Roca i Pietat, per aquestes obres de canalització d'aigües de Barcelona, i també quedava normalitzat el recorregut de la línia CF1, tornaven a estar operatives les dues parades que continuaven afectades per aquestes obres que s'estaven realitzant. Ahir a les 9 del matí quedava reobert, nosaltres en directe us informàvem també, de fet vam fer publicació a l'Instagram de Ràdio Castelldefels per informar de les darreres novetats en l'àmbit de mobilitat, i després al magazine vam poder parlar també, la companya Ana López va poder parlar amb l'Òscar Herrero, tècnic d'aquesta àrea, l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, i ens detallava aquestes actualitzacions, diverses actualitzacions, tant d'aquesta reobertura al trànsit a Manuel Girona, de la línia CF1, també ens parlava de com continuarien les obres i, finalment, també d'una afectació del cap de setmana. Tot això ho repassarem ara. Comencem amb aquesta primera actualització en l'àmbit de mobilitat, que és que ja tenim obert el trànsit a aquest carrer de Manuel Girona.
1: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable, i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants, que això triga un temps en fer-lo, i hem estat tallats. Ja a poc a poc anem, l'obra va avançant, i anem a, igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una... provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt, val? Per això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé, val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar amb formigó, bueno, pot relliscar una miqueta, no? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Fredic Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
0: Paral·lelament, continuen aquestes obres de millora de la xarxa de distribució d'aigua a Castelldefels i continuen al carrer Doctor Trueta, a més de noves afectacions al carrer Rafael Casanovas, entre Pietat i Santa Marta. Ara l'accés està restringit, només s'ha veïnat amb aparcament.
1: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Caminader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització, i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera, ¿vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
0: Aquestes obres al carrer Doctor Trueta amb carrer Can Roca es preveu que encara hagin de finalitzar entre 2-3 setmanes.
1: En aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la Democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues, bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes 2-3 setmanes que queden, pues, bueno, acabar abans d'aquestes festes.
0: I per altra banda, aquests darrers dies hem estat també parlant d'aquesta 12a cursa Desconnecta per l'Autisme que tindrem al matí de diumenge amb sortida a les 10 del matí de la plaça de les Palmeres, i òbviament amb el tècnic de l'àrea de mobilitat també li preguntàvem quina seria l'afectació prevista en tema de mobilitat.
1: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana, sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta, doncs ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim, i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va pel passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per l'avinguda de la platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'avinguda de la platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos, perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
2: Castelldefels desperta.
0: Molt bé, hem parlat dels Jocs Olímpics Escolars, que es celebrava la primera jornada ahir, la següent jornada arribarà el dimarts. Hem parlat de la trobada gastronòmica que tindrem de dilluns a dijous de la setmana vinent, amb dimarts aquesta inauguració d'una nova estrella, el Walk of Stars del Passeig Marítim. Hem parlat que aquesta tarda tindrem la inauguració del Parc del Xiprés a les 5 de la tarda al barri de Canyars. Just ara hem fet aquest repàs a l'àrea de mobilitat i, a més, hem parlat també que el diumenge, hem mencionat que aquest diumenge tenim la cursa Desconnecta per l'Autisme. Hem mencionat també al principi aquesta continuació de les celebracions entorn als 44 anys de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Ahir també fèiem un repàs a totes les activitats i a primera hora també he destacat algunes de les principals d'aquests dies. Després, ara quan comencem la segona hora, parlarem de la Festa de la Primavera, que la podrem viure al llarg de tota la jornada de demà al barri de Vistalegre, amb activitats que organitzen des del Centre Cívic Vistalegre i també des de l'entitat veïnal, l'Associació de Vecinos de Vistalegre. Doncs ara entrem en matèria amb aquesta activitat, aquesta jornada festiva, una festa de primavera que ens arriba aquest dissabte 16 de maig, plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vistalegre, ubicat a carrer Mansió número 31, acull aquesta jornada lúdica i festiva, una jornada que té per finalitat fer barri i plegar les persones participants de diversos projectes i entitats que fan activitats a l'equipament. Mostrar-los també, perquè de fet estic pensant, jo ahir mateix, jo estava a la tarda al Centre Cívic Vistalegre, la meva àvia participa en alguna activitat que fan en aquest espai adreçada a la gent gran, i justament la dinamitzadora parlava amb nosaltres per demanar-nos si també volíem participar en aquesta exhibició. Bueno, dic volíem en plural, però òbviament a mi no em demanava res, li demanava a la meva àvia. Per tant, una trobada, una festa que permetrà que la ciutadania conegui els serveis, les entitats, les activitats que es fan al centre i sobretot posar el protagonisme a les persones participants en aquestes activitats, que puguin compartir el que fan i compartir també bé aquesta sensació comuna, aquesta de que realment és que tothom que participa està molt content, molt contenta de les activitats que s'estan realitzant en aquest Centre Cívic de Vistalegre. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora de les activitats que s'hi desenvolupen.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: Hi ha diferents activitats i diferents emplaçaments, com per exemple l'Espai d'Art i Creació, que de seguida ens explica la Neus Fernández. Què trobarem aquí?
3: Per una banda tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el centre cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre doncs que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Nosaltres ja anem coneixent a la Neus Fernández i a l'equip que hi ha darrere que fa possible aquestes activitats al centre cívic i ho dic perquè anem fent aquesta secció setmanal amb l'espai i ja sabem que sempre les propostes sempre són benvingudes i en aquest cas doncs veien que tenien una paret molt blanca i mira, aquest dissabte, o sigui demà, de 10 fins a 2:15 del migdia hi haurà aquesta opció de participar en aquesta creació d'un mural comunitari. Si voleu repassar totes les activitats, taller i que tot el que s'organitza per part del centre cívic també com de l'entitat, l'Associació de Vecinos de Vista Alegre, a la notícia que s'ha publicat al web de l'Ajuntament trobareu tota la informació ben detallada, tota la programació i nosaltres acabarem ara amb un altre petit fragment d'aquesta conversa que teníem el dimecres, crec que si no m'equivoco, amb la Neus Fernández, que ens compartia també quin és l'esperit d'aquesta festa, què és el que es vol aconseguir, una festa que abans es realitzava fa uns anys, s'havia deixat de fer i enguany es recupera i a més es vincula amb aquesta celebració de l'entitat veïnal, ja que coincideix amb el primer aniversari del que és el seu mercat primaveral.
3: L'esperit de la festa és una mica que la comunitat conegui les activitats que passen al centre cívic, les seves entitats, a què es dediquen aquestes entitats i que es creïn unes sinergies interessants, no? Inclús també de cotreball entre elles, no? Doncs, si una entitat coneix una altra entitat i, doncs, per exemple, m'invento, doncs els companys de l'associació musical amb els companys de teatre, potser els hi crea algun projecte de treball col·laboratiu de teatre musicat, no sé. La idea és aquesta, buscar aquestes complicitats entre la comunitat.
0: Una edició que, com veiem, ve molt carregada de moltes opcions, aquest mural comunitari, tallers i torneig de màgic també, taula familiar, moltes opcions ben diverses i amb això arribem a la segona hora.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Seguim aquí al Castelldefels Desperta, encetant la segona hora del programa. Encara ens queda corda, ens queda corda a partir fins les 10 del matí. Aquí estem el Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González. També tenim el Miguel Navarro, que ara s'està desplaçant. Bueno, jo crec que hi ha arribat al Centre Cívic Vista Alegre i en uns minuts farem connexió amb aquest espai. Tot just estàvem parlant també d'aquest espai perquè demà tindrem aquesta nova festa de la primavera. M'he quedat que arribava ja la segona hora i no us he pogut acabar de parlar de les activitats que ens esperen, però ja us deia que la notícia que s'ha publicat al web de l'Ajuntament i també a l'Instagram, al propi Instagram que té el Centre Cívic Vista Alegre, trobareu tota la informació, la programació, a més amb un cartell molt maco que han preparat aquest any per aquesta festa de la primavera, així com en format d'estil aquarela. I parlàvem que tenim l'espai d'art i creació amb aquesta creació d'un mural comunitari de 10 a 2 quarts de 2 del migdia. Tenim l'espai de gent gran on es farà un taller i un torneig de màgic, que són aquestes mítiques cartes. Després tenim l'espai exposicions amb jocs de taula familiar. Això ho dinamitzarà la Casa d'Oficis. Parlàvem amb la Neus de la importància també d'aquest tipus de col·laboració on els joves de la Casa d'Oficis tindran aquesta experiència de feina, de participar en aquestes activitats, de ser d'ajuda i de tenir aquest contacte amb totes les persones del barri. Es farà una exposició fotogràfica d'El món a la butxaca, que era un dels tallers que es va fer al Centre Cívic fa uns dies. I les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres, amb tallers per a infants i famílies, l'espai Can Llopart, amb improteatre, qigong, country, calaix flamenc i bingo musical. El bingo musical vam estar el dimarts també al Centre Cívic Frederic Mompou, que també ho feien i va ser un èxit. I mencionava el Centre Cívic Vista Alegre i que en uns minuts hi estarem perquè continuen en marxa les jornades de la gent gran i avui és el torn de participar, des de la ràdio també hi participarem en esperit, en ones, participarem en ones perquè el que hem fet és enviar al company Miguel Navarro a aquesta activitat de ioga a Vista Alegre, al Centre Cívic, que començarà en uns poc més de 20 minutets i el que hem fet és quedar amb la dinamitzadora allà i també amb trobarem a persones participants i volem parlar amb elles, conèixer com serà aquesta activitat i sobretot ens interessa la veu de les persones protagonistes, aquesta gent gran de Castelldefels que des del passat diumenge 10 de maig i fins al 24 de maig, permeteu-me dir-ho així, estan a tope, on fire, participant en totes aquestes activitats que ha organitzat l'àrea de gent gran, amb qui ja des d'allà agraeixo la col·laboració amb la ràdio perquè portem diversos dies on ens estem apropant, sempre ens estan atenent. Vam parlar amb ells el dilluns a la sessió d'aeròbic a la plaça Església, el dimarts amb el bingo musical, el dimecres el concurs de rebosteria, aquest esperat concurs que sobretot destacava en aquesta innovació, on ja porten molts anys participant també. Les jornades porten 44 anys i crec que si no ho recordo malament, el concurs de rebosteria ja arriba com a les 17 edicions o així, o sigui que ja també són anys, està això superconsolidat i la gent gran de la ciutat ho espera amb moltes ganes, poder-hi participar, compartir la seva posta culinària. A més, tot això ha marcat aquesta aposta culinària. La ciutat és molt gastronòmica, perquè la setmana vinent ja mencionàvem que tenim aquest summit, aquesta trobada de The Food Capitals, amb això també aquesta presència del Ferran Adrià. Doncs dimecres parlàvem del concurs de rebosteria. Ahir el que hi havia una xerrada al Centre Cívic Frederic Mompou també, Sarsuela Principiantes, ahir a la tarda al Teatre Plaza. Avui arriba aquesta sessió de ioga, que de seguida hi connectarem, i a la tarda a la plaça de l'Església a les 6 tenim Havaneres per part del grup Montjuïc.

0: Continuem repassant, perquè al llarg de la primera hora hem parlat de moltes i ben variades activitats. Torno a fer una mica de repàs per si encara si us acabeu de sumar i ens comenceu a escoltar ara. Doncs ahir teníem el Canal Olímpic, aquests Jocs Olímpics Escolars, la primera de les jornades de dues, perquè dimarts tornaran, però en aquesta ocasió a Can Vinader. Aquesta tarda al barri de Canyars tenim la inauguració a les 5 del Parc del Xiprés. Segueix en marxa el que us deia, les jornades de la gent gran en diverses activitats que just hem acabat de repassar. Passar. Demà tenim al Centre Cívic Vista Alegre la Festa de la Primavera al llarg de tot el matí i també als carrers del barri diferents activitats organitzades per l'entitat veïnal de Vista Alegre. Tenim també la nit dels museus, això serà demà a la nit. Malauradament, ahir teníem la secció del castell en agenda, parlàvem amb l'Albert Fernández de Coordinació d'Activitats de l'Ajuntament i ja ens compartia en directe que s'havien esgotat totes les entrades per gaudir del museu la nit de demà dissabte de manera totalment gratuïta. Del museu Piràtia, vull dir, i del castell en general. I demà dissabte també al castell, ja que ho estem mencionant, hi ha Romeria del Castillo amb un festival flamenco. Això serà a les 8 del vespre. A l'agenda del web de l'Ajuntament trobareu tota la informació perquè organitzen més coses. Tot això ens explicava l'Albert Fernández, que organitza la Casa Andalucía. Diumenge al matí tenim la cursa Desconnecta per l'autisme a la platja, amb sortida des de la plaça de les Palmeres. A les 10 tindrem també, però ja en un altre punt de la ciutat, a la parròquia de Santa Maria, començarà una romeria del Rocío, una sortida a les 10 de la parròquia de Santa Maria, arribaran fins al castell i hi ha previsió que al migdia es faci un cocido. Tot això anirà acompanyat de diverses activitats al llarg del cap de setmana per part de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Ho hem mencionat també al llarg de la primera hora, que estan de celebració, 44 anys que han complit aquest 2026. I al llarg de dissabte i diumenge tenim un conjunt d'activitats d'homenatges. Sí, homenatge, perquè demà dissabte el que tindrem és que a les 12 del migdia es descobrirà una placa commemorativa a la plaça de l'Església. I a més tindrem doncs, castellers, tindrem ballades, dinar popular de germanor, diverses activitats a diversos punts de la ciutat, també al propi local de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Dissabte us deia que al matí tenim aquesta cursa Desconnecta per l'autisme, una cursa solidària, i a la tarda de diumenge... He dit dissabte, m'he equivocat perquè és diumenge. La cursa Desconnecta per l'autisme és el matí de diumenge, amb sortida a les 10 del matí de la plaça de les Palmeres, i a la tarda de diumenge a les 7 al Teatre Plaça tindrem el concert solidari a favor de Càritas Parròquia al Castelldefels. Jo crec que amb tot això ja he fet un repàs super detallat de tot el que tenim aquests dies a la ciutat i ara ja de seguida continuem amb aquesta segona hora del programa on també, a part de seguir parlant de l'agenda, de parlar de les jornades de gent gran, com us estava mencionant, amb aquesta unitat mòbil que està al Centre Cívic Vista Alegre, parlarem també de l'agenda esportiva i entremig us he de parlar del protocol d'actuació davant les violències sexuals, perquè des de l'àrea d'igualtat estan realitzant unes formacions dirigides a establiments i comerços per adherir-se a aquest protocol i per rebre informació, una introducció al marc normatiu, als conceptes clau i aquest protocol. I a més d'això, com sempre, doncs seguirem molt pendents de les notícies que vagin arribant. Si hi ha qualsevol novetat, doncs us informem en directe, com per exemple ahir a les 9 del matí, que us avançàvem tot el tema de mobilitat, perquè ens ho comunicaven en aquell mateix moment des de l'àrea de l'Ajuntament. Vinga, va, amb tota aquesta prèvia ja podem seguir amb aquesta segona hora del Desperta. Us dèiem, estarem fins les 10 del matí amb tot això que us he avançat i segurament més coses encara.
1: Castelldefels Desperta.

0: Aterrem de nou a les 44enes jornades de la gent gran, aquesta cita que està omplint Castelldefels d'activitats festives, culturals, de convivència, fins al 24 de maig i que cada dia estem parlant d'aquestes activitats d'aquest, el nostre estimat col·lectiu de la gent gran de la ciutat. Enguany, aquestes jornades que també complien 44 anys han arribat amb una programació que ben carregada de diversitat d'opcions, com sempre, però a més la imatge que acompanya, la imatge gràfica que acompanya aquesta programació és ben encertada, plena de color, confeti, i uns personatges que ens representen una gent gran activa, diversa i vital i que efectivament ho estem comprovant amb la gran participació que hi ha aquests dies a totes les activitats proposades. El dilluns, per exemple, estàvem presents en aquesta sessió d'aeròbica a la plaça Església i es van apropar gairebé o entorn a les 200 persones a participar-hi. Vam poder parlar amb dues d'aquestes persones i l'actitud, el que sempre comentem, ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat i tenir aquesta actitud tan activa, poder-me trobar amb aquestes ganes de participar en sessions com aquesta, com l'aeròbic o com la que de seguida comentarem, aquest ioga al Centre Cívic Vista Alegre. El bingo musical també era una altra opció que em va encantar el dimarts quan parlàvem amb el tècnic de l'àrea de gent gran i ens explicava com ho havien organitzat i com s'havien esgotat també les entrades. Realment una edició que torna a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental que té la gent gran dins de la vida social i cultural del nostre municipi. Totes les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran i ho fan també en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran de Castelldefels. Escoltem ara, recuperem les paraules de Pep Ribas, responsable d'aquestes jornades, coordinador i responsable de la secció de gent gran de l'Ajuntament.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja ser un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Doncs sí, començaven el diumenge passat, 10 de maig, amb aquest ball de diumenge. La finalització de les jornades, la cluenda, arribarà el diumenge 24 de maig. Encara ens queden dies per davant per continuar gaudint i per continuar fent aquesta cobertura des de la ràdio. El diumenge 24 de maig tindrem el ball de diumenge amb una cluenda de les jornades, amb un ball temàtic a les 5 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou. Dins del que estàvem escoltant ara, que ens explicava Pep Ribas, mencionava que tots els dies, exceptuant un, es fan activitats de matí i tarda. I justament tinc aquí la programació i el dia que menciona que només hi ha una activitat, en aquest cas una activitat de matí, és el dijous 21 de maig, però perquè hem de tenir en compte que aquell dia, de manera paral·lela, també s'ha organitzat una excursió a Empúria Brava, una excursió amb sortida a 8:15 del matí. En aquest cas m'apunto per dilluns informar-vos si encara queda alguna plaça, ho dubto molt, segurament, perquè amb tota la participació que estem veient, la resposta tan positiva per part de la gent gran, de ben segur que s'han esgotat les places. Aquesta era, juntament amb el ball del diumenge passat, les úniques dues activitats que tenien cost. La resta d'activitats proposades són totes gratuïtes, obertes a tot el col·lectiu de la gent gran de la ciutat a participar-hi. A més, hem de recordar que el gran acte central arribarà el proper dimecres 20 de maig. Aquest acte central de les 44enes jornades serà com es fa cada any, aquesta tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert, amb ball de gala, tota la plaça de l'Església, i acompanyat, com és habitual, d'aquest berenar multitudinari. L'any passat, i com els anys anteriors, s'esgotaven les places i enguany ens explicava el coordinador de les jornades que han aconseguit incrementar les places ofertes.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor al mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar al mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out segurament d'invitacions pel... per la festa...
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Amb sempre, que estem bé, torna a venir l'orquestra del Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Acabarem, abans de fer ara de seguida aquesta connexió amb el Centre Cívic Vista Alegre, el que farem és recordar també les activitats del cap de setmana. Demà dissabte hi haurà un concert al Teatre Plaza a les 6 de la tarda, l'Orquestra Simfònica Voces. El diumenge, al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, balls a la plaça. I a la tarda de diumenge tenim el ball de diumenge amb la Castillbanda. Això serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou. I de seguida continuarem parlant de les jornades de la gent gran, apropant-nos al Centre Cívic Vista Alegre. Ara el que farem és una petita pausa musical amb una d'aquestes novetats musicals del mes de maig que ens porta la cantant Lori Meyers.

0: El grup musical Lori Meyers, que abans he dit cantant, m'ha confós el nom, perdoneu, doncs ens ha permès situar-nos ja en la que és la unitat mòbil del dia d'avui. Tenim el company Miguel Navarro, que s'ha apropat al Centre Cívic Vista Alegre en el marc d'aquestes 44enes jornades de la gent gran que us estava explicant fa uns minuts, que aquests dies omplen de la ciutat de diverses activitats per promoure el benestar, la participació i la vida activa de la nostra gent gran. Avui posem el focus en la proposta que ens arriba, que combina moviment, salut i també connexió personal. La sessió és una sessió de ioga al Centre Cívic Vista Alegre. Per parlar-ne, estan ja situades allà i les tenim per aquesta connexió de la unitat mòbil a la Olga Monge, la dinamitzadora de l'activitat. Ella és de la OM Yoga Castelldefels. I també dues participants de l'activitat, Carmen Sedeño i Maria Rosa Hernández. Molt bon dia a totes tres i gràcies per acompanyar-nos aquí al Castelldefels Desperta.
1: Hola, molt bon dia. Jo sóc l'Olga, sóc la professora de ioga, estic encantada d'estar aquí avui per participar en aquesta activitat.
0: Bon dia, Olga, molt bé. Doncs comencem amb tu, com a dinamitzadora de l'activitat, Olga. Sovint pensem que el ioga és només per a persones que siguin flexibles o que tinguin ja experiència. Com trenques tu aquest mite i com enfoques avui aquesta activitat que està dins de les jornades de la gent gran?
1: Doncs justament, molt interessant. Jo sempre dic que el ioga és per tothom, per totes les edats, i es comença amb respiracions, amb coneixença del cos, i a partir d'aquí és quan vas guanyant flexibilitat amb la pràctica i amb la constància.
0: Uh-huh. I específicament en el col·lectiu de la gent gran, quins beneficis pot aportar aquesta pràctica del ioga?
1: Mira, només el fet d'estar en conjunt, en comunitat i fer una sessió conjunta, l'energia que s'ajunta ja és molt especial. Aprendre a moure el cos de forma conscient, amb tranquil·litat, amb calma, amb respiracions acorde, és el que et pots emportar després a casa i continuar fent a casa. I crec que és una iniciativa molt bona que fa l'Ajuntament per tota la gent gran que ens estimem molt.
0: Uh-huh. I com adaptar-se als exercicis perquè tothom s'hi senti còmode, independentment de l'edat que tinguin o la condició física?
1: Doncs mira, treballem a vegades amb esterilla al terra i a vegades amb cadires, i hi ha gent que simplement no fa els exercicis de peu. Sempre hi ha mobilitats, exercicis que es poden adaptar amb diferents mobilitats, i això, ja estic sempre pendent de tothom que pugui gaudir de l'experiència.
0: Uh-huh. I avui les persones que s'han apropat, no sé si algunes potser ja han practicat ioga per primera vegada, o sigui, ja havien practicat abans, o avui és la primera vegada. Com és, tu que habitualment realitzes aquestes sessions de ioga, que a més, després ja mencionarem una mica, perquè tu vens d'OM Yoga Castelldefels, i que ens expliquis una mica també quin és el teu enfocament en el teu comerç. I més enllà d'això, doncs m'agradaria saber quina és la reacció habitual quan arriben a la teva classe, i en aquest cas concret, doncs, persones grans que potser això venen amb aquest enfocament de que no ho han fet mai, potser amb una mica de neguit?
1: Sí, exacte. Estàvem parlant abans que hi ha algunes que no han fet mai ioga i altres que ja havien practicat alguna vegada. A mi el que m'agrada explicar és que, bueno, el ioga és per tothom. A vegades es té com idealitzat que és una cosa molt, un exercici, una dinàmica molt espiritual o que ha de ser molt flexible. Jo dic que no, justament s'ha de conèixer, s'ha de practicar, i que això, que se sentin còmodes, que jo estaré sempre intentant adaptar la postura, i que sempre és agradable conèixer una activitat nova i començar a fer alguna cosa de zero.
0: Uh-huh. Doncs aquesta seria la reacció inicial abans de començar. Tu ens mencionaves també ara mateix, Olga, que a nivell emocional, a nivell mental, és una activitat molt positiva, especialment, doncs, ara ens centrem en el col·lectiu de gent gran, però de manera general per a tothom. El ioga ens aporta benestar també emocional i mental. Doncs si comencem amb aquesta mirada, i tu sempre, doncs, defensant també aquesta idea d'un ioga accessible per a tothom, què és el que notes en les persones participants quan s'acaba la sessió?
1: Mira, el que noto és que la majoria em diuen que han estat còmodes, que han pogut desconnectar durant una estona de les responsabilitats que tenim al dia a dia, o algunes inclús problemes o preocupacions. És un moment de connexió amb tu mateix, de deixar de banda per uns minuts, per una hora, les preocupacions del dia a dia i connectar amb tu. I això et dona una eina perquè després a casa, en qualsevol moment del dia, puguis tornar a sentir-te d'aquesta manera, amb exercicis molt simples que es poden després emportar a casa.
0: I Olga, ara ja passo al que estava mencionant. Tu gestiones aquest servei que tenim a la ciutat de ioga i també, pel que estic veient ara mateix, una altra activitat que es diu Barrer, o Bar, bueno, no sé com es pronuncia ben bé, aquest centre de ioga que tens a la ciutat, ubicat a Avinguda de la Pineda 76. Explica'ns una mica què oferiu aquí en el teu centre.
1: Doncs sí, exacte, és un centre de ioga, faig estil Hatha Yoga, que és el que és més conegut aquí a Occident, i l'altra activitat que comentes és Barre, també és conegut com Barre Fit, i és una disciplina que inclou moviments de ballet, ho fem amb una barra, també posicions de pilates i de ioga i entrenament funcional. Treballem amb mancuernes, amb bandes elàstiques, amb pilotes. Llavors, és un exercici més de força, d'equilibri, va molt bé per totes les edats, especialment per dones, per guanyar això, força muscular.
0: I ja fa temps que estàs aquí a la ciutat amb aquest centre de ioga i barre?
1: Doncs justament ahir, 14 de maig, vaig fer 4 anys a la ciutat, des que vaig obrir l'estudi, i estic això, molt agraïda a la comunitat, a tota la gent que va venint a classe i que fa possible aquest, que és el meu somni, que em fa molta il·lusió de complir.
0: Ostres, doncs felicitat per l'aniversari. És la primera vegada que també fas alguna activitat així emmarcada, en aquest cas en les jornades de la gent gran? No sé si has fet alguna col·laboració anterior també amb activitats de l'Ajuntament.
1: Sí, havia col·laborat en altres ocasions. Diria que aquesta és la cinquena vegada que col·laboro amb l'Ajuntament, en el marc de l'Espai de la Gent Gran. I bueno, per mi és un honor i crec que és una activitat molt maca per fer per la gent gran, per la nostra gent del poble.
0: Perfecte, Olga. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. I ara m'agradaria passar amb les dones participants. Tinc aquí apuntat que tenim a la Carmen Cedeño i a Maria Rosa Hernández. M'escolteu les dues?
2: Sí, sí.
0: Ah, perfecte. Bon dia. Com esteu? Amb ganes de començar aquesta activitat?
2: Sí, sí. Es la primera vez que lo hago y no es una experiencia que voy a tener hoy.
0: Perfecto. Una pregunta. ¿Con quién estoy hablando ahora exactamente? ¿Con Carmen o con María Rosa?
2: Con María Rosa.
0: Perfecto, María Rosa. Encantada. Pues me gustaría saber un poquito por qué decidiste apuntarte en esta actividad de yoga.
2: Pues no sé, me habían hablado de que va bien para nuestra edad, para la relajación y todo esto, y me he decidido aprender algo.
0: ¿Ya habías hecho yoga antes o
2: no,
0: es tu primera experiencia?
2: No, ni lo he visto nunca.
0: Ah, ni lo has visto.
2: No.
0: Vamos, primer contacto.
2: Sí, soy virgen.
0: Muy bien. Y Carmen, por tu parte, ¿por qué te apuntaste? ¿Habías hecho yoga antes?
3: Sí,
0: o también...
3: yo suelo practicar yoga todo el año y ahora con lo de la Gen Gran, pues en julio ya lo hice y ahora también me he apuntado.
0: Muy bien. Y en tu caso, que ya lo habías hecho, ¿notaste algún cambio al participar? Quizás al terminar, más calma, ¿te sentiste con más energía?
3: Sí, es que se suele tener así, porque hace una relajación muy buena y va muy bien.
0: Uh-huh. Y por la parte social, ¿qué os llama la atención de este tipo de actividad? Entiendo que al final también compartís la actividad con otras personas del barrio, ¿no? Entonces, ¿conocéis a gente nueva o quizás podéis hacer cultivar los vínculos?
3: Yo pienso que sí, que te vas relacionando con más gente y es bueno.
0: Pues la verdad, viendo la hora que es, que justo ya tendríais
3: sí,
0: que empezar.
3: Vamos a empezar.
0: Ya vais a empezar, así que con esto me despido. Os agradezco a las tres, tanto a vosotras dos participantes, Carmen Cedeño, María Rosa Hernández, com també a l'Olga Monge, amb qui hem estat comentant tots els beneficis d'aquest tipus d'activitat. Us agraeixo a les tres el temps que ens heu dedicat i que gaudiu molt ara d'aquesta activitat de benestar, moviment i de trobada entre persones. Així que vagi molt bé, molt bon dia.
3: Vale, bon dia. Adeu.
0: Adeu.

Seguim, ara aprofitarem uns minuts de repàs d'altres actes d'agenda que encara no havíem mencionat, perquè just ho acabo de veure a l'Instagram de l'Escola Municipal de Dansa. Demà dissabte fan jornada de portes obertes.

Segueixo. A les coses del directe, que estava veient aquesta story i m'ha marxat i després des de l'ordinador, com no tenia la sessió iniciada a Instagram, no la podia veure. Llavors, us estava mencionant que han publicat i s'han fet ressò des de l'Instagram de Castelldefels Cultura d'aquesta jornada de portes obertes de demà dissabte 16 de maig. Serà al matí a l'Escola Municipal de Dansa de Castelldefels a partir de les 10 fins a les 2

Ella fa escultura a l'Instagram de l'Escola Municipal de Dansa. Mencionen que informen que les matrícules per al curs 2026-2027 començaran el 20 de maig, és a dir, que ja és la setmana vinent. El 20 de maig és el dimecres de la setmana vinent i fins al 29 de maig. Són matrícules que s'han de fer de manera presencial a la seu de l'Escola Municipal de Dansa, ubicada a Avinguda 300, número 25. I l'horari per fer-ho, des del 20 de maig fins al 29 de maig, és a les tardes, de 4 a 8 del vespre. I també una altra notícia que em trobava a través de les stories dels diferents equipaments de serveis municipals. En aquest cas, l'Instagram de l'Espai Montserrat Roig, de l'àrea d'Igualtat. Han fet una story també on parlen de les formacions que estan realitzant, formacions dirigides a establiments i comerços que es volen, que estan adherits al protocol o que es volen, tenen interès a adherir-se a aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals.

En aquest cas, sembla que justament la story devia ser d'ahir i jo l'he vist fa un moment i ja no està disponible. Igualment, tot i que no estigui disponible, sí que el que estic trobant és que era una story a partir d'una publicació que feien fa uns dies, per tant, la publicació la podeu recuperar. Si us interessa i aneu a l'Instagram de Castelldefels Igualtat, veureu una fotografia on es veu una etiqueta vermella que posa local lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Aquí trobareu tota aquesta informació de les sessions de formació, que són gratuïtes per a comerços i establiments d'oci adherits o amb interès d'adherir-se al protocol d'actuació davant les violències sexuals de Castelldefels. Es tracta d'una sessió de 2 hores que, en aquest cas, ens avança encara les següents sessions, en les que encara queden algunes places, que aquesta era l'història concreta que veia, aquest anunci de que encara hi ha opció d'adherir-se a aquestes formacions. Les dues seran online. Una serà el dimarts 19 de maig, de 4 a 6 de la tarda, i l'altra el 2 de juny, també dimarts, en aquest cas en horari de matí, de 10 a 12. Podeu adreçar-vos a l'Instagram de Castelldefels Igualtat i a través d'un missatge contactar a les companyes d'aquesta àrea per sol·licitar més informació i que us facilitin l'enllaç d'inscripcions, sinó també al web de l'Ajuntament, a l'apartat, al Servei Específic d'Igualtat, trobareu aquest formulari d'inscripció amb tota la informació referent a aquesta formació, una formació en la que faran una introducció i un marc normatiu d'aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals. Parlaran dels conceptes claus, igualtat i violències masclistes, i, òbviament, acabaran centrades en aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci de Castelldefels. Una durada de 2 hores d'aquesta formació, que el que permetrà és obtenir un certificat que servirà per acreditar la realització de la mateixa formació i que també serveix per complir amb un dels requisits de l'adhesió al protocol.

0: Castelldefels Desperta.
1: Si quieres viajar con nosotros,
2: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
1: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
4: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
5: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
6: Thank you for that lovely tune, that funky music.

0: Com cada divendres, aquesta música esportiva ens porta a parlar de l'agenda esportiva de la ciutat aquest cap de setmana. Recordem, ahir fèiem un repàs perquè es va publicar a la web de l'Ajuntament aquesta prèvia des de l'àrea d'esports de tot el que tenim per davant dissabte i diumenge amb el titular l'esportiu Castelldefels Sènior Femení busca el títol de Lliga, un dels punts forts, plats forts d'aquest cap de setmana. I ara el que fem és connectar per trucada, ja el tenim aquí en espera, el periodista Cristian Cano, que és col·laborador que realitza el programa Dilluns Esportiu aquí a Ràdio Castelldefels tots els dilluns a les 9 del vespre, i ara li donem la benvinguda. Bon dia, Cristian, com estàs?
1: Hola, Estefania, molt bon dia.
0: Molt bé, doncs, què ens expliques per aquest cap de setmana?
1: Doncs mira, justament sembla que m'has llegit la ment, perquè anava a començar parlant sobre el partit del sènior femení d'handbol de l'Esportiu Castelldefels, que sí, com bé has comentat, té aquest partit d'anada de la final de Primera Catalana. S'enfrontarà el dissabte a les 8 del vespre contra el Vilanova del Camí. El primer partit serà fora de casa, a Igualada, el poliesportiu Can Titó, i el partit de tornada serà a Castelldefels. Un partit, precisament, entre els dos campions del grup A i del grup B de Primera Catalana. Recordem, fer un parèntesi, que els dos equips ja són de Lliga Argent. Tot i que perdis la final, tots dos equips, tant Vilanova del Camí com Castelldefels, des de fa un parell de setmanes, que són ja equips de Lliga Argent de cara al curs 2026-2027. I com mencionàvem, doncs ara ens queda aquesta incògnita de conèixer quin és l'equip que s'emporta el títol, que en aquest cas esperem que sigui el quadre local, el quadre castelldefelenc, sobretot amb aquest partit de tornada al pavelló municipal de Can Vinader. Pel que fa a altres esports, en futbol tenim bastant activitat, i és que tenim tres finals, com per exemple la de la Lliga Elite, i és que el Castelldefels, la Unió Esportiva, juga a Canyars contra el Júpiter en un partit que de ben segur serà d'infart, perquè el Castelldefels es juga la seva presència a la promoció d'ascens, mentre el Júpiter es juga la seva presència a la categoria, ja que en aquests moments és un dels equips que ocupa la zona del descens. D'altra banda, a la Tercera Catalana també tenim dos partits importantíssims. El primer és el de la Unió Deportiva Vista Alegre, que jugarà un partit a cara o creu, un partit on s'haurà de demostrar el ser o no ser, ja que visita el camp del Viladecans B, que és el tercer, el Vistalegre és el quart. Hi ha un punt de diferència entre els dos equips, i si el Vistalegre guanya, superaria el Viladecans B i es ficaria a la zona de playoff. O sigui que és un partit importantíssim, clau, a jugar tota la temporada la Unió Deportiva Vistalegre. Com també el filial de la Unió Esportiva Castelldefels B, que té un partit a domicili al camp de l'Albirrojita de Catalunya, i es juga la vida l'equip del Jordi Arjona. El quadre groc ara mateix marca la permanència, però si perd i els seus màxims perseguidors guanyen, doncs baixaria de categoria. O sigui que el Castelldefels B depèn de si mateix i necessita guanyar a un Albirrojita de Catalunya que arriba aquesta última jornada sense res en joc. D'altra banda, pel que fa a altres esports, hem de mencionar el futbol sala, on el futsal Castelldefels, el sènior femení, també té un partit importantíssim, ja que rebrà a Can Roca el Palmasec, i ara mateix l'equip castelldefelenc està ficat al descens. Té realment difícil mantenir la categoria, crec que són 4 punts de 3 o 4 punts de distància amb el seu màxim, perseguidor, i és realment difícil que l'equip pugui continuar aquesta primera divisió femenina. Veurem què és el que passa, però el més normal és confirmar el descens d'aquest equip. I d'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, cal dir que, tot i que encara no és matemàtic, també el Castelldefels hoquei herba femení també té realment difícil mantenir-se a la Lliga Iberdrola, ja que el Club Deportivo Terrassa, com vam mencionar, va guanyar el passat cap de setmana, ja s'obre una escletxa molt important entre els dos equips, i si no és aquest cap de setmana, serà el següent on es confirmi el retorn del Castelldefels d'hoquei herba a la Divisió d'Honor B.
0: Cristian, em sembla que sí que tenim per davant un cap de setmana, com deies tu, d'infart, eh? Perquè sí. Tenim aquesta gran final del sènior femení de l'handbol esportiu Castelldefels, tenim a la Unió Esportiva Castelldefels i Unió Deportiva Vistalegre, que jo crec, juguen, seguir somiant amb l'ascens. Ostres, la veritat que un cap de setmana molt intens, així que estarem esperant ja la següent connexió ja el dilluns perquè ens portis els principals destacats i, òbviament, el teu programa de dilluns esportiu, ja després el mateix dilluns a les 9 del vespre.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Estefania, i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Gràcies a tu. Bon cap de setmana.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Castelldefels Desperta.
1: Aquesta música ens marca també ara l'inici de la secció d'Agenda Cultural del cap de setmana i per repassar tot allò que ens arriba, a veure si m'he deixat alguna cosa també al llarg d'aquest Castelldefels Desperta, tenim ja per telèfon a la tècnica de l'àrea de cultura Mireia Soler. Bon dia, Mireia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, aquí estem.
1: Doncs explica'ns una mica què tenim per davant, què és el que publicareu, perquè recordem doncs, que cada divendres feu aquesta publicació al vostre Instagram de Cultura amb tot el recull, doncs què ens destaques?
2: Doncs aquest cap de setmana està ple d'activitats culturals i festives, eh? O sigui, tenim la festa de la primavera a Vistalegre, de l'Associació de Veïns Vistalegre, que té diverses activitats durant tot el cap de setmana, com un mercat, una petita cercavila. O sigui, també convidem a tothom a pujar al barri.
1: Perfecte, això demà dissabte.
2: Sí, i alhora també tenim el Rocío. El Rocío que ho fa Casa Andalucía i la Hermandat. I el dissabte hi ha al castell un festival flamenco a les 8 de la tarda i el diumenge és la típica romeria que comença a l'església a les 10 i acaba al castell.
1: Mm-hmm. Vale. Molt bé, Mireia.
2: Després seguim amb l'aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, que són 44 anys. I també tenen diverses activitats durant tot el cap de setmana. El dissabte hi ha la Diada Castellera, a les 6 de la tarda a la plaça, i a les 8 i mitja, Tabalada i Ball de Diables. I després el diumenge tenen a les 11 i mitja Cercavila amb els gegants, baixaran els gegants de l'agrupació cap a la plaça Neus Català i a les 12 ja faran balls populars de gitanes, panderetes, o sigui que convidem a tothom. Que hi ha una diversitat cultural aquest cap de setmana que estigui a fer, és impressionant, que vagin a veure una mica de tot.
1: Exactament, realment, des de l'àrea de cultura, molt present la cultura aquest cap de setmana, amb aquesta gran celebració, amb aquest homenatge. Mencionaves homenatge, i és perquè, si no vaig errada, demà a les 12 serà el moment de descobrir una placa commemorativa a la plaça de l'Església pels castellers,
2: exacte.
1: Veritat?
2: Sí, això m'ho he guardat pel final, perquè ho lliguem amb el Festival de Dansa,
1: vale.
2: Que a les 12 hi ha un ballarí que es diu Marc Fernández, que fa una coreografia de ball barrejada com amb les figures dels castellers i llavors aprofita per fer aquest homenatge amb la descoberta de la placa pel castell que vam fer a la Festa Major d'hivern de 8. Llavors és aquest homenatge que es fa als castellers de Castelldefels i lligat amb el Festival de Dansa, no? Que trobem que és molt bonic poder fusionar aquestes dues coses. I
1: perfecte.
2: Això serà el dissabte a les 12 a la plaça de l'Església.
1: Mm-hmm. És veritat, Mireia, això no ho havia comentat aquí al Desperta i ho havia estat veient al vostre Instagram, aquest espectacle que es titula Aleta, de la companyia Marc Fernández, com deies, i em va semblar molt maca. Heu publicat també com un petit vídeo on es pot veure una miqueta com serà aquesta peça, i es veu una peça així molt contemporània, no? I com dius, centrada en l'imaginari del món casteller.
2: Exacte, és una coreografia que està pensada molt curada, molt bonica, no? Aquest punt, aquesta part contemporània, però barrejar, no?, amb la cultura popular catalana, i llavors ho trobem superadient per també fer aquest petit homenatge als castellers que van aconseguir el castell de Vuit a la Festa Major d'hivern.
1: Perfecte, Mireia. Em sembla, com deies, jo t'he espatllat, no?, com aquesta part final que volies destacar això, jo ja m'estava avançant abans, però ara ja ens has compartit això, la placa commemorativa que es descobrirà a la plaça de l'Església a les 12. Tindrem després aquest espectacle que acompanyarà tota la recepció institucional dels castellers de Castelldefels, i jo crec que amb això ja era el plat fort que volies comentar també, junt amb tot el que ja ens has estat explicant, i em sembla que hem fet ja un bon repàs, no? O queda alguna coseta més, Mireia?
2: Segur que ens deixem alguna coseta, eh? Perquè sempre hi ha, bueno, el que fan moltes vegades al Centre Cívic Vistalegre, que també ho volem posar dels jocs de taula a la nit i tot això, però bueno, el més important que creiem que cal destacar perquè tothom pugui anar a una o una altra, crec que no ens hem deixat res.
1: Perfecte. Estic pensant en el Centre Cívic Vistalegre i amb el dia que tenen demà, que des de les 10 del matí estaran amb la festa de la primavera fins a la nit també, perquè era tota una jornada completa. No sé jo si arribaran vives per fer també l'activitat aquesta de la nit dels Jocs de Taula. Ja veurem com es desenvolupa tot.
2: Sí, és veritat que hi ha molta activitat, però també ens agrada, no?, aquest punt que els barris també amb les festes de barri, o en aquest cas la festa de primavera, formin part, no?, d'aquesta diversitat de la ciutat, i convidem a tothom a pujar-hi, que no només és per la gent que viu a Vista Alegre, sinó qualsevol persona de Castelldefels que pugi i gaudeixi d'aquest cap de setmana.
1: Exacte. Una festa per fer teixit comunitari, teixit de barri, però també teixit de tota la ciutadania que s'hi vulgui apropar i gaudir de tota la programació que s'ha preparat. Mireia, moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos aquest recull de l'agenda des de l'àrea de cultura.
2: A vosaltres per donar-nos aquest petit espai. Moltes gràcies.
1: A tu, bon dia. Adéu.
2: Adéu.

0: Castelldefels Desperta.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
2: I a 4 minuts d'acabar aquest Castelldefels Desperta de divendres. Oh. Tenim ara ja amb nosaltres a l'Anna López, que ens porta de manera ràpida i concisa tota la previsió del dia d'avui a Ràdio Castelldefels. Bon dia, Anna, com estàs?
3: Bon dia, Estefania. Doncs molt bé. Amb aquest canvi de temps, doncs que segurament que ha fet baixar els termòmetres un graus, o així ho sent el meu cos, però és evident, no?, en el carrer. Doncs bé, avui tenim el programa del dia a la graella de Ràdio Castelldefels, a Fuera de Campo, com sempre, en directe a les 8, després Indianapolis, amb tota la música indie, la cara B, en aquest cas ja sabeu el programa especialitzat en el hip-hop i les seves arrels, i a continuació Castel Beats, des de Fuera de Campo i Castel Beats, doncs ens aprofundiran en els continguts dels seus programes d'avui. Després recordarem que aquest cap de setmana es celebra la cursa Istea, Desconnecta per l'Autisme, organitzat per l'entitat Istea, que l'Agrupació de Cultura Popular celebra el seu 44è aniversari. El Joan Molero, president, ens explica en què consistiran aquests actes que es desenvoluparan el cap de setmana i també aquest cap de setmana en temes molt diferents, però lúdics també i culturals, el Rocío, que impulsa la Casa d'Andalucía juntament amb l'Hermandat Cristo de la Paz i el concert de Càritas que impulsa aquesta entitat des de Castelldefels. La nostra mòbil viatjarà pel comerç local i doncs, l'Àngela Rubí, des de l'àrea de participació ciutadana, ens explicarà què és aquest nou servei que presenta l'Ajuntament, que és es denomina oficines d'entitats.
2: Molt bé, Anna, molt complet com sempre. Hi ha molta informació d'agenda, òbviament, del que arriba aquest cap de setmana. Amb això ens acomiadem, perquè només ens queden ja 3 minutets del Desperta i de seguida començaràs tu amb el magazín. Així que gràcies i bon dia.
3: Gràcies, Estefania, i que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Castelldefels Desperta.
2: Ara sí, arribem a aquesta recta final, només un minutet i escaig per davant abans d'acomiadar-nos, de desitjar-vos un molt bon cap de setmana. Esperem que gaudiu d'alguna de les moltes activitats que us hem proposat per aquesta tarda de divendres i cap de setmana. Estava fent un repàs i hi ha una coseta que sí que no havia mencionat, ahir sí que crec que ho vaig comentar, el circuit Volley Boom a la platja, que arriba a la seva 26a edició i comença aquest cap de setmana, organitzat per Volley Boom, amb activitats, amb el primer torneig realment, no?, d'aquesta 26a edició del circuit, dissabte 16 i diumenge 17 de maig. Amb aquest darrer apunt, ja sí que estem superpreparats i preparades per gaudir del cap de setmana a Castelldefels. No sé jo el temps com ens acompanyarà. Com deia ara la companya Anna López, avui ja veiem que el temps ha baixat una mica la temperatura. Jo avui no he triat gairebé, m'he posat mitja màniga, m'he venit d'arriba i sembla que avui no era el dia. A veure com evoluciona, què ens depara el cap de setmana. Esperem que es comporti i ens permeti gaudir de tota aquesta ben diversa activitat que ens arriba, amb molta presència cultural, com hem vist, però també propostes ben diverses, amb la nit dels museus, propostes també solidàries, la cursa Desconnecta per l'Autisme, la festa de la primavera al barri de Vistalegre, també el concert solidari que tenim el diumenge a la tarda. Tot això ho podeu consultar també al web de l'Ajuntament, a l'Agenda, i a l'Instagram de Ràdio Castelldefels, a l'Instagram de l'Ajuntament, trobareu tota la informació al respecte. Amb això ens acomiadem fins dilluns. Molt bon cap de setmana!
0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 10 del matí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja està pràcticament enllestit. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Els sindicats en vaga demanen una proposta concreta en aquest punt per tornar a trobar-se dimarts que ve. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia. Ucraïna fa mentrestant avui jornada de dol després de l'atac massiu d'ahir de Putin a Kiev, que va fer 24 morts, 3 dels quals eren nens. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles IV o VI de la nostra era. Top Gun, l'original, torna avui als cinemes per celebrar que compleix 40 anys. Coincidint amb l'efemèride, també podreu veure a la pantalla gran la seva seqüela, Top Gun Maverick. Aquests clàssics conviuran a la cartellera des d'avui amb estrenes com la de Hugo 24, cinta espanyola, que ataca el problema de l'habitatge.
5: Esports.
4: Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de mancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
4: La pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment, amb intensitat, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres. Més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Després dels titulars generals, ara és el torn de repassar els titulars locals d'actualitat. La ciutat ret homenatge a Ferran Adrià amb la col·locació d'una estrella al Passeig Marítim, a la ciutat on va iniciar la seva carrera professional. Castelldefels, ciutat clau en els seus primers passos professionals. Aquest és el missatge des de l'Ajuntament que conviden a la ciutadania el pròxim dimarts 19 de maig a les 12 del migdia a viure aquesta jornada històrica amb l'homenatge a Ferran Adrià, figura universal de la gastronomia i referent de la innovació culinària. Un altre homenatge va amb motiu dels 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. L'Ajuntament ha organitzat demà, dissabte, a les 12 del migdia, la recepció institucional dels castellers de Castelldefels en reconeixement a l'assoliment dels 8 pisos. Serà a continuació d'aquesta recepció institucional que es descobreixi la placa commemorativa a la plaça de l'Església. I aquesta tarda, el renovat Parc del Xiprer serà ja una realitat. L'acte d'inauguració té lloc a les 5 de la tarda. A la cerimònia participen, hi hauran les intervencions de l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, i la participació de diversos regidors i regidores municipals. A més, l'acte comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. Aquest acte, al barri de Canyars, amb aquesta renovació integral del Parc del Xiprer, s'ha obert a tota la ciutadania i se'ls espera a partir de a les 5 de la tarda. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castle Defels, així som. Castle Defels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí i ara comienza Castelldefels, així som. Avui, amb els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà a les 8 en directe, i de Castel de Vit, que en el seu cas ho farà a les 11 de la nit, un programa dedicat a la música electrònica. Abans, però, Indianapolis, a les 9 de la nit, amb tota la música indie, i la cara B, el programa que recull les músiques del hip-hop i les seves arrels. I estarem pendents de també recordar l'agenda cultural i social d'aquest cap de setmana. Cursa ISTEA, Desconnecta per l'Autisme. La Pilar García en recordarà els trets més destacats d'aquesta cursa d'art tradicional a Castelldefels. L'Agrupació de Cultura Popular celebra amb diverses activitats de dissabte i diumenge el seu 44è aniversari. Jan Molero, el seu president, ens explicarà més en què consisteixen aquestes activitats. I la Casa d'Andalusia, conjuntament amb l'Hermandat Cristo de la Paz, doncs organitza un cop més als Jardins del Castell la tradicional romeria del Rocío, el cocido popular, i activitats de música i ball, com dèiem, als Jardins del Castell. En un altre escenari, el del Teatre Plaza, concert solidari de Càritas, el seu coordinador a Castelldefels, Javier Naval, ens ampliarà els detalls, i demà, de la mà de l'Àngela Rubí, des de Participació Ciutadana, coneixerem en què consisteix un nou servei que s'anomena d'oficines d'entitats. La nostra unitat mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i també tindrem, com cada dimensió, unes càpsules de salut. Doncs començarem ara mateix. Welcome!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Aquest cap de setmana l'Agrupació de Cultura Popular celebra el seu aniversari en diverses activitats i per parlar-ne nosaltres, Jean Molero, president de l'agrupació. Què tal?
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Tot bé.
1: Doncs explica'ns quines seran aquestes activitats, Jean. Sisplau.
2: Doncs bé, sí, avui enguany fem el 44è aniversari i ens fa molta il·lusió tornar-lo a celebrar amb un seguit d'activitats com es feia fa uns anys, que últimament s'havia perdut. I això, aquest any recuperem un cap de setmana complet d'activitats. Començarem, bueno, avui mateix comencem amb l'assaig especial de gegants al carrer. Divendres tindrem assaig especial casteller, com sempre, abans de les diades importants. I després, dissabte, ja comencem amb el que seria la programació més grossa. Pel matí ens ve a presentar el seu llibre el Kevin Prados, que és un casteller dels Trens del Vendrell, que ha fet un llibre sobre la filosofia dels castells, molt recomanat. Fa la presentació a les 10 al nostre local. Després l'Ajuntament ens fa una recepció institucional i fem la inauguració de la placa en memòria, en referència al primer 4-8 descarregat l'any passat. I després hi ha també l'espectacle Aleta, que està programat dins del Festival de Dansa i que està relacionat, ho vam fer també especialment en aquest dia per donar una mica més de contingut a l'homenatge en el 4-8. Després, per la tarda, tenim la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església i a continuació farem la carretillada i la tabalada. I després ja pujarem al local a fer una mica de festa. Hi haurà sopar pica-pica i sopar, si algú vol passar-se, hi haurà refrigeri a preus populars. I després, el dia següent, pel matí tindrem la Cercavila, que sortirà amb els gegants des del nostre local fins aquí a la plaça Neus Català. I aquí farem una exhibició de balls populars i després tornarem al local a fer un dinar popular.
1: Moltes activitats molt variades. No sé si és el moment també per plantejar-vos algun repte pel que fa als castells, en aquest cas.
2: Sí, bueno, els castells tenim una temporada molt, molt emocionant per davant. La veritat que pinta molt bé. No sé ara què portarem, però sí que està clar que aquesta temporada és una temporada important a l'hora de fer un pas endavant. A veure si podem consolidar aquests castells a 8 i potser fer alguna passa més. I en aquest sentit, sobretot, enguany el repte és el concurs de Tarragona. I en aquest sentit espero que puguem fer una progressió molt positiva des de la diada local que vam fer fa tot just un mes. Ara ja portem un rodatge una miqueta més ja hem fet 3 diades. Aquesta serà la quarta. Ara si podem estrenar algun nou castell per allà de cara a Festa Major, sobretot, tenir un múscul molt gran.
1: Quan es fa aquest concurs a Tarragona?
2: El concurs de Tarragona és el primer cap de setmana d'octubre. Sí, sí. Sí, no, la veritat que a nivell casteller estem molt bé. Tenim una molt bona situació, tant tècnica com social, i això ens agrada molt i jo crec que és l'any.
1: Justament parlaves carretillada d'una de les activitats que es duran a terme.
2: Exacte, després de tot just de la diada, ja quan es vagi fent fosc una mica, farem la carretillada i la tabalada, que en aquest cas són amb els tabalers, els diables i el garigot. En comptes de fer un correfoc en moviment amb un recorregut per la ciutat, doncs ho farem estàtic a la plaça, però és la mateixa dinàmica d'un correfoc, una exhibició de foc on tothom també està convidat a interactuar amb nosaltres si així ho vol.
1: Molt bé, per cert, com va anar la trobada de tabalers, que va ser una mica l'aperitiu d'aquesta jornada
2: sí,
1: de commemoració?
2: Sí, malauradament va ploure i llavors se'ns va trencar una mica la cosa, però bueno, el local ho vam poder solucionar bastant bé. Van venir moltes colles convidades i la veritat que van estar molt contents de la rebuda. Sempre no van poder fer la Cercavila, però sí una exhibició al local i va estar prou bé perquè el caliu entre les colles i tot això era molt bo.
1: Molt bé, doncs que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, que el temps es respecti, que sembla ser que no hi ha previsió de pluges.
2: Sí, sembla que potser una mica divendres, però el cap de setmana perfecte.
1: I que doncs, celebreu ja aquest 44è aniversari de l'Agrupació de la Cultura Popular en un bon moment, com deies, i amb reptes doncs, per davant aquesta temporada, el que resta de l'any, doncs, que poden donar més alegries a l'agrupació, no?
2: Sí, així ho esperem.
1: Moltíssimes gràcies, Jean Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
2: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
0: Així som.
3: Així som. Així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: This is the story of my baker.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A punt de sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 11. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu, també, i l'Aran. La jornada de protesta ha arrencat a Montalla, a la Nacional 240 Lleida, i aquest migdia, a més d'una manifestació pel centre de Lleida, està previst tallar la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i també al túnel del Cadí ja a la tarda. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. I el director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per a la seguretat dels nord-americans. Últim dia avui de campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment ara el capitalitza les formacions d'extrema dreta. Es repeteixen un any més els problemes per renovar el DNI enmig de les denúncies dels sindicats policials de falta de personal. La falta de cites ha generat un mercat negre que oscil·la entre els 60 i els 100 euros per tenir dia i hora per fer el tràmit. I avui obert portes al Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc, la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
5: Esports.
6: El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara, l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar i el sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, el president blanc, per les declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
4: I al temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment fortes, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El Canal Olímpic aplega centenars d'alumnes en la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. L'alumnat participant de 6è de primària, entre 11 i 12 anys, va competir ahir dijous 14 de maig en diverses disciplines esportives. Els Jocs Olímpics continuaran el pròxim dimarts 19 de maig amb una jornada al Poliesportiu Municipal de Can Vinader. Castelldefels participa en la campanya de descomptes per viure experiències de turisme en família, amb el Castell i el Canal Olímpic de Catalunya, que ofereixen diverses promocions. Aquesta iniciativa facilita a les famílies gaudir d'experiències d'oci úniques i a descobrir el patrimoni natural, històric i cultural del Baix Llobregat. Acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana que ens porta activitats mediambientals. Aquest dissabte, 16 de maig, a l'Espai del Mar, activitat especial, com es rescata una tortuga marina. També dissabte, en aquest cas, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Taurons en perill. Diumenge 17, els diumenges a la Pineda de la Jugateca Ambiental es dediquen a consum responsable. Tot un seguit d'activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. Al butlletí Castelldefels avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱是爽，
1: 爱是爽。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Tenim amb nosaltres un grup de quart de primària de l'escola Margalló. Ells i elles són l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia. Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. M'han dit que teniu un missatge per donar-nos.
1: Hola, som de les classes dels comunicadors i les comunicadores de quart de l'escola Margalló. Us volem convidar a una obra de teatre que interpretaran els nostres companys i companyes de 6è i que hem participat tota l'escola.
2: L'obra de teatre es farà el 21 de maig, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Fedrengomont Pou, i l'entrada és gratuïta.
3: L'obra de teatre es titula Junts per un món millor. En Jan i l'Arlet han de deixar el seu poble devastat i marxar cap a la ciutat per ajudar la seva àvia.
4: Allà descobriran noves oportunitats, però també que les barreres més difícils no sempre són físiques. Us convidem a venir i a descobrir com s'ho fan.
0: Molt bé, doncs això era el que ens havien de dir l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia, que estan fent difusió d'aquesta activitat que tindrà lloc dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre Cívic Frederic Montpou, és correcte?
5: Sí!
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, de ben segur que l'obra serà tot un èxit.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, adeu, bon dia.
5: Adeu.

0: Magazine de Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Nuestra unidad móvil lo lleva a Locals Skate Club, una escuela de skateboarding ubicada en Castelldefels. Ahora ellos hacen sus clases en los skateparks de Gavà, en el de Gavà Mar y en el pueblo, porque, como sabéis, el de Castelldefels está en obras. También hacen campamentos de verano de surf en la playa. Hablamos con sus promotores, con sus responsables, Carlos García y Andreu Vallespí. Buenos días.
1: Bon dia, buenos días.
2: Hola,
1: bon dia.
2: Buenos días.
0: ¿Amb qui parlo, amb Carlos o amb Andreu? Primer, Carles.
1: Mira, pues a mi mateix, Carlos.
0: Carlos, escolta'm, quan es veu crear aquesta empresa, Locals Skate Club?
1: Pues mira, Locals va néixer pues, d'una manera una mica involuntària a l'any 2011 i es va començar a professionalitzar a partir del 2015.
0: Per què dius que va néixer d'una manera així una mica involuntària?
1: Bueno, és una d'aquestes històries d'emprenament que bueno, dos joves skaters del poble de tota la vida, no teníem diners per un viatge de surf al nord i vam dir, hòstia, per què no fem unes classes? Hòstia, per què no creem una escola? I així va ser. I la veritat és que no ens ha anat pas malament. I ja et dic, vam començar a professionalitzar el servei doncs, allà cap al 2015. La demanda de casals d'estiu va començar a disminuir i la demanda de classes extraescolars va començar a augmentar i així va ser quan vam fer el flip.
0: Molt bé, ara feu les classes als skateparks de Gavà i a Gavà Mar perquè el de Castelldefels el tenim en obres, no?
1: Sí, correcte, així és.
0: Expliqueu, no sé si l'Andreu vol parlar d'aquests campaments d'estiu de surf que feu a la platja, en què consisteixen?
2: Sí, doncs...
0: Bon dia, Andreu.
2: Bon dia, bon dia. Són casals d'estiu de 9 a 1 i mitja o de 9 a 5 de la tarda en els quals fem skate de 9 a 10 i quart que són les hores on no apreta tant el sol i després esmorzem i fins a la 1 i mitja fan surf i està orientat sobretot a alumnes d'entre 4 i 15 anys tant de nivell iniciació com més avançat o perfeccionament també.
0: De moment, com explicava el Carles, us van bé les coses, no?
2: Sí, la veritat és que sí, nosaltres vam notar molt el boom després del Covid, que va ser quan l'skate ja era olímpic i tot el boom aquest que va haver d'esport a l'aire lliure, i ho vam notar molt i bueno, arrel d'allà és quan ens vam començar a centrar cada vegada més i a professionalitzar-lo cada vegada més fins a arribar al punt on estem ara.
0: Escolta'm, què és el que es necessita, quines qualitats s'ha de tenir, si és que calen, una persona que vulgui fer surf?
2: No necessita, a veure, estar en bona condició física sí que és bàsic, però realitzem classes de surf per a tots els nivells i realment no requereix molt, no? Tenim taules d'aquestes toves, soft top, per iniciació, que floten molt, els nens es poden posar de peu pràcticament sense onada, o sigui que ho fem d'una forma que qualsevol pot arribar a surfejar realment.
0: Per a vosaltres, quines són les millors platges on practicar surf? Clar, en un nivell ja, podríem dir, competitiu, no?
2: Home, et refereixes d'aquí o arreu d'Espanya?
0: Arreu d'Espanya i d'aquí també, no sé.
2: Bueno, això Carlos t'ho podrà dir.
0: Vale.
1: Bueno, mira, les millors platges que hi ha aquí a prop, diguem-ne, són bueno, a l'Espigó de Castelldefels, com és conegut realment, té una història i una tradició molt gran a la cultura catalana del surf. La platja de darrere del port també surfeja, amb mar del nord-est i del sud-est. I després tenim Garraf, sobretot Gavà Mar, que és realment on impartim nosaltres les classes. Ho fem perquè el banc és molt poc profund i amb qualsevol marejada d'aquestes així, encara que sigui molt petiteta, ja s'aixeca una onada. I bueno, aquestes serien una mica les nostres zones d'acció i les que són, diguem, una mica les millors a prop del nostre poble. I bueno, ja després a la península doncs, hi ha molts llocs tipus Osegor, tota la cuna de Zarautz, que és realment on es va professionalitzar el surf a nivell estatal, i bueno, Portugal, tot això. Realment hi ha molts bons llocs aquí a Europa i bueno, dels que tenim relativament a propet pues serien aquests.
0: Mm-hmm. El fet que s'hagi professionalitzat la pràctica del skate, que sorgeixin competicions oficials, vol dir que hi ha un ampli també nombre de demanda de persones, de joves, sobretot, en aquesta franja, clar, que volen practicar doncs, aquest esport i que cada vegada més es vagin complicant els exercicis, no? Jo he vist coses molt sofisticades, per exemple.
1: Sí, sí, sí. Mira, aquí jo crec que l'Andreu hauria de tenir la paraula. Ell,
0: endavant.
1: De fet, és, bueno, és tècnic de la Federació Catalana de Skate, i ell realment ens ho explicarà una mica millor, però sí, realment hem vist una demanda molt gran, també els nens comencen des d'una edat pues cada cop més baixa i això els dona un recorregut molt, pues molt ampli, no? És a dir, ara ja veiem nens amb 9 anys que és pràcticament espectacular el que fan, però bueno, l'Andreu t'ho dirà millor.
2: Sí, sí. Ara cada vegada més els nens comencen a patinar des de més petits, no? Ja es nota molt perquè quan tenen 12 anys, que igual és pràcticament l'edat que vam començar nosaltres, ja tenen un nivell que dius, uah, com estan patinant, no? I sí, aquí l'únic problema que tenim, bueno, Barcelona, Catalunya, també arreu d'Espanya, és que encara no hi ha les instal·lacions suficients, no? Fa poc que va sortir un basc a l'Egoitz, no?
1: Sí,
2: que va guanyar...
1: Sí, sí.
2: El campionat
1: World Championships, sí. El campionat del món, sí, sí.
2: Sí, sí. I ell és del País Basc i allà tenen molts skaters, instal·lacions, i ell deia, seguia dient que ell ha de viatjar molt per poder practicar en les instal·lacions que realment hauria de practicar, no? Que encara que el País Basc, que és on hi ha més skate de rampa i tenen millors instal·lacions, encara estem molt lluny de lo que és les instal·lacions esportives mundials o europees.
0: Doncs esperem que aviat estigui ja finalitzat les obres de l'skate park aquí a Castelldefels. Per finalitzar, Carles, Andreu, com poden contactar amb vosaltres aquells que vulguin rebre les vostres classes?
1: Doncs mira, nosaltres òbviament doncs tenim el nostre perfil de Google, no? Locals Skate Club. Després també poden enviar un mail a info@localsskateclub.com o si no, doncs poden contactar a través del telèfon que tenim, que segurament els atendrà l'Andreu, que és el 613-85-01-17.
0: Se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Carlos García, Andreu Vallespí, Locals Skate Club. Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació a Lleida. I ja a la tarda els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits a quarts de final, el Benvibre Bigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
1: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.
2: Trescat Info. Ràdio Castell.
4: Castelldefels, avui,

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Llum verda al nou bar del Castell. La Junta de Govern local ha aprovat aquest matí el projecte tècnic per l'obra de les escomeses elèctrica d'aigua i de sanejament de la Guingueta del Castell. Entre altres temes, també ha aprovat la concessió provisional de subvencions destinades a projectes d'interès públic i social. Les 44es jornades de la gent gran continuen aquest cap de setmana amb la música i el ball com a principals protagonistes. Aquesta tarda de divendres a les 6 tenim cantada d'havaneres a la plaça de l'Església. Demà dissabte a les 6 de la tarda també concert de l'Orquestra Simfònica de la Fundació Voces al Teatre Plaza. Diumenge, exhibició de balls de saló, country i el ball de tarda de la gent gran a la plaça de l'Església els dos primers i al centre Frederic Mompou aquest ball de tarda. Del 10 al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats des de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. La nit dels museus arriba la nit de demà, dissabte, a Castelldefels amb entrades exaurides. El castell, l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, obre aquesta tarda nit de dissabte 16 de maig amb entrada totalment gratuïta a partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies ara ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som.
8: Així som.
7: I get a rush. El magazín
8: I get a rush.
7: De Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah.

0: Parlem ara d'un nou servei que ofereix l'Ajuntament de Castelldefels amb l'Àngela Rubí, responsable de l'àrea tècnica de participació ciutadana. Molt bon dia, Àngela.
1: Bon dia, Anna.
0: En què consisteix aquest nou servei Oficines d'Entitats?
1: Doncs és un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària.
0: Com es farà això? Quina mena de serveis oferirà aquesta oficina?
1: Doncs tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple.

0: Sí.
1: Perdona, Anna.
0: No, no, digues, digues.
1: Que és la gestió, bueno, l'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: En aquest cas és un servei que s'ofereix a entitats ja constituïdes, no?
1: Bueno, també podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari.
0: Això és molt interessant, no? Perquè hi ha persones que tenen aquesta voluntat de constituir una associació, no saben com fer-ho perquè evidentment mai ho van fer i a part de la qüestió burocràtica és interessant que tinguin aquest acompanyament.
1: Exacte, al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Clar, perquè aquí tenim entitats socials, culturals i esportives, per exemple.
1: Ah, exacte.
0: Solidàries.
1: Correcte. I ara mateix els que ja estan dins del sistema doncs ja saben a quina porta trucar, però no totes, i també tenim casuístiques, no?, molt concretes des dels departaments. Llavors, al final, el que volem és simplificar i facilitar aquestes gestions al teixit associatiu, d'alguna manera, per promocionar-lo també i fomentar-lo, no?
0: On estarà ubicada aquesta oficina, Àngela?
1: Doncs estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats respecte a aquest nou servei que s'implementa per ajudar aquelles entitats constituïdes o no que vulguin desenvolupar els seus projectes al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, des de l'àrea de participació ciutadana, responsable.
1: A vosaltres, Anna. Gràcies.
0: Bon dia. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
8: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és divendres 15 de maig. Tot seguit, repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat a través dels tres titulars destacats d'avui. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc dels Xiprers al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial tindrà lloc avui a les 5 de la tarda amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. La ciutat segueix compromesa amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vistalegre celebra demà dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada, organitzada pel Centre Cívic Vistalegre amb l'Associació Veïnal del Barri, inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Comencem!

0: L'Ajuntament ha completat la renovació integral del Parc del Xiprés al barri dels Canyars. Aquest nou espai s'inaugura oficialment aquesta tarda a les 5 en un acte obert a la ciutadania que inclourà els parlaments institucionals de l'alcalde, Manu Reyes, i del regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. La jornada també comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. L'actuació ha servit per modernitzar completament aquest espai públic, ampliar les zones de joc infantil i fer-lo més accessible, sostenible i segur per a les famílies i infants. El projecte s'ha desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha destacat les noves àrees de joc i la plantació de més de 25 arbres nous, reforçant el paper del parc com a pulmó verd i punt de trobada veïnal.
1: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats, per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nou espai que s'ha llevat a cabo, s'han plantat més de 27 árboles en un espacio que históricamente ha ido perdiendo ejemplares y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas evidentemente más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: La renovació ha incorporat 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes, jocs d'equilibri de fusta i casetes amb tobogans. També s'han renovat tots els paviments amb zones de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i espais diferenciats per edats, inclosa una zona específica per a infants d'un a 4 anys. A més, s'han instal·lat nous bancs, taules i il·luminació LED i s'han executat treballs per millorar el drenatge del parc i evitar problemes d'inundacions en episodis de pluja intensa.
1: Històricament, poca il·lumió, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern, i a partir de les 5 de la tarda ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tindrem un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque y de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy, muy, un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundación.
0: Una de les principals apostes del projecte és la inclusivitat. El nou parc incorpora una àrea de joc 100% inclusiva perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. El regidor Pedro Paredes també ha convidat la ciutadania a assistir aquesta tarda a la inauguració i descobrir el nou aspecte del Parc del Xiprés.
1: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo e invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tan demanat per la ciutadania i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc del Xiprés.
0: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més, per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, a edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
2: Perquè sigui intenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Vale? Uh-huh. Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores per l'Ajuntament venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
2: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet que a través del que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Uh-huh. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que està que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren en el mercat de valors sigui d'origen renovable.
0: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
2: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un factor energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
0: Des del consistori destacant que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
2: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I perquè fa l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat. I l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració, a cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
0: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. El Barri de Vistalegre celebra aquest dissabte una nova edició de la Festa de Primavera, una jornada plena d'activitats obertes a tota la ciutadania i pensades per reforçar la convivència i la vida comunitària del barri. La festa està organitzada pel Centre Cívic Vistalegre amb l'Associació Veïnal de Vistalegre i serveis municipals. Les activitats es repartiran durant tot el dia entre la plaça Joan 23, el Centre Cívic i altres espais del barri. La coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vistalegre, Neus Fernández, ha convidat la ciutadania a participar en aquesta jornada festiva i destaca la col·laboració de l'Associació Veïnal en l'organització.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb la Societat de Veïns del barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi, no? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa, no? Per una banda, el Centre Cívic com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: La programació inclou activitats familiars, tallers, actuacions, música, espais participatius i propostes creatives per a totes les edats. Una de les iniciatives destacades serà un espai de creació artística col·lectiva amb un mural participatiu que es desenvoluparà al llarg del matí de la jornada de demà.
3: Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca, i l'anem a omplir de color, i amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Durant el dia també hi haurà exhibicions, activitats infantils, actuacions musicals, espais de joc i diferents propostes repartides pels diversos espais de la festa.
3: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta zero, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castell de Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem, doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De totes maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix. Mm-hmm. I si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
0: Des de l'organització explicant que l'objectiu principal és convertir la festa de primavera en un punt de trobada entre veïns i veïnes, així com ciutadania de Castelldefels, i continuar reforçant el teixit comunitari i de convivència de Vistalegre.
3: L'esperit de la festa és una mica que la comunitat conegui les activitats que passen al centre cívic, les seves entitats, a què es dediquen aquestes entitats i que es creïn unes sinergies interessants, no? I inclús també de treball, de cotreball entre elles, no? Doncs, si una entitat coneix una altra entitat i, doncs, per exemple, m'invento, doncs els companys de l'associació musical amb els companys de teatre, potser els hi crea algun projecte de treball col·laboratiu de teatre musicat, no sé. La idea és aquesta, buscar aquestes complicitats entre la comunitat.
0: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
4: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
0: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
4: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
0: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme. I ara els esports. És el moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana amb el periodista Cristian Cano, conductor del programa Dilluns Esportiu.
5: Sobre el partit del sènior femení d'handbol de l'Esportiu Castelldefels, té aquest partit d'anada de la final de Primera Catalana. S'enfrontarà el dissabte a les 8 del vespre contra el Vilanova del Camí. El primer partit serà fora de casa a Igualada, el poliesportiu Can Titó, i el partit de tornada serà a Castelldefels. Un partit precisament entre els dos campions del grup A i del grup B de Primera Catalana. Recordem, fer un parèntesi, que els dos equips ja són de Lliga Argent. Tot i que perdis la final, tots dos equips, tant Vilanova del Camí com Castelldefels, des de fa un parell de setmanes, que són ja equip de Lliga Argent de cara al curs 2026-2027. I com mencionàvem, doncs ara ens queda aquesta incògnita de conèixer quin és l'equip que s'emporta el títol, que en aquest cas esperem que sigui el quadre local, el quadre castelldefalenc, sobretot amb aquest partit de tornada al pavelló municipal de Can Vinader. Pel que fa a altres esports, en futbol tenim bastant activitat, i és que tenim tres finals, com per exemple la de la Lliga Elite, i és que el Castelldefels, la Unió Esportiva, juga a Canyars contra el Júpiter en un partit que de ben segur serà d'infart, perquè el Castelldefels es juga la seva presència a la promoció d'ascens, mentre el Júpiter es juga la seva presència a la categoria, ja que en aquests moments és un dels equips que ocupa la zona del descens. D'altra banda, a la Tercera Catalana també tenim dos partits importantíssims. El primer és el de la Unió Deportiva Vista Alegre, que jugarà un partit a cara o creu, un partit on s'haurà de demostrar el ser o no ser, ja que visita el camp del Viladecans B, que és el tercer, el Vistalegre és el quart, hi ha un punt de diferència entre els dos equips, i si el Vistalegre guanya, superaria el Viladecans B i es ficaria a la zona de playoff. O sigui que és un partit importantíssim, clau, es juga tota la temporada la Unió Deportiva Vistalegre. Com també el filial de la Unió Esportiva Castelldefels B, que té un partit a domicili al camp de l'Albirrojita de Catalunya, i es juga la vida l'equip del Jordi Arjona. El quadre groc ara mateix marca la permanència, però si perd i els seus màxims perseguidors guanyen, doncs baixaria de categoria. O sigui que el Castelldefels B depèn de si mateix i necessita guanyar a un Albirrojita de Catalunya que arriba a aquesta última jornada sense res en joc. D'altra banda, pel que fa a altres esports, hem de mencionar el futbol sala, on el futsal Castelldefels, el sènior femení, també té un partit importantíssim, ja que rebrà a Can Roca el Palmasec, i ara mateix l'equip castelldefalenc està ficat al descens. Té realment difícil mantenir la categoria, crec que són 4 punts de 3 o 4 punts de distància amb el seu màxim, perseguidor, i és realment difícil que l'equip pugui continuar aquesta primera divisió femenina. Veurem què és el que passa, però el més normal és confirmar el descens d'aquest equip. I d'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, cal dir que, tot i que encara no és matemàtic, també el Castelldefels hoquei herba femení també té realment difícil mantenir-se a la Lliga Iberdrola, ja que el Club Deportivo Terrassa, com vam mencionar, va guanyar el passat cap de setmana, ja s'obre una escletxa molt important entre els dos equips, i si no és aquest cap de setmana, serà el següent on es confirmi el retorn del Castelldefels d'hoquei herba a la Divisió d'Honor B.
0: Dilluns informarem dels resultats esportius de tots els nostres equips locals.

Amb aquest repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana a la ciutat, arribem al final de l'informatiu d'avui divendres 15 de maig. Fem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc del Xiprés al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial té lloc aquesta tarda a les 5 amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. Castelldefels segueix compromès amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vista Alegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Totes aquestes propostes arriben des del Centre Cívic Vista Alegre i també amb propostes de l'Associació Veïnal del Barri. Amb aquest darrer recordatori dels temes que marquen l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: fons.
1: Avui volem posar el focus en una realitat sovint invisible, però molt present a moltes llars, la de les persones cuidadores no professionals. Parlem de famílies, parelles o persones de l'entorn proper que tenen cura de manera continuada, de persones en situació de dependència assumint una responsabilitat que sovint comporta una càrrega emocional i física important. Per conèixer millor aquesta realitat i també els recursos que s'ofereixen des del municipi, parlem amb la CAP de la Unitat Intermitja de Serveis Socials, la Susana Castillo, i amb la terapeuta Úrsula González, que condueix les sessions del GESAM del 2026. Amb elles descobrirem com funciona aquest grup, quines necessitats aborda i per què és tan important cuidar també a qui cuida. Molt bon dia, Susana Castillo i Úrsula.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvingudes. Us vull preguntar primerament què és l'espai de relació i suport per a les persones cuidadores no professionals i amb quin objectiu es va crear?
2: Doncs el GESAM és un grup, com bé diu el nom, que has explicat molt bé a la introducció, que pretén donar suport a aquelles persones que estan patint una situació de càrrega emocional, física, per fer el suport als seus familiars. Normalment són familiars que tenen una dependència en diferents graus. Llavors, aquesta iniciativa va començar fa molts anys amb la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest recurs als municipis. L'Ajuntament de Castelldefels va començar en el seu moment a demanar aquest recurs i cap al 2023 vam decidir o vam veure la necessitat, perquè per part dels serveis socials, dels companys que treballen amb les famílies, que calia aquest suport, que des del despatx no es pot fer, i vam decidir començar a fer dues edicions l'any. Llavors, ara es fan aquests grups que normalment acostumen a ser entre 15 a 20 persones, que són 10 sessions per edició, i que treballen aquest suport entre els iguals. Seria això, no?
1: I quines necessitats vau detectar entre les persones cuidadores de la ciutat?
2: Desgast, sobrecàrrega, estrès, culpa, sobretot això, i sensació de soledat a vegades davant una situació que difícilment una persona que no ho hagi viscut pot entendre el que significa aquesta cura diària, 24 hores. Evidentment, tot depèn de la situació que estigui la persona a la que cuides, no? Però sí que era aquesta sensació de soledat i de desgast i a vegades de depressió. Llavors, aquests grups... jo crec que aquesta hora i mitja setmanal, després la Úrsula ens explicarà millor, però sí que suposa aquesta trobada amb persones que t'entenen i que pots treballar algunes coses que, si no, a vegades no vols parlar amb altres persones, no? Que no ho han patit i no et sents tan entès.
1: Comentaves també una part de càrrega emocional de cuidar. Quins són els problemes més habituals que acostumen a explicar les persones cuidadores? Úrsula, què t'has trobat tu a les sessions?
3: Com bé deia la Susana, moltes vegades el que hi ha és molt l'esgotament a nivell emocional. La culpa també està molt present, no saber si s'està fent bé aquesta cura o no s'està fent bé, i molta soledat també, no saber a qui explicar-li tot això. Moltes vegades ho viuen ells però no li expliquen a ningú. No? I poder-se trobar en un grup amb qui poden expressar i compartir els ajuda molt.
1: I per què, podries posar algun exemple de per què és important que les persones tinguin aquest espai per parlar i també explicar el que s'hi passa?
3: Com et deia, moltes vegades no tenen amb què expressar i quan es troben al grup moltes vegades veuen reflectit situacions que viuen ells que tu en teràpia individual, per exemple, els pots explicar que passa sovint. Fins que no s'hi troben allà amb persones que estan explicant exactament el que els hi passa amb ells, no són conscients de que realment allò que els hi està passant passa habitualment. No?
1: És tot un procés de compartir experiències, també.
3: Per una banda, se'ls dona eines. Cada sessió tractem algun tema per donar-los eines per poder cuidar millor a la persona a la que cuiden, però sobretot a ells mateixos. Però també és molt important la part de compartir les eines que es donen entre ells, no? Doncs jo ho he fet així, o a mi m'ha passat això, no? Moltes vegades això els ajuda molt també.
1: I quin és el teu paper com a psicòloga durant les sessions? Com és l'acompanyament?
3: Primer, hi ha un temps en què ells comparteixen com els hi ha anat la setmana, se'ls hi pot donar alguna pauta, escoltar-los, que també és molt important, validar el que estan sentint, i donar-s'hi eines, no? El que comentava, cada sessió es tracta algun tema. Avui, per exemple, parlàvem de com gestionar les emocions, i en torn a això jo els hi dono eines, els explico com funcionen les emocions, i ells parlen de les situacions en què es troben, i entre ells també s'ajuden, no? Moltes vegades és allò que jo pugui comentar, el que jo porti al grup, més les aportacions i les experiències personals de cadascú d'ells, que és una ajuda molt gran també.
1: Aquesta sessió ha estat sobre les emocions i en total quantes en teniu?
3: D'emocions?
1: De sessions. Quantes sessions teniu?
3: 10 sessions són.
1: I quins altres temes tracteu a les sessions?
3: Podem tractar l'autocura, que és una cosa molt important pels cuidadors, no? Que entenguin també que ells primer s'han de cuidar per poder cuidar bé, que és una de les primeres coses que s'abandona quan es cuida una altra persona. Estan molt pendents de la persona que han de cuidar i s'obliden d'ells mateixos. Doncs aquesta seria una de les sessions, per exemple. El dol és, no? En el moment en què una persona a la que tu estimes està malalta, comences a fer un procés de dol. Doncs també es parla d'això, per exemple, avui les emocions, els recursos dels que poden demanar també, que també és molt important, no? La comunicació, el tema de demanar ajuda, tot això serien temes que s'han tractat o s'aniran tractant al llarg del grup.

0: del grup, però sobretot fan un vincle afectiu que els ajuda.
1: I els perfils són molt diferents? O què us acostumeu a trobar? Imagino si són familiars o són parelles,
0: poden ser fills, poden ser parelles, sobretot fills i parelles. I hi ha una gran diversitat. Hi ha diversitat en quant a la malaltia de la persona a la que cuiden. Pot ser més física, pot ser més emocional, cognitiva, depèn del diagnòstic, no? La persona a la que cuiden té diferències i també diferències personals en quant a la personalitat d'ells, les experiències que ells tenen cuidant i també el vincle que tenen amb la persona que cuiden. No, no és el mateix que sigui fill que sigui parella, però alhora tenen similituds també i també poden compartir aquest espai.
1: O sigui que encara que la malaltia o la situació sigui diferent, poden trobar punts en comú.
0: Correcte, sí, i troben punts en comú.
1: I, per exemple, què t'has trobat a les sessions?
0: Clar, el que ens trobem a les sessions és confidencial, no? No, fins aquí, però sobretot això és el que et deia, diferències en quant al vincle que tenen, però també similituds. No?
1: I quines diferències hi pot haver entre cuidar una persona amb un grau 1 de dependència i fer-ho amb una persona d'un grau 2 o grau 3?
0: A mesura que la malaltia va avançant, si és que és una malaltia degenerativa, la persona a la que cuiden va tenint menys autonomia i més dependència, per tant, necessita molts més cuidados, molta més dedicació per part del cuidador i, per tant, es va desgastant més a nivell tant físic com emocional el cuidador.
1: I com els hi pot ajudar aquestes sessions, doncs, a fer aquest camí, no? Que potser algú es troba en un grau de dependència, un cuidador, no? Té algú d'un grau de dependència 2 i potser el dia següent, no? Acaba amb un grau de 3.
0: El canvi és paulatí, no, normalment no és d'un dia per l'altre. Moltes vegades durant les sessions del grup no es dona aquest canvi, no? Però sí que les experiències dels altres, no? Si jo tinc un familiar que està en grau 1, però en el grup hi ha una persona que està en grau 3, quan jo arribi a aquest grau 3 ja recordaré coses que s'han explicat en el grup i això ajuda també.
1: O sigui que no serveix només en el present sinó cap al futur també.
2: Sí, sí, al final els perfils del grup hi ha persones que, com diu l'Úrsula, no tothom està en la mateixa situació ni tothom té la mateixa patologia ni el grau de dependència. Al final, com les persones que estan ara incorporades al grup han sorgit a partir del treball dels treballadores socials que estan amb aquestes famílies, o bé perquè han anat al CAP i amb el seu metge o infermera han comentat aquesta situació. Llavors, al final és bé per part de quan el cuidador comença a dir: uau, estic en una situació i m'agradaria poder compartir això, o començo a sentir-me malament, parteix del propi usuari, parteix del treballador social que detecta. Llavors, clar, els perfils són diversos. De fet, ara sí que la gran majoria de persones que assisteixen als GESAM tenen persones a càrrec que són persones grans, però hi ha tot un grup de persones que estan detectant ara de cuidadors que són pares i mares de nens amb discapacitats. Llavors, aquest any que estem fent dos grups que farà la Úrsula i farem un tercer grup que encara no tenim data perquè depenem de la Diputació que ens oferirà un espai per dedicat més a progenitors que tenen a càrrec a menors, que tenen sent molt similar la dedicació, és molt diferent perquè són nens petits, perquè tenen tota una evolució, perquè canvien molt ràpidament i perquè tenen altres necessitats. Llavors, aquest any hem apostat per això. I una altra cosa m'agradaria dir vinculat amb això, perquè sí que és dintre des de Casa de Serveis Socials es vol fer molt treball comunitari, amb el GESAM hem començat, i també tenim paral·lelament el grup Nexes, que és un programa que el que intenta és treballar la soledat no desitjada en persones grans i vincular-les en activitats de la comunitat. Per què? Doncs és pel mateix, per vincular, per tenir la sensació de poder establir connexió amb altres persones que estan en la mateixa situació, per parlar i per fer activitats, no? Llavors, aquesta és l'aposta de serveis socials i de l'Ajuntament en aquests darrer any, sobretot,

0: I és un programa al que tothom es pot adreçar perquè tenim uns díptics per la ciutat i cartells, un telèfon de contacte. Si hi ha persones que es troben en una situació de soledat no desitjada, poden trucar aquí i trobarem l'espai per poder parlar amb elles i veure com els hi podem ajudar. I amb el grup del GESAM, aquest grup ara ha començat, per tant ara ja no s'hi podria incorporar ningú, però sí que a l'octubre comença un altre. Llavors, tant adreçant-se a la seva infermera o metge capçalera o als serveis socials o a la pàgina web dels serveis socials de l'Ajuntament, allà poden trobar la informació i com es pot accedir a fer la inscripció. M'agradaria poder dir que és veritat que aquest grup ara ja està tancat, però sí fer reforç en que aquests grups continuaran fent-se cada any.
1: I que en el futur també, no?, qui ens estigui escoltant, sí, doncs pot...
0: Sí, i de fet aquest ara no, però a l'octubre començarem un altre. Encara no tenim les dates tancades del tot, però a l'octubre començarà un altre, que llavors que hi ha persones que escolten això, es veuen reflexades, ostres, m'agradaria poder ser i poder provar-ho i poder parlar d'aquesta situació que estic vivint. Es poden adreçar o bé trucant a serveis socials o bé a la pàgina web o ja dic directament al metge de capçalera, a la infermera, del seu CAP.
1: És interessant també, doncs, per a aquelles persones grans que potser tenen aquesta necessitat, no?, també que puguin d'alguna manera connectar amb altres persones.
0: Sí, és molt important, perquè tots som éssers socials, necessitem relacionar-nos i poder tenir aquesta figura professional, que en aquest cas és una treballadora social, amb la qual pots parlar i dir, ostres, doncs m'agradaria poder connectar de nou, m'agradaria fer... se'n convida amb un grup que està treballant ja de manera quincenal i que connecta amb activitats que hi ha al municipi. A vegades el tema dels recursos que parlava, no tothom coneix els recursos, no tothom sap com pot... Ostres, és que veig persones que estan fent una sessió, però com puc anar, no? Llavors, és un sistema de poder oferir aquesta informació. I a nivell de recursos, la llei de dependència ofereix una sèrie de recursos que això sí que s'hauria de parlar amb la treballadora social de referència, que s'hi pot informar molt millor, perquè tot té uns requisits, unes característiques, però existeix l'atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia, els centres residencials, reserves... És un món molt complex, el de la dependència, i llavors necessites a vegades, doncs, això, demanar cita amb serveis socials, amb una treballadora social, i que et pugui informar segons el teu perfil, el grau i la situació de cadascú.
1: Està molt bé conèixer-ho, perquè és això, segons la situació que vivim, que pot canviar, no? Doncs saber que hi ha recursos per no fer totes les coses una persona sola, no?
0: Sí, és acompanyar. La tasca a vegades de serveis socials que més es desconeix és aquesta d'acompanyament a les famílies en una situació de... Bueno, de molt estrès emocional, de molta por, de... molta inseguretat i de no saber què em vindrà i com ho faré. I després, bueno, aquesta connexió amb el GESAM et permet el que deia l'Úrsula, no veure, ostres, és que això no sóc jo, no? És que hi ha més persones que estan en la meva situació i ajuda.
1: I tornant ara al GESAM que comentaves, estic pensant en les persones que no s'identifiquen com a cuidadores però que en realitat sí que ho són. Penseu que pot existir aquest tipus de perfil, Susana o Úrsula?
2: Penso que la majoria són conscients de que són cuidadors, perquè cuidar implica moltes hores. Però sí que poden haver-hi cuidadors que poder no són el cuidador principal però que també fan tasques de cura. Normalment l'afectació emocional o la càrrega no és tanta, però també els hi pot afectar, no? Pues el que deia abans, aquest dol que s'ha de fer en el moment que hi ha un diagnòstic, el passen totes les persones que tenen un vincle amb aquella persona, no? Si és un pare, pues tots els fills passaran el seu dol de manera diferent. Segurament un s'implica més que un altre en la cura del dia a dia. Això no vol dir que els altres no facin tasques de cura i poder no es consideren tan cuidadors. Això ja és més personal.
1: Depèn de cadascú també com s'identifiqui en aquell moment.
2: Però qui cuida 24 hores és molt conscient que és cuidador. Sí.
1: Perquè, clar, és que ha d'estar al seu costat cada dia.
2: Qui conviu o qui supervisa constantment és conscient.
1: I quines senyals poden indicar que una persona cuidadora està arribant a una situació de desgotament?
2: La sensació de que ja no es pot més, no? Moltes vegades hi ha molta irritabilitat, no? De la sobrecàrrega emocional que hi ha, i sobretot això, la sensació de no poder, de no puc continuar, no? La tristesa, no? Depressió, es pot arribar a depressió, no? Si un no es cuida un mateix, està tota l'estona cuidant i cada vegada més carregat, pots arribar a una depressió. Per això és important, no? Aprendre a demanar ajuda, el que dèiem abans, no? De demanar ajuda o altres familiars o dintre dels recursos comunitaris que hi hagin. O ajuda emocional, no? D'acudir a professionals, a aquest acompanyament que deia la Susana.
1: La importància de detectar com se sent un mateix en aquell moment.
2: És molt important.
1: Quin consell donaries, no? Per arribar a aquest punt d'autoanàlisi?
2: Que en el moment... primer tenir clar que un sol no pot. Jo penso que això és el més important, perquè moltes vegades la gent no es diu puc, jo ho haig de fer, i pensant així poques vegades es demana ajuda. Llavors, un sol no pot, perquè són moltes hores i és molt de temps, no és un mes, no són dos mesos, duren molt de temps aquestes cures. Llavors, un sol no podrà ser conscient de que necessitem ajuda i que està bé demanar ajuda, s'ha de demanar ajuda. La que necessitem, sigui més d'acompanyament o el tipus d'ajuda que necessitem, però hem de demanar aquesta ajuda.
1: I aquest diries que és un escenari que es troba molt actualment, el fet de que una persona sola, no, enfronti totes aquestes cures? Perquè penso, no sé si fa uns anys era diferent, quina perspectiva teniu?
2: Que hi hagi una persona cuidant sola, jo penso que ja passava abans i continua passant, no? Que de fet, en l'actualitat és molt difícil dedicar hores a cuidar, no? Perquè tens la teva feina, la teva família, els fills, la casa. Abans, quan hi havia dones que no treballaven i es dedicaven a la cura de la família. Ara cada vegada això passa menys, o pot haver-hi una persona de la família el millor que ho pot fer, però poc més, no? Llavors és més fàcil que una persona es trobi més sola.
1: I quins beneficis acostumen a detectar les persones que han participat en aquest tipus d'espais?
2: Primer, el fet de poder expressar ja és una ajuda, no? Poder expressar les emocions ajuda a sentir-se millor. És una manera de gestionar les emocions. Aprendre això, a reconèixer emocions, acceptar que ens hem de cuidar, perquè és una de les coses que els costa més als cuidadors, no? Ho senten com que si es dediquen temps amb ells estan sent egoistes. I fer aquest canvi de pensament ajuda també, no? En el moment en què et comences a cuidar et sents molt millor i pots cuidar millor també.
1: Un procés molt reflexiu pel que comentes.
2: Bueno, sí, és un aprenentatge. Al final el grup els ajuda a fer canvis a nivell de com ho estic plantejant, com penso, no? Com a fer canvis en el... moltes vegades fan un clic. De vegades aquest clic és la primera sessió, depèn de cada persona, de vegades necessiten més temps, però han de fer un clic per poder fer canvis i poder cuidar d'una altra manera i poder-se cuidar ells mateixos també.
1: I quin missatge donaríeu a una persona que cuida un familiar o una persona dependent i que potser pensa que ara mateix no necessita ajuda o que ho ha d'afrontar sola, com comentava la Úrsula? No, bueno, podeu contestar les dues realment.
0: Bueno, jo crec que després d'aquesta conversa tothom, almenys la sensació de dir si hi ha la possibilitat de poder provar-ho, perquè l'experiència que tenim de les altres sessions que s'han fet els darrers anys és que la gent ho valora sobre 9 sobre 10, perquè se senten còmodes, se senten escoltats i és un espai de relax i és un espai de protegit. És un espai d'on allà es poden sentir que poden dir el que realment pensen, senten, perquè els altres els entendran perfectament. Llavors, sí que moltes persones ens diuen que voldrien continuar, no? I quan comença un altre grup que es voldrien incorporar-se. A vegades hem volgut rescatar alguna persona, però, clar, hi ha demanda. I bueno, i perquè està estipulat que són 10 sessions per treballar coses molt concretes. Però jo els diria que, bueno, que parlin amb els seus referents a salut o a serveis socials i que puguin donar. Si els hi truquem i els hi diem, escolta, vols participar? Comencem una edició, que es donin l'oportunitat de provar-ho i de sentir-se bé en un grup, perquè, com diu la Úrsula, acaba convertint-se en un grup de suport real, de... que a vegades d'aquí han sortit, anem a prendre un cafè perquè ara ens hem conegut i ens podem anar a prendre els divendres un cafè, o després de la sessió anem a fer coses, perquè això ha passat en els grups, i crea xarxa, crea suport, i bueno, és algo molt positiu.
2: De fet, el fet d'anar al grup ja és un primer pas d'autocura. En el moment en què decideixes anar a un grup de suport, t'estàs cuidant. Aquest ja seria un primer pas.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista. No sé si tu, Susana, vols destacar alguna cosa més, no? Perquè també comentàveu que teniu l'altre grup de...
0: Sí, bueno, el que he comentat abans era el programa Nexes, que, bueno, que és un grup que no és un grup que es trobi setmanalment amb un grup d'aquest tipus de suport, sinó que és un programa que pretén arribar a aquelles persones que se senten soles, ja sigui que jo conec una persona que em l'agradaria o que veig que està molt sola i que potser necessita connectar-se amb la comunitat, o persones que ho sentin pròpiament, de, ostres, m'agradaria fer coses, conèixer gent, perquè estic molt sol, i aquest grup està funcionant, portem un any i mig, primer amb la Diputació, ara amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ens ha... a partir de la presentació d'un projecte ens ha subvencionat una part de la professional que està treballant, i és un programa molt xulo i que a partir d'una visita a domicili, d'una entrevista, es detecten la voluntat d'aquestes persones, els interessos, i a partir d'aquí poder connectar amb altres persones, amb entitats del municipi, les entitats del municipi s'hi han volcat també amb aquest projecte, i és un treball que estem fent poquet a poquet i creant un grup molt maco, i animo les persones que sentin aquesta espurnada, ostres, igual jo voldria, doncs, que truquin i que els hi acollirem.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge d'ànim, no?, i també l'enhorabona per seguir en aquest camí, no?, de crear comunitat, ens acomiadem. Moltes gràcies, recordem, la cap d'unitat intermitja de serveis socials, la Susana Castillo, i la terapeuta Úrsula González.
0: Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.
3: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Acord de pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Botà.
2: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
0: Més detalls amb Raül Flores.
3: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
0: En aquest context, els sindicats convocats de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
2: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
0: Lleida, Estela Bussoms.
4: Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'Escola d'Ivars d'Urgell.
5: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
0: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
2: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
0: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
2: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Sí, l'únic dubte a aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen quatre escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar quatre anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
7: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
8: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
0: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalan.
9: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
0: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
10: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
11: Després d'empatar el partit amb la Real Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la Ronda Litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals a aquesta hora, les dues rondes, la Litoral i la de Dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
14: Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda. A partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre, i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona. I de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400-1.500 metres i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
15: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
15: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que hi ha ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
16: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
15: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
0: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
15: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Aquestes converses s'estan tenint, encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però quan digui que encara no n'hi ha res concret, concret ni està tancat.
3: El Viac veu amb bons ulls la línia orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Viac que és un projecte a llarg termini.
0: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
3: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
18: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
3: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
0: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyeté.
19: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
20: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
19: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
21: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
19: Des d'USTEC, Iolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
0: En tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit. Al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
23: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
24: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
22: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça, amb manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
0: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
25: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
26: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
27: Bé, mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
25: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Andel és el portaveu del sindicat STPB.
28: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià
1: de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
25: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
2: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
25: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
0: Per cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
4: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
5: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
4: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: És un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
28: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
28: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
28: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
28: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
28: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
29: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
30: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
31: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu...
30: I finançament fins a 12 mesos.
31: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
32: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
33: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
34: No, no, no, Jordi, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
33: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
34: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
33: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
34: A mi no em miris, eh?
33: Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
34: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
33: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... farem el col·lapse.
34: Em sap greu.
33: No, no, a mi no està bé.
35: Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
3: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
6: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
3: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
10: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
3: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
0: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
12: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
11: Andalusia pot ser el mirall que vol Feijóo de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
13: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
11: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
0: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galvis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
14: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
15: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
14: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions, cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
0: Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
1: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
2: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
1: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrussola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
4: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius, que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
1: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
5: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre al hijo sin ningún tipo de sentido.
1: La sentència podria arribar abans de l'agost.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
16: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
16: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
1: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
18: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
19: No ho sé, espero que no, perquè si ho som, probablement Cuba no haurà progressat.
1: La van assegurar que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de 100 milions de dòlars, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. La van responsabilitzar a Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes al març passat.
0: A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'Estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
8: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres. Però alhora se'm reobre una ferida.
7: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
8: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
7: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
0: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
19: Ha costat uns anys, més en casa ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
9: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
20: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
9: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
21: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
22: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla
6: les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
21: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
6: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
21: Ells han documentat que sí que ho fa. Neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
22: Aquest diumenge i tots els festius,
23: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
22: obren de 12 a 8 de la tarda.
23: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
22: Molt més fàcil i còmode.
23: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
22: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
23: obren de 12 a 8 de la tarda.
24: Ocasión Plus.
25: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
3: Crec que no vindran aquest cop, eh?
2: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
4: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
4: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
0: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 6 minuts a 2 quarts... Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
5: Còmic Barcelona en marxa avui, més una jornada per a escoles i col·leccionistes, i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món, com el japonès Shintaro Kago.
6: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
5: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
7: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
5: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
8: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
5: I això és el que faran aquests 3 dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers, o descobrir els últims videojocs.
2: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, a les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
9: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
2: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. Publica L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
10: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regust mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
2: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. Que completen el projecte L'Ai al cor amb la publicació de Diàstrole.
10: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era, com la versió de Rosa d'Abril que estan sentint en clau de rock sinfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
2: I ara, una novetat internacional. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
10: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
0: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda. Bona

0: 70 anys, però Estuani que li fixin un davanter i acaba jugant. Estuani que juga aquesta segona meitat i una centrada des de la banda dreta. Estuani fa el que millor sap fer. Estuani fa un patapà!
1: Estuani torna a sortir al rescat del Girona, va marcar el gol de l'empat i el gol que va evitar el desastre, com a mínim ahir. Amb el punt, el Girona surt de la zona de descens, Eduard Solà.
2: Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions en combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge el Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
2: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Ciutat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
3: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
2: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Ciutat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
1: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
4: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés, en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeloa. Els sentim a tots dos.
5: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
6: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
6: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
5: Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
7: Pero tú tenías un feeling especial con Xabi Alonso.
5: Oh, gran relación con él. Seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
6: Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
4: Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
1: I el gran candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé Arbeloa.
4: Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
8: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
4: Sobre el seu futur, diu Mourinho, que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la, i que farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
1: I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que va fer Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
4: Doncs sí, el síndic

0: Sindicat ha presentat, el sindicat dels àrbitres, ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això, després d'ahir, aquest Madrid 2 Oviedo 0. Per cert, els serveis de seguretat del Bernabéu van retirar ahir dues pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
1: El Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
2: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona, més tall. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible. Des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que, en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
1: I l'Espanyol ara és 14è, amb 42 punts, i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I, per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
3: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims 6 partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar, efectivament, 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
1: Aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga a la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
4: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Leia Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, no esperen una final fàcil.
5: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final, nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
4: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
6: I mean, there's always pressure for a final.
7: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol i que és especial i una cosa molt bona. fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
6: Be 100% focused also and that's what we have to do.
4: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
1: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
1: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
9: Catalunya migdia.
10: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
14: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
15: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
1: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
18: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
1: I també aquest cap de setmana i amb motor comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
0: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
19: La carrera de Motegi a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algo molt especial a la meva carrera, així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho fem amb moltes ganes.
0: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
1: A la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón, des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits a quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
4: Sí, el primer equip català a les semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals. una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
20: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
4: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells ben vimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xigui Carmona.
21: Perillós, vertical, és un bon grup, és un equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
4: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
22: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
23: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
22: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marianne Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
1: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la ronda francesa, Jan Ortuzar.
24: En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 Fam o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fanpark a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
1: I com cada divendres des de la redacció d'Esports fem una recomanació, Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
25: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, torna dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on juguen també fora de casa, hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits de Nadal van acabar amb empat. Emoció màxima.
1: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
26: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio del Bahrein segueix amb la malla rosa de líder.
1: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
26: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirstel, i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
1: Ho deixem aquí, a les 7 més Esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
27: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'acord de pressupostos entre la Generalitat i Esquerra Republicana està pràcticament fet amb una línia orbital de Rodalies com a protagonista. És un projecte, de fet, recuperat de l'any 2010 i que unirà el Maresme amb el Garraf passant pels dos Vallesos i el Penedès sense entrar a la ciutat de Barcelona. També hem connectat amb Andalusia. Allà s'acaba avui la campanya electoral d'unes eleccions on previsiblement el PSOE s'endurà una altra patacada. De fet, la gran incògnita d'aquests comicis, que es fan diumenge, és si el Partit Popular arriba o no a la majoria absoluta o si acaba depenent de Vox. I us hem avançat també que de cara a les pròximes eleccions municipals a Junts per Catalunya s'hi perfilen primàries per ser cap de llista a la ciutat de Barcelona. Jordi Martí, el líder del grup municipal de Junts, ja ha comunicat a la direcció del partit que vol ser l'alcaldable i, previsiblement, s'haurà d'enfrontar a Josep Rius, que és el favorit dels líders nacionals de la formació. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els governs català i espanyol es reuniran aquest dimecres a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords d'infraestructures amb Esquerra Republicana que han de facilitar l'aprovació dels pressupostos de Salvador Illa. Ho han confirmat diverses fonts a aquesta emissora. La reunió ha de donar llum verda a la inversió de l'Estat per construir aquesta nova línia de tren orbital que ara comentaves i que s'ha de ser una realitat el 2040. Aquesta trobada entre els dos governs també ha de donar llum verda a un consorci d'inversions amb la participació de l'Estat i la Generalitat que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquesta nova fórmula, que s'abordarà a través d'una societat mercantil, evitarà que torni a passar pel Congrés, on Junts va rebutjar la creació d'aquest nou organisme. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, es referma en l'objectiu d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'endemà que la Plataforma per la Llengua denunciés la inactivitat del govern espanyol en aquesta qüestió, Álvarez ha dit que tard o d'hora serà una realitat.
3: És una qüestió de tiempo, y el compromiso del gobierno y mi compromiso personal está fuera de toda duda, y desde luego no le puedo decir cuándo, pero que será oficial. Sí.
2: Ha obert al barri de Gràcia de Barcelona la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori. Es diu Finestres Palestina, tindrà un fons de 4.000 títols i una programació estable dedicada a difondre la cultura, el pensament i la realitat del poble palestí. És un projecte de la Fundació Finestres, és una de les organitzacions de la Fundació Ferrer que presideix Sergi Ferrer Salat.
5: Empatitzar i solidaritzar-se amb la causa del poble palestí és posar-se en el lloc just i correcte de la història. Que volem, amb tot l'amor, la empatia i la solidaritat del món, és que la causa del poble palestí bategui amb força en el si de la consciència col·lectiva. Almenys farem la nostra part i que bategui amb força aquí a Barcelona i a Catalunya.
2: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Ens ho explica des de Tarragona, en Ricard Buigas.
6: Bona tarda. El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i també terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
7: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
6: Aquesta campanya s'estendrà durant els pròxims mesos.
2: I si és divendres i són les 3 de la tarda, hi ha problemes de trànsit. Equip viari, Merluz García.
8: Doncs sí, hi ha més complicat perquè un accident al final de la Ronda Litoral a l'accés al Nus de la Trinitat entre un camió i una moto complica força la circulació. Hi ha un sol carril obert mentre els equips d'emergències assisteixen al motorista. Cua quilomètrica a la Ronda Litoral, uns 12 quilòmetres de la Barceloneta al Nus de la Trinitat. També a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Un altre accident a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, direcció Girona, ara talla la circulació i provoca 4 quilòmetres de cua. I ara també tallada l'autovia 2 a Abrera, direcció Lleida, per una nova topada.
27: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
9: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
27: I segur que mentre el Joan Bot anava explicant notícies heu sentit de cop un xivarri, i és que entraven a l'estudi el Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
27: La Isabel García Pagans, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
11: Bona tarda. Tot culpa del Pere.
27: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
10: Era el Pere, eh?
27: Ah, sí, sí.
29: Bueno, estàvem tots desvalutats.
27: Sí. No, no, de sobte he notat que, escolta'm, hi havia com una mena de... Els que ja tenim una edat i venim del periodisme esportiu, jo he sentit molts anys les nits esportives de José María García. Llevo 500 años haciendo Ràdio, doncs aquests també porten 500 anys venint a tertúlies i no saben que han d'entrar als estudis amb un punt de silenci. Tampoc no cal que sigui sepulcral, però bé, bé.
10: Però quan hi ha passió pel projecte, diguem...
27: No, jo m'ho agafo d'una altra passió pel projecte, no ho sé. Jo m'ho he agafat més que ja us heu fet com si fóssiu a casa vostra i, per tant, ja entreu ja... Tot fa una mica festa.
25: És que són portadors de bones notícies. Això ens ho diuen a la redacció. Són portadors de bones notícies.
27: Què ha passat?
25: Quan ens veuen, és divendres...
27: Hi ha la onada quan passegeu per la redacció de Catalunya Ràdio. Si arriben aquests, vol dir que ja olorem el cap de setmana. Molt bé. També olorem el cap de setmana quan sentim la pròxima veu. Perquè qui ens proposa el primer tema els divendres és Liu Forn. Bona tarda.
12: Bona tarda.
27: També has entrat una mica fent una mica de soroll, eh? Tot
12: haig de dir, jo no vull assenyalar ningú, però...
27: Pere Rossinyol.
12: Però a més és que jo he entrat dient, si us plau, voleu comportar-vos, que hi ha gent que està fent coses importants pel país, i ells que no, sobretot el Pere. Jo, amb això no estic dient que fos el Pere.
27: No, però... escolta'm, al final hi ha hagut...
10: Hi havia passió, a diferència del que exhibeixes últimament.
12: És correcte. Però espera't avui.
27: No, ara ve amb una... Sí.
12: Ara ve...
27: Una esmena a la totalitat del periodisme, em fa l'efecte que
12: absoluta.
27: Fa el
12: Liu. Un altre cop.
27: A veure.
12: Dedicada al Pere, pràcticament.
27: Vinga, som-hi.
12: Dimecres veu passar un tall d'una de les persones que organitza el Festival del Còmic de Barcelona, que és aquest cap de setmana, i explicava doncs, tot el saló. I al final del tall que veu passar, amb una veu com... i un to com així com de... quina paraula utilitzaria? Com... si estigués dolgut, d'alguna manera, però enteneu-me el que vull dir, deia... Clar, però al final aquí fa moltes coses, però el que acaba sortint moltes vegades als mitjans és la gent que ve disfressada. I això, jo feia dies que o sigui, en aquesta societat de l'avorriment que vivim, cada cop més la informació va cap a provocar emocions. Per tant... cada cop més, la notícia no és la notícia en si, sinó el que envolta notícia, o sigui, la part friki o la part que surt del que és normal. Llavors, en el Saló del Còmic, evidentment, al final la peça és tota la gent que es disfressa, però no parles de què ha guanyat, no parles del còmic com a cultura, com a manera de fer comunitat. Te n'oblides de la notícia que seria parlar del Festival del Còmic, o de tot el que l'envolta. I llavors vaig començar a pensar alguns exemples de situacions semblants. Recordeu que Pedro Sánchez fa un temps va comparèixer en una comissió d'investigació amb unes ulleres?
27: Sí.
12: Què va ser la notícia? Les ulleres. Ja ningú se'n recorda de què, ni on va comparèixer, ni per dir què, ni què va dir. O sigui, és igual. Això no importa. El que va quedar i el que va generar comentaris i que molta gent es va comprar que les ulleres i llavors vam saber tot de les ulleres i que són, qui les fabrica, quan valen, etc etc. Ens vam quedar amb les ulleres, no amb la compareixença. Això passa al Parlament i al Congrés dels Diputats i a qualsevol Parlament del món. Si tu tens un informatiu, t'arriben unes notícies del Parlament de Taiwan, que hi ha uns senyors que acaben...
27: cops de puny.
12: Abraçant-se al revés, quines imatges passen? O sigui, tu no saps mai el que passarà en aquell Parlament. No li interessa a ningú el que passa al Parlament. Les hòsties sí. Per tant, ens quedem un cop més en l'embolcall. Però, per exemple... concerts de Rosalía. La Rosalía va venir ha fet una gira i quan va venir a Barcelona va fer una cosa que és el confessionari, que anava gent i explicava la seva vida, coses de la seva vida. Què va ser el que es va destacar més dels concerts, de tots els concerts? El confessionari. O sigui, l'important no era el concert, no era les cançons que cantava, era el confessionari, que no, era una cosa que no tenia res a veure amb la música. En els Oscars ningú se'n recorda de la cerimònia, però cada cop té més importància la catifa. I, de fet, quan l'any 28, la cerimònia dels Oscars ja no es passi per cap cadena de televisió, directament es passi per YouTube, ja s'ha dit que es passarà tota la catifa. És a dir, al final la cerimònia serà el de menys. El que importarà és com van vestits, qui va amb qui, si fas una ganyota, si dius no sé què... I la cerimònia, doncs, va. I, recentment, hem tingut que el Barça ha guanyat la Lliga. Per xarxes... hem vist més la celebració que va fer Casado i Valde a la plaça Catalunya de Barcelona que no els gols. El futbol, en principi, la gràcia són els gols. Qui guanya, qui perd, els gols que es marquen. No, doncs a xarxes tothom, has vist? I després van haver tres altres jugadors, Dani Olmo, Eric, no sé qui més, que van agafar unes bicicletes del Bicing. Això és el que compartia la gent. La gent no compartia els gols, no compartia escenes del partit de futbol, sinó el que l'embolcallava. Ja no us dic, aquesta setmana... els dos supertemes, que són no són de futbol, però sí que són de futbol, és la Lamine Yamal amb una bandera de Palestina i tot el sidal del Madrid, que no va de futbol, perquè és relacions humanes, etc etc. Per tant, i aprofitant que és divendres i que tinc alguns...
0: eminents periodistes a la taula.
12: I que el Pere sempre em diu que sembla mentida el descargut que estàs, però no em preocupa, sinó que m'interessa analitzar el fenomen aquest de que ens n'anem estant sempre... Cada cop anem més cap a l'anècdota, i com que al final es simplifica la informació, al final no és notícia la notícia, sinó... el bistec no és l'important, sinó que són les patates, i ens quedem amb les patates, i ens oblidem del bistec. I ara m'està mirant la Isabel amb una cara.
0: La Isabel
12: m'està mirant amb una cara.
0: Els que la coneixem ja de fa alguns anys, quan gira així les celles, sí. Quan aixeca una cella i l'altra no, vol dir que, a veure, compte, perquè ara ve el contraatac.
25: No, no, no. Jo
12: m'he girat i posava Made in Albacete. Sí. Aquí just a l'esquena i dic, hòstia...
25: No, alguns dels que estan aquí que m'han patit buscant, no sé si l'anècdota, però sí la cosa curiosa dels successos polítics més seriosos que us podeu trobar, perquè a mi sempre m'ha agradat vestir les cròniques amb coses que fossin que li donguessin un punt d'humanitat, no? I hi ha gent que no li agrada i hi ha gent pues, que pensa, dius, bueno, com a mínim estaves allà, no? O hi havia algú que estava allà que t'ho ha explicat. Comparteixo amb l'Iu que és evident que la publicitat o la distribució que es fa de les anècdotes és molt més gran que el fet en si, no? O la notícia en si. Però també és veritat que cada cosa té el seu espai, diguéssim. Els gols els veus en el moment que es juga el partit. I un cop s'ha guanyat el partit, doncs mira, ens podem posar 4.000 vegades la falta de Rashford. Però un cop l'has vist 4.000 vegades, diguéssim, doncs sempre t'interessa més humanitzar què és el que ha passat, què és el que passa després al voltant. No? I és per això que anem tots com bojos buscant vídeos dels mateixos jugadors, perquè són coses que tu no veuràs com estàs, si estàs al camp o si ho estàs veient per la tele. No? O sigui, busques i té una distribució molt més gran allò que és col·lateral, perquè és el que tu no veus. De tota manera, molt malament la gent que es pensa que està informat si el que mira són aquests clips que es passen per les xarxes i que, evidentment, tenen unes audiències que són d'escàndol. Però això no és estar... O sigui, són dues coses diferents. Això no és estar informat. Una cosa és l'entreteniment, que passaria per aquí, per l'anècdota, i una altra cosa és saber si el Barça ha guanyat o no ha guanyat.
13: Sí, jo, òbviament, quan la Isabel parla, diguem, del color o de l'anècdota, si està vinculat, com ella fa, diguem, a la substància, doncs és magnífic, no? És quan es milloren molt els temes, es llegeixen amb ganes, etc etc. El que explicava Liu, crec que era quedar-se només amb l'anècdota, amb el color, i amb això Liu explicava molt bé, diguem, amb molta gràcia, una cosa que en realitat els teòrics, diguem, de la comunicació fa dècades que tenen molt explicat, no? La teoria crítica, que sona com un rotllo, i Liu ho explica molt bé, doncs ja, ni més ni menys que el maig del 68 doncs va degenerar tota una pila de teòrics crítics de la comunicació que explicaven justament això, no? Em ve al cap el Guy Debord de la Societat de l'Espectacle, el Neil Postman del Divertim-nos fins a morir, etc etc, tots uns clàssics de fanys i panys que ens feien llegir a la facultat i que tenen no només l'actualitat, sinó s'ha anat accelerant tot això, com molt bé ha explicat el Liu Forn, sense cap necessitat de citar clàssics de 60 anys que ens explicaven aquest fenomen i que eren un rotllo, potser. Pues el Liu ho ha explicat molt bé.
0: No estàs acostumat a que et faci la rosca, sí, el Pere, eh? No sé, què ha passat aquí?
13: És un teòric.
12: No només està d'acord amb mi, sinó que a més...
0: Ha fet un punt de rosca i tot.
13: No, t'he comparat amb el Postman, amb el Guy Debord...
12: No, hòstia...
13: Maig del 68.
12: No sé...
0: Marca això al calendari, eh?
12: Ho estic apuntant al currículum. Vaig actualitzar el currículum.
13: No sé si t'agrada això, no? Teoria crítica...
12: Molt, no, escolta...
14: Jo també faré una cita, però molt més de casa, diguem, perquè això que esteu explicant és... No és altra cosa que les notícies explicades des d'un punt de vista de les emocions i de l'empatia amb les persones té moltíssim més interès. Jo quan estudiava a la Facultat d'Història, no només periodisme, el professor Alcoverro, que el coneixeu tots, mm-hmm, l'Agustí Alcoverro, un dia a classe va dir hi ha dues maneres d'explicar una història. La primera, jo puc dir, primer va morir la reina i després va morir el rei, diu, és una història. Diu, primer va morir la reina, després va morir el rei, de pena. diu, automàticament té molt més interès que passar, no? I per tant, el Barça va guanyar, molt bé, tants gols, perfecte, però què fan els seus jugadors? Com ho celebren? Van amb bici a la festa, és a dir, tot això té molt més interès, i a mi, que el futbol m'interessa relativament poc, tirant a gens, què he seguit? Doncs tot l'espectacle que hi ha al voltant, no? Els jugadors, com ho celebren, els seus valors, l'edat que tenen, tot el que ha passat, no? Per tant, també hi ha el tema de la piconadora, que és la informació. És a dir, un cop ha guanyat el Barça, això ja està descomptat. Anem a un altre tema. Quin és? La festa. Però quan surt el Florentino ja no es parla del Barça. És a dir, la màquina de la informació és una autèntica trituradora. I, per tant, també és normal que un cop ha guanyat ja no hi ha gaire més a explicar, no? Més que, com diu l'Isabel, repetir les imatges una miqueta. Però ja està. El fet és aquest, que ha guanyat la Lliga.
12: Mm-hmm. Però en el cas, per exemple, de la Rosalía, jo quan el fenomen que van fer tres concerts i que el que ja estava tothom esperant... I avui qui vindrà al confessionari? O
25: sigui, perquè és l'únic que saps que no coneixes.
14: Que és nou.
0: Sí, el que varia d'un concert a un altre. Clar. Després, a mi també tot això em genera el dubte de quants spin doctors hi ha al darrere de segons quins detalls que fan que no et quedis amb el principal i et quedis amb l'anècdota. És a dir, l'exemple dels exemples que tu has posat, qui va decidir que Pedro Sánchez comparegués amb aquelles ulleres i no amb unes altres? Perquè t'hi fixessis amb aquelles ulleres. Això està buscat o no està buscat? És una coincidència o avui dia no hi ha coincidències i, per tant, algú va decidir no, surt amb aquestes ulleres, que així la gent es fixarà en les orelles, en les ulleres, i no es miraran en una altra cosa.
25: Escolta, jo recordo algun president que s'havia de canviar d'ulleres i com que n'hem tingut uns quants amb ulleres, diguéssim, no, tampoc no. I va haver-hi grans reunions.
0: Clar, hi va haver una cimera per decidir quin model era, no?
14: Sí, però les ulleres que diu l'Òscar, no només estava pensat les ulleres, estava pensada l'acusació de que eren caríssimes i estava pensada la resposta dient que eren
0: una
14: molt econòmiques.
0: Una mena d'imitxi, eren barates.
25: No, eren antigues, clar, tenien 5 anys.
14: Estava tot muntat per esperar la resposta un banc ara, evidentment, de quatre potes...
25: Eren 5 anys i descatalogades, o sigui, que no es podien ni comprar.
14: Exacte.
4: I, per tant, divertim-nos fins a morir, no? Com...
0: I això ja arriba fins i tot als protagonistes, que ja ho saben i, per tant, ja ens ho serveixen per tal de desviar-nos cap al camí que
25: però,
0: els interessa.
25: Per exemple, ahir vam riure molt tots veient a Juanma Moreno Bonilla i la vaca, no?, fent-se una foto amb una vaca. Clar, porta amb la vaca des del 2018. Llavors,
14: ja és una altra vaca.
25: Ja és una altra vaca. És la neta de la vaca original. Però... que era l'original es veu que era una autèntica fàbrica de llet. Vull dir, era un bitxo mastodòntic. I aquest any, abans que ho tinguessin a l'agenda, tothom estava preguntant si aniria a veure la vaca. Vull dir que... I qui ha dit Juanma Moreno Bonilla en els seus mítings? Doncs pues ni idea, no? Però la vaca...
0: Però ha anat a veure una vaca.
12: No, i a vegades passen que et converteixes en el color indirectament o sense voler-ho. Evidentment que és un tema que em té fascinat, que és el president de Canàries amb les rates nadadores.
0: Sí, sí, sí.
12: Que ha estat un fenomen absolutament sensacional, no? Bé, doncs al final, de tot el que ha passat en tota aquesta història, és que el que quedarà... O sigui, tot això del vaixell, el virus, no sé què... Les rates nedadores del president de Canàries. És que d'aquí uns anys... Te'n recordes allò? Hòstia, allò de les rates que nedaven!
4: Si queda vinculat la rata nedadora amb el fet de que es negava a que atraquessin en el port un vaixell amb una pila de gent que portaven allà confinada no sé quant temps, doncs està bé. Si només queda la rata voladora o nedadora, perdó, sense res...
0: Això no és voladora. Si vols, quedaria més el desllum.
4: Acabarà sent voladora.
12: Feia de tot,
4: Com una ocurrència que no té cap ni peus, no? Igual com la vaca del Moreno Bonilla, no? Si ningú se'n recorda dels problemes terribles que té la sanitat pública andalusa, que hi ha hagut uns cribatges, etcètera, etcètera, perquè s'ha tret una vaca, la que és la neta d'una altra vaca, bueno, pues no tenim el que ens mereixem, diria jo. No?
25: Aquí el que passa és que sí que és veritat, és que abans podies lligar l'anècdota amb el fet, però ara, amb aquesta... No, tal qual es magnifiquen aquestes anècdotes per les xarxes socials, doncs moltes vegades el que resta és l'anècdota i no lligat al fet.
4: Perquè jo trobo que aquell que ens vas portar un os, no? Era un os que es va fer viral, que li feien bullying. Era un animal.
25: El mico.
4: No sé què se n'ha fet d'aquell pobre.
12: Ah, no.
0: Ara estàs preocupat, eh?
4: No vull que es quedi només amb aquell dia.
0: Deixa la història inconclusa.
12: No, però és que després tenim unes històries que anem durant un dia o durant dos dies estem parlant moltíssim d'una història i després ens n'oblidem absolutament, que aquest senyor un altre dia per fer una dèria. Notícies que eren capdals per la història de la humanitat fa una setmana. Què diu? Què? Ja no te'n recordes? I ens n'oblidem. Què se n'ha fet de...
14: Mira, Nicolás Maduro, secció. Per exemple.
12: Bueno, Nicolás Maduro, el vam veure, aquell xandall... Fixa't,
14: no l'hem vist
12: mira,
14: més.
12: Nicolás Maduro, què li va quedar a la gent de Nicolás Maduro? El xandall. I la gent va... Però és que no només això, sinó que resulta que es va exaurir... O sigui, la gent comprant-se a la xarxa un xandall igual que el de Nicolás Maduro. O sigui, al final, la gent es va quedar amb el xandall. I algú més ha parlat de Nicolás Maduro? No, mira, me l'havia deixat de la llista.
0: Veus?
12: Qui se'n recorda de Groenlàndia? Qui se'n recorda d'Ormuz? Qui se'n recorda de Palestina? O sigui, és a dir, temes que van, que ens els van, cada dia ens els anem menjant i llavors al cap d'una setmana desapareixen i mira, doncs tal dia fotrà un any, que deia la meva àvia.
0: Doncs Liu Fort, que continua conreant la seva visió crítica del periodisme al qual s'hi ha dedicat durant tants anys, per preocupació de Pere Rossinyol, que cada setmana li recorda.
12: Que està bé, que ho has dit en passat, que s'hi ha dedicat durant tants anys.
0: Liu Fort, gràcies, bona tarda.
12: A vosaltres.
0: Passen 21 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida recuperarem, mira, ves que no ens en recordem d'aquí uns anys, no pas dels pressupostos, sinó de la línia orbital. Ara en parlem.
25: Bueno, què se'n va fer?
15: Catalunya migdia. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació, tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
17: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
18: Ostres.
17: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
20: I sí. Després a ca la meva mare, Olot.
19: Mm-hmm.
20: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
29: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: Catalunya migdia.
30: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
31: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
32: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
33: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
32: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
34: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. El dia en què ja podem dir que finalment sembla que la setmana que ve hi haurà acord per pressupostos de l'any 2026. Esquerra Republicana i el govern presentaran dilluns que ve l'acord per la construcció d'una línia de tren anomenada Orbital, que els republicans han situat com un tema clau per donar suport als comptes de la Generalitat d'aquest any. Un cop firmat l'acord, dimecres es farà una comissió bilateral a l'Estat Generalitat on el govern espanyol assumirà l'obra i això donarà llum verda a la l'aprovació dels números a Catalunya. Probablement divendres mateix, l'executiu de Salvador Illa aprovarà els pressupostos que enviarà al Parlament per la seva tramitació. Així doncs, la nova línia ferroviària ha estat el desllorigador, una línia que unirà les capitals de la segona corona metropolitana, des del Garraf fins al Maresme. No passa per Barcelona. Enllaçarà Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. Costarà uns 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040, d'aquí 15 anys. Els republicans, tot i fer aquest acord amb el govern, diuen que no renuncien a la recaptació de l'IRPF, que era la seva primera demanda per donar suport als pressupostos, i per això demanen que el model de finançament es tramiti al Congrés dels Diputats per poder presentar-hi esmenes alhora que proposen una nova negociació política amb el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. Però volem centrar-nos un moment en aquesta línia orbital. Saludem Andreu Oliet, és enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Saludem Oliet, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, deixem preguntar-li per aquesta línia orbital. És molt necessària, és poc necessària, hi ha demanda d'usuaris o és més aviat de model de país? Per què una línia orbital és tan important o no ho és tant?
1: Bé, la pregunta seria, si em permet ajustar-la una mica, sí, és si a l'any 2040 hi haurà prou demanda per fer la línia, no? Perquè no la farem demà al matí, la farem, si tot va bé, en 15 anys. L'any 2040 hi haurà prou demanda? Potser sí. Potser sí. Passa que s'han de fer moltes inversions altres en paral·lel durant els propers anys, sobretot millores de transport públic, per exemple, no? Però pot ser que d'aquí 15 anys hi hagi prou demanda? Podria ser, segons com evoluciona el país, podria ser, i podria ser que fos una línia molt important d'aquí 15 anys, efectivament. En qualsevol cas, 15 anys són bastants anys, si tot va bé, pot allargar-se una mica més, i en qualsevol cas és necessari començar a pensar aquestes coses per tenir-les a punt per quan siguin necessàries, clar.
0: Clar, ara mateix seria l'única línia de Rodalies que no passa per la ciutat de Barcelona, que aquesta també ha estat una de les crítiques que s'ha fet de vegades a la xarxa de Rodalies, que és molt centralitzada a la ciutat de Barcelona.
1: No és normal que sigui centralitzada, perquè el ferrocarril no és un mode universal que hagi de servir totes les demandes. Tenim les xarxes de transport públic, ara es prorroguen, no?, totes les concessions de transport públic, això és una inversió molt important per part de la Generalitat, i per tant no és indispensable que hi hagi ferrocarril a tot el país. Els ferrocarrils han de ser allà on fan falta, no? El que és important és la mobilitat en transport públic, que pot ser amb autobusos elèctrics, per exemple, o pot ser amb ferrocarril. No és indispensable que hi hagi ferrocarril per tot arreu, no es pot pagar, hem de dir, el ferrocarril per tot arreu. No? Hi ha hagut moltes crisis a Espanya des de l'any 1850 degudes a fer excessives línies de ferrocarril i després, per exemple, mantenir-les insuficientment, no?
0: Hi ha una part de la línia que ja està feta, que de fet ja està operativa. Queden uns 70 quilòmetres per construir, que segons l'acord s'haurien de fer en aquests 15 anys que dèiem. És factible, és realista aquest calendari o hem de ja comptar que no seran 15 anys?
1: Normalment s'allarguen molt, per independentment de la voluntat de Madrid política o fins i tot dels recursos que hi hagin, s'allarguen molt perquè la tramitació d'aquests... S'han de fer molts processos de participació, s'han de fer molts estudis, s'han de fer moltes declaracions d'impacte ambiental, moltes anàlisis d'interès públic. És a dir, que és un procés relativament llarg i que s'ha de fer perfecte, que és tan garantista que es pot anul·lar si hi ha algun error de fins i tot formal en el procés. És a dir, que fer-ho en 15 anys, que podria dir fer-ho gairebé perfecte, no? I el més normal és que sigui una mica més, que triï una mica més, no?
0: La proposta inclou 39 estacions, de les quals 18 serien de nova construcció, 12 actuarien com a intercanviadors amb línies ja existents de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. Per tant, s'entén que seria com aquestes línies circulars que existeixen en algunes xarxes de metros d'Europa per tal de connectar altres xarxes ja existents. Aquest seria un model a fomentar?
1: Sí, o sigui, com a estratègia està ja bastant ben pensada, és a dir, ja fa uns anys ja es va fer un pla director urbanístic que establia unes reserves de sòl, ja estaven molt ben pensades les estacions. Clar, necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions o en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità. És a dir, com a estratègia de país, diguem, no, metropolitana, pensant en 15 o 20 anys, sembla lògic que el que ja es va començar a fer fa uns anys ara es continuï treballant en aquesta direcció. Pensant que no és per l'any que ve, i pensant que això no ens ha d'impedir, al contrari, fer les inversions que sí que són urgents i que tampoc seran immediates a la xarxa de Rodalies. Xarxa de Rodalies de Renfe s'ha d'invertir molts diners durant molts anys, i aquí sí que no està clar la forma, la governança d'aquestes inversions. Si la xarxa de Rodalies de l'Estat fos separada i integrada com la de Ferrocarrils de la Generalitat, ens podríem imaginar més com aquestes inversions es poden fer. Com que està integrada amb la resta de la xarxa ferroviària de l'Estat, és molt més complexa. I vull dir que s'estudien, que es faci fent treballs per la línia orbital, pensant en 15 o 20 anys, que està molt bé i és necessari d'una visió estratègica, no ens ha d'impedir, al contrari, doncs, fer totes les inversions i resoldre tots els dèficits enormes que tots sabem que té la xarxa de Rodalies actualment.
0: La part que queda per construir és molt difícil de construir, per exemple, entre Vilafranca i Vilanova, potser hi ha moltes muntanyes que s'han de foradar, també per arribar a Mataró, i a tota la... aquí caldria fer molt túnel, per entendre'ns.
1: Sí, però això jo no diria difícil, no? És difícil tècnicament, anem a dir, però això, els problemes tècnics es resolen estudiant-los bé i amb un finançament superior. Segurament és més car, o sigui, més que difícil, en el sentit, és difícil tècnicament, però això es resol, el que és molt car. Mm. I aleshores s'ha de veure quina prioritat té, perquè estem parlant de 15 o 20 anys, doncs segurament són els llocs en general més fàcils. Hi ha altres llocs que hi ha més problemes urbanístics, que hi ha més problemes jurídics. Finalment, els temes jurídics són els més limitadors. Els temes tècnics encareixen, però al canvi els temes que tenen que veure amb afectacions de segons quins usos, necessitat de operacions urbanístiques, etc., potser aquests són més difícils de viabilitzar.
0: I l'última. Vostè em deia, veurem si d'aquí 15 anys hi ha prou massa crítica com perquè aquesta línia pugui funcionar o no. I també em deia que, i ara segur que el Pere, el Jaume i la Isabel m'ho recordaran, que aquesta línia ja se'n va començar a parlar fa 20 anys. Diria que del que es va projectar fa 20 anys, el creixement demogràfic de Catalunya ha confirmat aquells càlculs que es van fer fa 20 anys quan es va projectar aquesta línia, i per tant podríem dir que anaven en la bona línia i que és factible que d'aquí 15 anys també s'encerti, o no la van acabar d'encertar i alguna cosa que es va pensar fa 20 anys no ha acabat de confirmar-se ara?
1: Bueno, ha canviat molt Catalunya, no? Ara som 8 milions gairebé, no? Ha vingut moltes persones d'arreu al món i ha canviat Catalunya els últims 20 anys moltíssim, no? Han passat moltes coses a Catalunya. Aleshores, doncs, el que sí que sabem és que és versemblant i raonable el continuar treballant en aquesta direcció, de forma que d'aquí 15 o 20 anys tinguem el projecte ja molt més preparat per desenvolupar-se. Sobretot si està vinculat, en 15 o 20 anys tenim temps de vincular operacions de desenvolupament urbanístic, sobretot d'habitatge, vinculades al projecte, no? Aleshores sí que l'interès estratègic es multiplicaria.
0: Vol dir potenciar anys, que no? Creixin demogràficament zones on està previst que arribi aquesta línia.
1: Clar, és un projecte que no resol tant un dèficit actual com és una oportunitat de desenvolupament metropolità més ordenat i més de futur, perquè la capacitat de desenvolupar més a Barcelona doncs és molt limitada, i potser amb l'operació de la Sagrera s'haurà acabat significativament. Llavors, la resolució dels problemes del centre de Barcelona d'habitatge només es pot, i de la mobilitat només es poden resoldre a escala metropolitana. I necessitem aquest tipus de projectes que vagin avançant, però sense la urgència de dir primer hem de fer l'orbital abans de resoldre les rodalies. Això no tindria sentit. Primer hem de fer les rodalies, invertir molt en rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital. Això és el plantejament raonable I, per tant, jo penso que és molt positiu que comencem, no que comencem, sinó que continuem estudiant amb aquesta visió de 15 o 20 anys la xarxa orbital. Passen volant 15 o 20 anys, no ho semblen, però passen volant 15 o 20 anys.
0: I més en tema d'infraestructures. Senyor Andreu Oliet, enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: És la visió més tècnica, podríem dir, més teòrica, però després també hi ha tota una derivada política de com el desllorigador d'aquests pressupostos ha acabat sent una línia orbital de la qual fa 2-3 mesos no se'n parlava, es parlaven d'altres coses, a l'hora de pactar els pressupostos. No sé com ho heu vist tot plegat.
25: Jo és que me'n recordo el 2004, quan Joaquim Nadal, conseller de política territorial en aquell moment, no de territori com són ara, va presentar aquest projecte. De manera que ja han passat 22 més 15, no?
0: Gairebé 40, 37, amb els endarreriments que hi haurà, però hi 40.
25: Que el canvi de paradigma que s'anuncia amb l'impuls, no sé si final o el penúltim impuls de la línia orbital, està escrit des de fa dècades. Com recordava ara el professor, efectivament, el 2010 es van fer reserves de sòl que no sabem si en l'actualitat tenen sentit on es van fer les reserves o no, perquè segurament els municipis han fet alguna modificació en els seus plans urbanístics. I el que sorprèn és que un pressupost quedi lligat amb una obra que efectivament és... Pot ser cabdal pel desenvolupament territorial de Catalunya, i passant, diguéssim, d'una demanda que era d'urgència, que era una part que era el finançament, no? Que era la recaptació de l'IRPF, que es demanava d'urgència, i passem, aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, a una aposta per una infraestructura amb uns terminis llargs, fins al 2040, que efectivament s'ha de treballar amb temps per la complexitat de l'obra, i que hauria de formar part, diguéssim, d'un pacte de país, del model de país que es volen, no d'un pacte de pressupostos. I després la pregunta sempre és la mateixa, o sigui, aquesta obra l'ha de pagar el govern espanyol perquè seria el titular de la infraestructura, llavors Catalunya no guanya en sobirania, que és un altre dels elements que estava reclamant Esquerra, però en aquest cas sembla que la titularitat de l'obra pel govern espanyol ja els hi va bé, i es paga de manera plurianual. Els propers pressupostos del govern espanyol quan seran?
0: No se sap, perquè ha costat molt.
25: Perquè ja sabem que el 27 tampoc no n'hi haurà. De manera, no sé on aniran posant aquestes partides econòmiques, i si el proper govern no és del color de l'actual, el proper govern espanyol no és del color de l'actual, qui garanteix que el finançament d'aquesta obra es durà a terme?
4: Sí, a mi em sembla una bona notícia que hi haurà pressupostos d'una vegada.
25: Sí, sí, això sí.
4: En un context, a més, que era evident que hi hauria d'haver pressupostos, perquè sempre acabem parlant del mateix, però és que ho hem de començar pel punt de partida, que és que estem en una legislatura en què hi ha hagut un pacte d'investidura, però que en realitat és de legislatura. Hi ha un programa per tota la legislatura i, per tant, es tractava de trobar un desllorigador que permeti, diguem, efectes del que parlàvem abans, del relat i d'aquestes coses, doncs una cosa per dir, va, això que és evident que hi ha d'haver-hi uns pressupostos perquè hi ha un pacte de legislatura derivat d'un pacte d'investidura que va molt més enllà i que no es va dir així únicament potser per vergonya o pel que fos, però que en realitat és un autèntic pacte de legislatura, doncs s'ha trobat un pretext per aprovar aquests pressupostos que em sembla un bon pretext, em sembla una bona notícia, perquè encara que fa 20 anys que això va quedar al calaix, això no vol dir que no sigui necessari. A parer meu és molt necessari, tant des d'un... molt més encara que fa 20 anys, perquè totes les coses, abans preguntava l'Òscar, penso que totes les coses que justificaven, doncs s'han no només confirmat, sinó accelerat moltíssim. És a dir, necessitem mesures estratègiques que no s'acabin demà, sinó que ens ajudin a pensar el país que volem, i el país que volem no pot ser només al voltant de Barcelona, i per tant, perquè tot el dia estem dient que Madrid ho centralitza tot, doncs necessitem un país amb una cohesió territorial, i aquesta és una mesura que va clarament en aquesta línia, i a més que assumeix aquest marc de canvi climàtic en què aposta, per tant, pel tren, que és una cosa que totes dues em semblen estratègiques i molt importants. Per tant, encara que, òbviament, això té moltes dificultats, encara que, òbviament, no és d'un dia per l'altre, en canvi, que ja veurem si es torna a quedar en un calaix, doncs, com a mínim, que se situï que aquesta és una prioritat política d'aquest govern i dels grups que li donen suport, em sembla una molt bona notícia, que, a més, permetrà que hi hagi pressupostos, com no podia ser d'altra manera, perquè hi ha, en la pràctica, un pacte d'investidura.
14: Sí, jo vull dir tres coses. La primera, la Isabel l'ha comentat, és a dir, la política catalana hauria de desterrar d'una vegada dues pràctiques, que és posar uns terminis, que després no es compleixen. Constantment estem parlant de propostes amb terminis molt concrets que no es compleixen, i la segona és fer acords polítics a Catalunya que no depenen de tu. Si aquesta línia l'ha de pagar l'Estat, com diu l'Isabel, que no hi ha ni pressupostos, no sabem qui governarà, estàs posant el compliment d'un pacte entre Esquerra Republicana i el PSC en mans d'un tercer que, a més, és ni més ni menys que el gran incomplidor, que és l'Estat espanyol. Dos, aquesta línia orbital ferroviària, que, com diu l'Isabel, es va anunciar ja a l'època del conseller Quim Nadal, no cal anar tan lluny. El juliol del 2025, és a dir, no fa ni un any, la consellera Paneque va anunciar les infraestructures fins al 2050. I ja havia inclòs la línia orbital ferroviària feta pel 2050. Per tant, l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC és sobre un tema que el PSC ja portava en el programa i ja ho té com a idea de fer. Per tant, arribar a un acord sobre una cosa que l'altre ja té pensat fer d'alguna manera em sembla una proposta o un arrencament d'una concessió que tampoc és tan concessió en tant que l'altre ja la volia fer. I tercera, i lligo amb el que deia al principi d'avui el Lluforn. És a dir, ell deia, les imatges de la celebració del Barça enterren la victòria anterior. Doncs estem parlant de la línia orbital ferroviària quan fins fa 4 dies el tema era que per aprovar pressupostos

0: que poden impedir-ho. No només qui governi a Madrid, la L9 de Barcelona va amb molts endarreriments, no per moltes causes, però, per exemple, per la crisi econòmica. Si hi ha una crisi econòmica, aquestes coses són les primeres que cauen. I et pots trobar 5-6 anys de demora addicional per temes que ni tan sols són per falta de voluntat política.
1: Sí, però l'important és arrencar. És arrencar. L'important és tenir una prioritat política i fixar uns terminis que després canviaran amb totes les obres que es fan. Ja
0: sí,
1: veurem,
0: però
1: tot això quan durarà.
0: Falten 4 dies, com ha dit aquest senyor.
1: Però això és quan, 14 anys. Però el dia que es connecti Granollers amb Mataró, encara que no s'hagi acabat tot, ja serà una gran cosa. Jo és que visc al Maresme, és increïble i és una vergonya que no puguis anar a Granollers, que sigui complicadíssim anar a Granollers. Ja no et dic
0: però
1: que vinc.
0: Però tu aniràs a Granollers amb la línia orbital?
1: Però és que no. Pues connecta amb l'Autònoma, per exemple, tot això. Hi ha una pila d'estudiants en allà que no han de passar per Barcelona. O sigui, si pensem en termes metropolitans, que és com ha de pensar un país una mica, diem, avançat...
0: Que estic a favor d'aquest
1: tema,
0: eh?
1: Bueno, doncs llavors això s'ha de començar. I per començar, primer, s'ha de col·locar com a prioritat política. Afortunadament, algú es va donar compte de que exigir uns pressupostos per una cosa immediata que no està en mans dels que ho han de donar és absurd.
0: Com ara?
1: No, és que això és... No es diu que això s'ha de fer demà. I a més, o sigui, és que això no es diu que s'ha de fer demà. Això és una prioritat política que, a més, pot arrencar fins i tot si no ho paga l'Estat. És que no sé, o sigui, si després ho paga l'Estat, genial. Jo el que vull és que això es faci. Es faci i que es consideri una prioritat política una cosa que a la gent de Barcelona se li importa un pepino. Quan tot el que es fa en aquest país depèn de la gent de Barcelona. Bueno, doncs m'encanta que hi hagi una prioritat política tangible, que a més es pot fer per fases...
2: Tangible.
1: Perquè ja està mig fet.
2: Està mig fet. Ja veiem les vies.
1: Hi ha coses que connecten, ja. Hi ha coses que connecten.
3: Hi ha trossos, no arriba a la meitat.
2: Sí, però no són trossos de la línia orbital.
1: Però vull dir que té tot el sentit del món. I quan facis un trosset entre Sabadell i Granollers, doncs fantàstic. És que si no es faria mai.
2: Però que sí. Jo crec que aquí ningú està qüestionant que es faci o no es faci l'obra, diguéssim. M'ha espantat una mica el Jaume, quan ha dit que el 2040 no pujarà ningú, dic, ostres, ja ho sabem. Dic, no, clar, no pujarà ningú perquè no estarà feta.
3: Sí,
2: no?
3: Jo primer he pensat que ens estava desitjant la mort, almenys. No hi arribarem d'aquí, home, 15 anys.
2: Jo he entès que la gent no la faria servir i he pensat, coi, quin... Però sí que és veritat. I el Pere diu, el més important és que això arrenqui. Escolta, fantàstic, però això, com bé deia el professor, i que ha sigut molt interessant, és això d'anar acompanyat de tot un desenvolupament urbanístic, d'altres mitjans, d'altres apostes per serveis públics i per transport públic. Si ens quedem només amb la línia orbital, i tindrem una obra fantàstica que durarà no sabem quants anys, però ha d'anar acompanyat, perquè...
1: Però si tu vols
2: que la gent no passi per Barcelona, no només físicament per la seva mobilitat, sinó també per fer la seva vida ordinària, has d'acompanyar tot aquest territori dels serveis bàsics, dels equipaments, ho has d'acompanyar de tot.
1: Però justament és una mesura que està alineada amb els grans objectius estratègics de país, que no s'han debatut suficientment, però crec que n'hi ha tres o quatre que són clars.
2: Estàs dibuixant una via que ja estava dibuixada fa 20 anys, sí, diguéssim, fent uns supòsits, que està molt bé, que estan condicionats amb un acord de pressupostos. Un acord de pressupostos que està condicionat amb uns pressupostos que són d'una altra administració.
1: No crec que no és exactament així. Jo crec que és un acord de pressupostos que ja ve implícit en el pacte d'investidura i que, per tant, lo lògic és que hi hagi pressupostos perquè hi ha uns partits que
2: s'han... Jo no estic qüestionant això,
1: I, per tant... Aquí es buscava un pretext, que ja és el que jo sóc el primer que ho he dit, es buscava un pretext per construir un relat com si fos per amagar que en realitat ja hi ha un pacte d'investidura. I un pacte d'investidura implica pressupostos, naturalment. Llavors, a l'hora de buscar pretextos, a vegades s'han buscat pretextos com el català Netflix. Em sembla fantàstic, eh? Que no sé si s'ha complert, tampoc. Però, bueno, aquest també és superlegítim i és un pretext fantàstic si s'arriba a fer. Pues intentem, pues nosaltres tenim l'obligació de fiscalitzar i d'apretar perquè el que es pacta es faci. Doncs, bueno, fantàstic. Jo crec que és una molt bona notícia que hi hagi aquest projecte de manera prioritària, que desencalli uns pressupostos que, òbviament, eren inevitables perquè venim d'un pacte d'investidura que porta inclòs, sense explicitar-ho per vergonya, un pacte de legislatura, doncs fantàstic.
2: No, si són uns pressupostos de legislatura, no són els pressupostos del 2026. Són uns pressupostos de legislatura. Probablement seran els únics que aprovi Salvador Illa. A partir d'aquí, insisteixo, és un acord per pactar uns pressupostos de legislatura que depèn d'una altra administració que no té pressupostos des del 2023.

0: depèn d'una altra administració, la Generalitat, ningú li impedeix començar, diguem, encara que no tingui el pressupost assignat.
1: Home, però no és l'acord que hi ha. O sigui, l'acord que hi ha és que ho pagarà l'Estat i ho pensa pagar en el primer any la Generalitat. Bueno, és molt
0: mal
1: senyal.
0: I si no tens ja el 100% dels objectius assegurats i no sé què, doncs no hi ha pressupostos. Bueno, doncs això no té sentit. Per tant, anem a fer pressupostos i podem a treballar per aconseguir això.
1: Una cosa, Pere, és un objectiu seria polític. Seria molt més normal que aquest acord fos, aquesta línia fos de Ferrocarrils, no de l'Estat, i la paga el govern de Catalunya. Llavors, jo diria, mira, és molt més factible que sigui una realitat.
0: Si tu t'estimes més que ho pagui el govern de Catalunya.
1: Bueno, no, és que jo que es faci. Llavors, bueno, doncs això no ho pagarà.
0: Bueno, però, o sigui, ara, l'important és que això es posi com a prioritat. Això desencalla uns pressupostos. I hi ha un nucli central que considera prioritari que hi hagi una línia orbital. Pues a partir d'aquí, òbviament, no crec que per uns pressupostos de l'any 2025, d'aquí 15 anys o 20 anys, encara diguem, no, és que va quedar clar en aquell pressupost de fa 15 anys que això ho havia de pagar l'Estat.
1: Per què?
0: Bueno, escolta, bueno, pues això seria...
1: I acabes de dir que hem de fiscalitzar, penso, l'acord es compleix.
2: Ens estem interpel·lant perquè d'aquí 15 anys...
3: encara voleu venir a les tertúlies,
2: sí,
3: eh?
2: Volem venir.
3: No sé si seré jo aquí, però ja em deixaré encàrrec. A qui em substitueixi, ja deixaré encàrrec. D'aquí 15 anys, aquests tres han de venir.
2: Serà si venim en tren.
3: Molt bé. La meva herència serà aquesta. Aquí, quan faci el traspàs de poders, li deixaré aquest encàrrec. Bé, veurem, perquè en tindrem dies. Dilluns, insisteixo, que es coneixeran més dades de l'acord i durant tota la setmana que ve estarem parlant de línia orbital i també de pressupostos. Ara, però, fem una pausa. Queden 12 minuts per les 4 i anirem a Sevilla.
4: Catalunya migdia.
5: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Catalunya migdia.
11: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
12: La fem amb pilota, votant.
13: No passa res si perdem.
14: Que no és gens competitiva.
11: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
15: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
11: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
16: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
11: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
17: Som més que una família, som més que un club.
11: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
11: Canviant les regles del joc.
18: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: 8 minuts per arribar a les 4, som al Catalunya migdia. Diumenge es fan eleccions a Andalusia, tot apunta que Juanma Moreno, del Partit Popular, consolidarà... Veurem si la majoria absoluta amb què ha governat els últims 4 anys. A Moreno Bonilla, que ha procurat fer campanya al marge de l'estratègia del PP espanyol, probablement no li caldrà el suport de Vox. Segons les enquestes, el partit d'extrema dreta continua estancat. En canvi, l'estratègia del PSOE, que presenta Maria Jesús Montero com a candidata, no ha acabat de funcionar si mirem les últimes enquestes publicades que diuen que els socialistes no millorarien resultats i quedarien lluny dels 55 diputats de la majoria. Montero podria tenir el pitjor resultat històric del PSOE, que durant gairebé 40 anys, recordeu, va ser a Mònica Andalusia. Anem a Sevilla. Paula Brujats, bona tarda.
20: Bona tarda, què tal?
19: No s'esperen sorpreses, no? Juanma Moreno guanyarà les eleccions i el dubte és saber si en majoria absoluta o no, no?
20: Sí, podríem dir que són les eleccions de les últimes que hi ha hagut en aquest cicle electoral amb més certeses, perquè el que està claríssim és que el PP guanyarà. Faltarà saber això, si es pot deslliurar de Vox i tornar a governar en solitari, o si, pel contrari, li passarà com li han passat a la resta dels seus companys de partit en les últimes eleccions que hi ha hagut, que han hagut de pactar amb l'extrema dreta per governar.
19: El Partit Popular sembla que es podrà deslliurar de Vox. L'estratègia de Moreno d'apartar-se de Feijóo, creus que ha estat clau? O perquè ha estat molt evident, no?
20: Ha estat molt evident, és a dir, només han fet un míting junt en tota la campanya, el míting central. Avui en el tancament no coincidiran, un estarà a Màlaga, l'altre estarà a Almeria, per tant, una campanya totalment diferenciada. I el que diuen aquí és que Moreno Bonilla és un candidat doncs, que arriba a votants, que no arriba al PP a la resta de l'Estat, que roba vot als socialistes també perquè capitalitza un vot anti-Vox. I Moreno Bonilla, que ven aquest perfil moderat, que les esquerres diuen que és fals, però sí que ven aquest to molt diferent del que venen alguns líders del PP, com òbviament Isabel Díaz Ayuso, o com el número 2 del Partit Popular, per exemple, Miguel Tellado, o fins i tot el mateix Feijóo, no? El que ha fet és una campanya molt en clau andalusa. A la pràctica ha qüestionat la política de pactes del PP, perquè Moreno Bonilla ven aquest lema d'estabilitat o embolic. Estabilitat és aquest govern que vol en solitari, embolic és una coalició amb Vox, i clar, l'embolic és el que han fet els seus companys de partit, Extremadura, l'Aragó, etcètera, etcètera, i és el que ha fet la direcció del PP, que és qui ha firmat o qui ha supervisat tots aquests pactes, no? Per tant, Moreno Bonilla no para de dir que ell en solitari i que si es queda poc de la majoria absoluta intentarà governar també en solitari, tot i que recordem que ell ja va ser el primer a tot Espanya a pactar amb Vox l'any 2018. Mm. Ara és veritat que l'escenari és molt diferent d'aleshores, també de fa 4 anys, i és un escenari que desitjaria Feijó, no, Òscar, de cara a unes eleccions espanyoles, tot i que, clar, té un escenari molt diferent. Mm.
19: María Jesús Montero no ha aixecat gaire el vol, com a mínim segons les enquestes.
20: No ha aixecat el vol. Realment hi ha molta preocupació dins el PSOE perquè no ha funcionat l'invent de Montero. Vaja, tampoc és un invent, perquè ja hem vist com altres exministres, doncs, com Pilar Alegría, firmaven mals resultats. Però sí que el Partit Socialista aspirava amb ella a tenir un revulsiu que, com a mínim, els hi permeti millorar el resultat que van treure a les últimes eleccions, que ja va ser el pitjor amb Juan Espadas, llavors el pitjor de la història dels socialistes. I de moment aquí hi ha nervis perquè no saben ni si millorar en aquell resultat d'aleshores. I és evident que el que li passi a Montero diumenge, aquesta derrota previsible, doncs es llegirà com una derrota a Pedro Sánchez i a la gestió del seu govern, perquè Montero és qui és, acaba d'aterrar de la Moncloa, era la número 2 de Pedro Sánchez, i per tant ha fet campanya amb aquesta herència, amb aquest llegat.
19: S'ha parlat de sanitat pública, s'ha parlat de Catalunya també?
20: S'ha parlat de Catalunya, sobretot per al tema del nou model de finançament que Juanma Moreno Bonilla l'ha fet servir per atacar María Jesús Montero. I el que ha fet aquí Juanma Moreno Bonilla és intentar agafar la bandera de l'andalusisme, de dir, jo apel·lo l'orgull dels andalusos, però ja els defenso. El que fa és fent-ho amb aquest greuge comparatiu amb Catalunya, com hem vist, per exemple, amb el nou model de finançament, que recordem que sobre el paper el que diu el nou model és que qui tindria més recursos, si algun dia s'arriba a provar, seria justament Andalusia.
19: No sé com n'espereu, Jaume, Isabel, Pere, d'aquestes eleccions. No s'esperen gaires sorpreses i molta emoció a la nit electoral, diguem-ne, no?
4: Jo crec que la Paula ho ha descrit perfectament i són un escenari que ja sabíem, no? Vull dir, les enquestes segurament dels últims mesos a la nit electoral seran bastant semblants. El meu únic dubte és fins a quin punt podrà governar sol o dependrà de Vox. Crec que no hi ha cap altre tipus de resultat possible. I sí que és veritat que, per si no hagués fet una prou dolenta campanya la candidata al PSOE aquests últims dies amb la mort de dos guàrdies civils...
19: Accident, no?
4: Que va dir que era un accident laboral. Que jo no dic que tècnicament no sigui un accident laboral, però és una manera de dir-ho amb aquest drama tan recent que no ajuda. I a sobre, crec que va ser Yolanda Díaz dient que sí, efectivament, era un accident laboral, no? És que em sembla inaudit, no? I per tant, en el moment que estem vivint amb els funerals, en plena campanya electoral, jo crec que han acabat d'ensorrar les expectatives que tenia la candidata socialista, que també crec que eren bastant baixes des de l'inici.
21: Sí, totalment d'acord, i alhora penso que ho tenia perdut d'entrada, hagués fet el que hagués fet, i això penso també que desmenteix aquesta idea tan extesa de que la polarització ajuda els candidats, no? Si es confirmen les enquestes i Moreno Bonilla treu un molt bon resultat, doncs crec que hauria de fer reflexionar moltíssim en el Feijó, que si seguís aquesta línia, pues probablement tindria moltes més possibilitats d'arribar a la Moncloa i recompondre els ponts amb els que haurien de ser els seus aliats de futur. I, per tant, tota aquesta idea de que la polarització ajuda sempre en els més polaritzats, en els partits més a l'extrem, però no necessàriament ajuda en els partits que aspiren a governar.
22: No tinguis cap mena de dubte que Feijó farà servir el resultat de Moreno Bonilla en favor seu, sigui quin sigui. I si és de majoria absoluta, malgrat sigui per aquesta estratègia andalusista, diguéssim, de Moreno Bonilla i no per l'estratègia del PP del carrer Génova, servirà perquè comenci, no, i tornin a apretar demanant eleccions anticipades a Pedro Sánchez de manera immediata. Sorprèn en la banda del PSOE que tothom donava per fet, efectivament, que María Jesús Montero guanyaria les eleccions, però ha estat com un sacrifici, no? O sigui, és una senyora que es presenta dient que era la dona més, que havia estat la dona més poderosa al capdavant d'Espanya, diguéssim, per les seves competències que havia tingut, i ha acabat titllant d'accident laboral la mort de dos guàrdies civils.
19: Doncs diumenge sortirem de dubtes amb aquestes eleccions. Paula, tot bé per Sevilla?
20: Tot molt bé. Fa bastanta calor, que no m'ho esperava, la veritat, no vaig preparada per aguantar
19: no
20: aquestes...
19: No seria sorpresa, home, no esperar-te calor jo, al Pol Nord, vinc... val, però a Sevilla...
20: A veure, a 15 de maig, vinc de Madrid, estava plovent, feia fred, a i arribem aquí...
19: Escolta'm, un dia, és que a Sevilla,
20: sí,
19: què esperaves?
20: No he tingut temps de fer-me'n la idea, no vaig preparada per suportar aquesta...
22: Té jet lag climàtic.
19: Sí, una mica sí, però em sobta que la sobti, diguem-ne, clar, és que ara sí que m'ha quedat...
20: Això és com el PP, el nord i el sud no s'assemblen en res.
19: No, clar.
20: De, sí. De clima. Ja.
19: És que de debò estàs descobrint unes coses que les hauries de saber, ja és l'ABC.
20: Ho hauria de saber, Òscar, clar. Però no he tingut temps a fer-me'n la idea, imagina't, clar, com anem.
4: Treballa massa, no, la Paula.
19: Clar, deu ser això. És centralista, la Paula, centralista de Madrid, en aquest
22: necessita
19: cas.
22: Necessita una línia orbital.
20: Del clima. Ja m'aniria bé, sí.
19: I tant, exacte.
20: A veure si arriba.
19: Molt bé, doncs estarem pendents de les eleccions andaluses amb la Paula Brujats. Fins ara, Paula, bona tarda.
20: Adéu, una abraçada.
19: I també al Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
22: Vosaltres. Ens veiem d'aquí 15 anys.
19: D'aquí 15 anys a parlar de la línia orbital. 10 segons i les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins dilluns, bon cap de setmana.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Després dels titulars generals, ara és el torn de repassar els titulars locals d'actualitat. La ciutat ret homenatge a Ferran Adrià amb la col·locació d'una estrella al Passeig Marítim, a la ciutat on va iniciar la seva carrera professional. Castelldefels, ciutat clau en els seus primers passos professionals. Aquest és el missatge des de l'Ajuntament que conviden a la ciutadania el pròxim dimarts 19 de maig a les 12 del migdia a viure aquesta jornada històrica amb l'homenatge a Ferran Adrià, figura universal de la gastronomia i referent de la innovació culinària. Un altre homenatge va amb motiu dels 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. L'Ajuntament ha organitzat demà, dissabte, a les 12 del migdia, la recepció institucional dels castellers de Castelldefels en reconeixement a l'assoliment dels 8 pisos. Serà a continuació d'aquesta recepció institucional que es descobreixi la placa commemorativa a la plaça de l'Església. I aquesta tarda, el renovat Parc del Xiprer serà ja una realitat. L'acte d'inauguració té lloc a les 5 de la tarda. A la cerimònia participen, hi hauran les intervencions de l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, i la participació de diversos regidors i regidores municipals. A més, l'acte comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. Aquest acte, al barri de Canyars, amb aquesta renovació integral del Parc del Xiprer, s'ha obert a tota la ciutadania i se'ls espera a partir de a les 5 de la tarda. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels, així som. Avui, amb els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà a les 8 en directe, i de Castelldefels, que en el seu cas ho farà a les 11 de la nit, un programa dedicat a la música electrònica. Abans, però, Indianapolis, a les 9 de la nit, amb tota la música indie, i la cara B, el programa que recull les músiques del hip-hop i les seves arrels. I estarem pendents de també recordar l'agenda cultural i social d'aquest cap de setmana. Cursa ISTEA, Desconnecta per l'Autisme. La Pilar García en recordarà els tres més destacats d'aquesta cursa dieta tradicional a Castelldefels. L'Agrupació de Cultura Popular celebra amb diverses activitats de dissabte i diumenge el seu 44è aniversari. Jan Molero, el seu president, ens explicarà més en què consisteixen aquestes activitats. I la Casa d'Andalusia, conjuntament amb l'Hermandat Cristo de la Paz, doncs organitza un cop més als Jardins del Castell la tradicional romeria del Rocío, el cocido popular, i activitats de música i ball, com dèiem, als Jardins del Castell. En un altre escenari, el del Teatre Plaza, concert solidari de Càritas, el seu coordinador a Castelldefels, Javier Naval, ens ampliarà els detalls, i demà, de la mà de l'Àngela Rubí, des de Participació Ciutadana, coneixerem en què consisteix un nou servei que s'anomena d'oficines d'entitats. La nostra unitat mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i també tindrem, com cada dimensió, unes càpsules de salut. Doncs començarem ara mateix. Welcome!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Aquest cap de setmana l'Agrupació de Cultura Popular celebra el seu aniversari en diverses activitats i per parlar-ne nosaltres, Jaume Olero, president de l'agrupació. Què tal?
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Tot bé.
1: Doncs explica'ns quines seran aquestes activitats, Jan. Sisplau.
2: Doncs bé, sí, avui enguany fem el 44è aniversari i ens fa molta il·lusió tornar-lo a celebrar amb un seguit d'activitats com es feia fa uns anys, que últimament s'havia perdut. I això, aquest any recuperem

0: la placa en memòria, en referència al primer 4-8 descarregat l'any passat. I després hi ha també l'espectacle Aleta, que està programat dins de del Festival de Dansa i que està relacionat, ho van fer també especialment en aquest dia per donar una mica més de contingut a l'homenatge en el 4-8. Després, per la tarda, tenim la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església i a continuació farem la carretillada i la tabalada. I després ja pujarem al local a fer una mica de festa. Hi haurà sopar pica-pica i sopar, si algú vol passar-se, hi haurà refrigeri a preus populars. I després, el dia següent, pel matí tindrem la Cercavila, que sortirà amb els gegants des del nostre local fins aquí a la plaça Neus Català, i aquí farem una exhibició de balls populars i després tornarem al local a fer un dinar popular.
1: Moltes activitats molt variades. No sé si és el moment també per plantejar-vos algun repte pel que fa als castells, en aquest cas.
0: Sí, bueno, els castells tenim una temporada molt, molt emocionant per davant. La veritat que pinta molt bé. No sé ara què portarem, però sí que està clar que aquesta temporada és una temporada important a l'hora de fer un pas endavant. A veure si podem consolidar aquests castells a 8 i potser fer alguna passa més. I en aquest sentit, sobretot, enguany el repte és el concurs de Tarragona. I en aquest sentit espero que puguem fer una progressió molt positiva des de la diada local que vam fer fa tot just un mes. Ara ja portem un rodatge una miqueta més ja hem fet 3 diades. Aquesta serà la quarta. Ara si podem estrenar algun nou castell per allà de cara a Festa Major, sobretot, tenir un múscul molt gran.
1: Quan es fa aquest concurs a Tarragona?
0: El concurs de Tarragona és el primer cap de setmana d'octubre. Sí, sí. Sí, no, la veritat que a nivell casteller estem molt bé. Tenim una molt bona situació tant tècnica com social i això ens agrada molt i jo crec que és l'any.
1: Justament parlaves carretillada d'una de les activitats que es duran a terme.
0: Exacte, després de tot just de la diada, ja quan es vagi fent fosc una mica, farem la carretillada i la tabalada, que en aquest cas són amb els tabalers, els diables i el garigot. En comptes de fer un correfoc en moviment amb un recorregut per la ciutat, doncs ho farem estàtic a la plaça, però és la mateixa dinàmica d'un correfoc, una exhibició de foc on tothom també està convidat a interactuar amb nosaltres si així ho vol.
1: Molt bé, per cert, com va anar la trobada de tabalers, que va ser una mica l'aperitiu d'aquesta jornada
0: sí,
1: de commemoració?
0: Sí, malauradament va ploure i llavors se'ns va trencar una mica la cosa, però bueno, el local ho vam poder solucionar bastant bé. Van venir moltes colles convidades i la veritat que van estar molt contents de la rebuda. Sempre no van poder fer la Cercavila, però sí una exhibició al local i va estar prou bé perquè el caliu entre les colles i tot això era molt bo.
1: Molt bé, doncs que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, que el temps es respecti, que sembla que no hi ha previsió de
0: pluges. Sí, sembla que potser una mica divendres, però el cap de setmana perfecte.
1: I que doncs, celebreu ja aquest 44è aniversari de l'Agrupació de la Cultura Popular en un bon moment, com deies, i amb reptes doncs, per davant aquesta temporada, el que resta de l'any, doncs, que poden donar més alegries a l'agrupació, no?
0: Sí, així ho esperem.
1: Moltíssimes gràcies, Jean Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
2: Així som.
3: Així som.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Yes, it's the story of my baker.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El Canal Olímpic aplega centenars d'alumnes en la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. L'alumnat participant de 6è de primària, entre 11 i 12 anys, va competir ahir dijous 14 de maig en diverses disciplines esportives. Els Jocs Olímpics continuaran el pròxim dimarts 19 de maig amb una jornada al Poliesportiu Municipal de Can Vinader. Castelldefels participa en la campanya de descomptes per viure experiències de turisme en família, amb el Castell i el Canal Olímpic de Catalunya, que ofereixen diverses promocions. Aquesta iniciativa facilita a les famílies gaudir d'experiències d'oci úniques i a descobrir el patrimoni natural, històric i cultural del Baix Llobregat. Acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana que ens porta activitats mediambientals. Aquest dissabte, 16 de maig, a l'Espai del Mar, activitat especial, com es rescata una tortuga marina. També dissabte, en aquest cas, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Taurons en perill. Diumenge 17, els diumenges a la Pineda de la Jugateca Ambiental es dediquen a consum responsable. Tot un seguit d'activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. Al butlletí Castelldefels avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Aixi som. El magazín de ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.

0: Tenim amb nosaltres un grup de quart de primària de l'escola Margalló. Ells i elles són l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia. Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. M'han dit que teniu un missatge per donar-nos.
1: Hola, som de les classes dels comunicadors i les comunicadores de quart de l'escola Margalló. Us volem convidar a una obra de teatre que interpretaran els nostres companys i companyes de 6è i que hem participat tota l'escola.
2: L'obra de teatre es farà el 21 de maig, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Federico Mompou, i l'entrada és gratuïta.
3: L'obra de teatre es titula Junts per un món millor. En Jan i l'Arlet han de deixar el seu poble devastat i marxar cap a la ciutat per ajudar la seva àvia.
4: Allà descobriran noves oportunitats, però també que les barreres més difícils no sempre són físiques. Us convidem a venir i a descobrir com s'ho fan.
0: Molt bé, doncs això era el que ens havien de dir l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia, que estan fent difusió d'aquesta activitat que tindrà lloc dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre Cívic Federico Mompou, és correcte?
5: Sí!
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, de ben segur que l'obra serà tot un èxit.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, adeu, bon dia.
5: Adeu.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
1: Així som, el magazine de Radio Castelldefels. Ana López.
2: Nuestra unidad móvil lo lleva a Locals Skate Club, una escuela de skateboarding ubicada en Castelldefels. Ahora ellos hacen sus clases en los skateparks de Gavà, en el de Gavà Mar y en el pueblo, porque, como sabéis, el de Castelldefels está en obras. También hacen campamentos de verano de surf en la playa. Hablamos con sus promotores, con sus responsables, Carlos García y Andreu Vallespí. Buenos días.
3: Buen día, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Con qui parlo, en Carlos o en Andreu? Primer, Carles.
3: Mira, pues a mi mateix, Carlos.
2: Carlos, escolta'm, quan es veu crear aquesta empresa, Locals Skate Club?
3: Pues mira, Locals va néixer pues, d'una manera una mica involuntària a l'any 2011 i es va començar a professionalitzar a partir del 2015.
2: Per què dius que va néixer d'una manera així una mica involuntària?
3: Bueno, és una d'aquestes històries d'emprenament que bueno, dos joves skaters del poble de tota la vida no teníem diners per un viatge de surf al nord i vam dir, hòstia, per què no fem unes classes? Hòstia, per què no creem una escola? I així va ser. I la veritat és que no ens ha anat pas malament. I ja et dic, vam començar a professionalitzar el servei doncs, allà cap al 2015. La demanda de casals d'estiu va començar a disminuir i la demanda de classes extraescolars va començar a augmentar i així va ser quan vam fer el flip.
2: Molt bé, ara feu les classes als skateparks de Gavà i a Gavà Mar perquè el de Castelldefels el tenim en obres, no?
3: Sí, correcte, així és.
2: Expliqueu, no sé si l'Andreu vol parlar d'aquests campaments d'estiu de surf que feu a la platja, en què consisteixen?
4: Sí, doncs...
2: Bon dia, Andreu.
4: Bon dia, bon dia. Són casals d'estiu de 9 a 1 i mitja o de 9 a 5 de la tarda en els quals fem skate de 9 a 10 i quart que són les hores on no apreta tant el sol i després esmorzem i fins a la 1 i mitja fan surf i està orientat sobretot a alumnes d'entre 4 i 15 anys tant de nivell iniciació com més avançat o perfeccionament també.
2: De moment, com explicava el Carles, us van bé les coses, no?
4: Sí, la veritat és que sí, nosaltres vam notar molt el boom després del Covid, que va ser quan l'skate ja era olímpic i tot el boom aquest que va haver d'esport a l'aire lliure, i ho vam notar molt i bueno, arrel d'allà és quan ens vam començar a centrar cada vegada més i a professionalitzar-lo cada vegada més fins a arribar al punt on estem ara.
2: Escolta'm, què és el que es necessita, quines qualitats s'ha de tenir, si és que calen, una persona que vulgui fer surf?
4: No necessita, a veure, està en bona condició física, sí que és bàsic, però realitzem classes de surf per a tots els nivells i realment no requereix molt, no? Tenim taules d'aquestes toves, soft top, per iniciació, que floten molt, els nens es poden posar de peu pràcticament sense onada, o sigui que ho fem d'una forma que qualsevol pot arribar a surfejar realment.
2: Per a vosaltres, quines són les millors platges on practicar surf? Clar, en un nivell ja, podríem dir, competitiu, no?
4: Home, et refereixes d'aquí o arreu d'Espanya?
2: Arreu d'Espanya i d'aquí també, no sé.
4: Bueno, això Carlos t'ho podrà dir.
2: Vale.
3: Bueno, mira, les millors platges que hi ha aquí a prop, diguem-ne, són bueno, a l'Espigó de Castelldefels, com és conegut realment, té una història i una tradició molt gran a la cultura catalana del surf. La platja de darrere del port també surfeja, amb mar del nord-est i del sud-est. I després tenim Garraf, sobretot Gavà Mar, que és realment on impartim nosaltres les classes. Ho fem perquè el banc és molt poc profund i amb qualsevol marejada d'aquestes així, encara que sigui molt petiteta, ja s'aixeca una onada. I bueno, aquestes serien una mica les nostres zones d'acció i les que són, diguem, una mica les millors a prop del nostre poble. I bueno, ja després a la península, doncs, hi ha molts llocs tipus Osegor, tota la cuna de Zarautz, que és realment on es va professionalitzar el surf a nivell estatal, i bueno, Portugal, tot això. Realment hi ha molts bons llocs aquí a Europa i bueno, dels que tenim relativament a propet pues serien aquests.
2: Uh-huh. El fet que s'hagi professionalitzat la pràctica del skate, que sorgeixin competicions oficials, vol dir que hi ha un ampli també nombre de demanda de persones, de joves, sobretot, en aquesta franja, clar, que volen practicar doncs, aquest esport i que cada vegada més es vagin complicant els exercicis, no? Jo he vist coses molt sofisticades, per exemple.
3: Sí, sí, sí. Mira, aquí jo crec que l'Andreu hauria de tenir la paraula. Ell,
2: endavant.
3: De fet, és, bueno, és tècnic de la Federació Catalana de Skate, i ell realment ens ho explicarà una mica millor, però sí, realment hem vist una demanda molt gran, també els nens comencen des d'una edat pues cada cop més baixa i això els dona un recorregut molt, pues molt ampli, no? És a dir, ara ja veiem nens amb 9 anys que és pràcticament espectacular el que fan, però l'Andreu t'ho dirà millor.
4: Sí, ara cada vegada més els nens comencen a patinar des de més petits, no? Ja es nota molt perquè quan tenen 12 anys, que igual és pràcticament l'edat que vam començar nosaltres, ja tenen un nivell que dius, uah, com estan patinant, no? I sí, aquí l'únic problema que tenim, bueno, Barcelona, Catalunya, també arreu d'Espanya, és que encara no hi ha les instal·lacions suficients, no? Fa poc que va sortir un basc a l'Egoitz, no?
3: Sí.
4: Que va guanyar...
3: El campionat del World Championship, sí. El campionat del món, sí, sí.
4: Sí, sí. I és del País Basc i allà tenen molts skaters i instal·lacions i ell deia, seguia dient que ell ha de viatjar molt per poder practicar en les instal·lacions que realment hauria de practicar, no? Que encara que el País Basc, que és on hi ha més skate de rampa i tenen millors instal·lacions, encara estem molt lluny de lo que és les instal·lacions esportives mundials o europees.
2: Doncs esperem que aviat estigui ja finalitzat les obres de l'skatepark aquí a Castelldefels. Per finalitzar, Carles, Andreu, com poden contactar amb vosaltres aquells que vulguin rebre les vostres classes?
3: Doncs mira, nosaltres, òbviament, doncs tenim el nostre perfil de Google, no? Locals Skate Club. Després també poden enviar un mail a info@localsskateclub.com o si no, pues poden contactar a través del telèfon que tenim, que segurament els atendrà l'Andreu, que és el 613-85-01-17.
2: Se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Carlos García, Andreu Vallespí, Locals Skate Club. Moltíssimes gràcies, bon dia.
3: Moltes gràcies a tu.
4: Moltes gràcies.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Llum verda al nou bar del Castell. La Junta de Govern local ha aprovat aquest matí el projecte tècnic per l'obra de les escomeses elèctrica d'aigua i de sanejament de la Guingueta del Castell. Entre altres temes, també ha aprovat la concessió provisional de subvencions destinades a projectes d'interès públic i social. Les 44enes jornades de la gent gran continuen aquest cap de setmana amb la música i el ball com a principals protagonistes. Aquesta tarda de divendres a les 6 tenim cantada d'havaneres a la plaça de l'Església. Demà dissabte a les 6 de la tarda també concert de l'Orquestra Simfònica de la Fundació Voces al Teatre Plaza. Diumenge, exhibició de balls de saló, country i el ball de tarda de la gent gran a la plaça de l'Església els dos primers i al centre Frederic Mompou aquest ball de tarda. Del 10 al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats des de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. La nit dels museus arriba la nit de demà, dissabte, a Castelldefels amb entrades exaurides. El castell, l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, obre aquesta tarda nit de dissabte 16 de maig amb entrada totalment gratuïta a partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies ara ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazín. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Parlem ara d'un nou servei que ofereix l'Ajuntament de Castelldefels amb l'Àngela Rubí, responsable de l'àrea tècnica de participació ciutadana. Molt bon dia, Àngela.
1: Bon dia, Anna.
0: En què consisteix aquest nou servei, oficines d'entitats?
1: Doncs és un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària.
0: Com es farà això? Quina mena de serveis oferirà aquesta oficina?
1: Doncs tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament, per exemple. Té una altra gran pota,
0: sí?
1: Perdona, Anna.
0: No, digues.
1: Que és la gestió, bueno, l'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: En aquest cas és un servei que s'ofereix a entitats ja constituïdes, no?
1: Bueno, també podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari.
0: Això és molt interessant, no? Perquè hi ha persones que tenen aquesta voluntat de constituir una associació, no saben com fer-ho perquè evidentment mai ho van fer i a part de la qüestió burocràtica és interessant que tinguin aquest acompanyament.
1: Exacte. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Clar, perquè aquí tenim entitats socials, culturals i esportives, per exemple.
1: Ah, exacte.
0: Solidàries.
1: Correcte. Molt diferents. I ara mateix els que ja estan dins del sistema doncs ja saben a quina porta trucar, però no totes, i també tenim casuístiques, no?, molt concretes des dels departaments. Llavors, al final el que volem és simplificar i facilitar aquestes gestions al teixit associatiu, d'alguna manera per promocionar-lo també i fomentar-lo, no?
0: On estarà ubicada aquesta oficina, Àngela?
1: Doncs estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats respecte a aquest nou servei que s'implementa per ajudar aquelles entitats constituïdes o no que vulguin desenvolupar els seus projectes al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, des de l'àrea de participació ciutadana, responsable.
1: A vosaltres, Anna. Gràcies.
0: Bon dia. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé.
2: Així som, així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és divendres 15 de maig. Tot seguit, repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat a través dels tres titulars destacats d'avui. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc dels Xiprers al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial tindrà lloc avui a les 5 de la tarda amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. La ciutat segueix compromesa amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vistalegre celebra demà dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada, organitzada pel Centre Cívic Vistalegre amb l'Associació Veïnal del Barri, inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Comencem!

0: L'Ajuntament ha completat la renovació integral del Parc del Xiprés al barri dels Canyars. Aquest nou espai s'inaugura oficialment aquesta tarda a les 5 en un acte obert a la ciutadania que inclourà els parlaments institucionals de l'alcalde, Manu Reyes, i del regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. La jornada també comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. L'actuació ha servit per modernitzar completament aquest espai públic, ampliar les zones de joc infantil i fer-lo més accessible, sostenible i segur per a les famílies i infants. El projecte s'ha desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha destacat les noves àrees de joc i la plantació de més de 25 arbres nous, reforçant el paper del parc com a pulmó verd i punt de trobada veïnal.
1: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell, que tothom pot veure que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nuevo espacio que se ha llevado a cabo, se han plantado más de 27 árboles en un espacio que históricamente ha ido perdiendo ejemplares, y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas, evidentemente, más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: La renovació ha incorporat 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes, jocs d'equilibri de fusta i casetes amb tobogans. També s'han renovat tots els paviments amb zones de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i espais diferenciats per edats, inclosa una zona específica per a infants d'un a 4 anys. A més, s'han instal·lat nous bancs, taules i il·luminació LED i s'han executat treballs per millorar el drenatge del parc i evitar problemes d'inundacions en episodis de pluja intensa.
1: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern, ja a partir de les 5 de la tarda, ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy, muy, un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundación.
0: Una de les principals apostes del projecte és la inclusivitat. El nou parc incorpora una àrea de joc 100% inclusiva perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. El regidor Pedro Paredes també ha convidat la ciutadania a assistir aquesta tarda a la inauguració i descobrir el nou aspecte del Parc del Xiprés.
1: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo e invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania, i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc del Xiprés.
0: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
2: Perquè sigui intenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
0: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
2: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment, doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir, i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que està que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
0: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
2: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un factor energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
0: Des del consistori destacant que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
2: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat. I l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els doncs, grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
0: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. El Barri de Vistalegre celebra aquest dissabte una nova edició de la Festa de Primavera, una jornada plena d'activitats obertes a tota la ciutadania i pensades per reforçar la convivència i la vida comunitària del barri. La festa està organitzada pel Centre Cívic Vistalegre amb l'Associació Veïnal de Vistalegre i serveis municipals. Les activitats es repartiran durant tot el dia entre la plaça Joan 23, el Centre Cívic i altres espais del barri. La coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vistalegre, Neus Fernández, ha convidat la ciutadania a participar en aquesta jornada festiva i destacar la col·laboració de l'Associació Veïnal en l'organització.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: La programació inclou activitats familiars, tallers, actuacions, música, espais participatius i propostes creatives per a totes les edats. Una de les iniciatives destacades serà un espai de creació artística col·lectiva amb un mural participatiu que es desenvoluparà al llarg del matí de la jornada de demà.
3: Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'Associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Durant el dia també hi haurà exhibicions, activitats infantils, actuacions musicals, espais de joc i diferents propostes repartides pels diversos espais de la festa.
3: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta zero, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix. Mm-hmm. I si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
0: Des de l'organització explicant que l'objectiu principal és convertir la festa de primavera en un punt de trobada entre veïns i veïnes, així com ciutadania de Castelldefels, i continuar reforçant el teixit comunitari i de convivència de Vistalegre.
3: L'esperit de la festa és una mica que la comunitat conegui les activitats que passen al centre cívic, les seves entitats, a què es dediquen aquestes entitats i que es creïn unes sinergies interessants, no? Inclús també de treball, de cotreball entre elles, no? Doncs, si una entitat coneix una altra entitat i, doncs, per exemple, m'invento, doncs, els companys de l'associació musical amb els companys de teatre, potser els hi crea algun projecte de treball col·laboratiu de teatre musicat, no sé. La idea és aquesta, buscar aquestes complicitats entre la comunitat.
0: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
4: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
0: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
4: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones. Ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron. Pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año pueda llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
0: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme. I ara els esports. És el moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana amb el periodista Cristian Cano, conductor del programa Dilluns Esportiu.
5: Sobre el partit del sènior femení d'handbol de l'Esportiu Castelldefels, té aquest partit d'anada de la final de Primera Catalana. S'enfrontarà el dissabte a les 8 del vespre contra el Vilanova del Camí. El primer partit serà fora de casa a Igualada, el poliesportiu Can Titó, i el partit de tornada serà a Castelldefels. Un partit precisament entre els dos campions del grup A i del grup B de Primera Catalana. Recordem, fer un parèntesi, que els dos equips ja són de Lliga Argent. Tot i que perdis la final, tots dos equips, tant Vilanova del Camí com Castelldefels, des de fa un parell de setmanes, que són ja equips de Lliga Argent de cara al curs 2026-2027. I com mencionàvem, doncs ara ens queda aquesta incògnita de conèixer quin és l'equip que s'emporta el títol, que en aquest cas esperem que sigui el quadre local, el quadre castelldefalenc, sobretot amb aquest partit de tornada al pavelló municipal de Can Vinader. Pel que fa a altres esports, en futbol tenim bastant activitat, i és que tenim tres finals, com per exemple la de la Lliga Elite, i és que el Castelldefels, la Unió Esportiva, juga a Canyars contra el Júpiter en un partit que de ben segur serà d'infart, perquè el Castelldefels es juga la seva presència a la promoció d'ascens, mentre el Júpiter es juga la seva presència a la categoria, ja que en aquests moments és un dels equips que ocupa la zona del descens. D'altra banda, a la Tercera Catalana també tenim dos partits importantíssims. El primer és el de la Unió Deportiva Vista Alegre, que jugarà un partit a cara o creu, un partit on s'haurà de demostrar el ser o no ser, ja que visita el camp del Viladecans B, que és el tercer, el Vistalegre és el quart, hi ha un punt de diferència entre els dos equips, i si el Vistalegre guanya, superaria el Viladecans B i es ficaria a la zona de playoff. O sigui que és un partit importantíssim, clau, es juga tota la temporada la Unió Deportiva Vistalegre. Com també el filial de la Unió Esportiva Castelldefels B, que té un partit a domicili al camp de l'Albirrojita de Catalunya, i es juga la vida l'equip del Jordi Arjona. El quadre groc ara mateix marca la permanència, però si perd i els seus màxims perseguidors guanyen, doncs baixaria de categoria. O sigui que el Castelldefels B depèn de si mateix i necessita guanyar a un Albirrojita de Catalunya que arriba aquesta última jornada sense res en joc. D'altra banda, pel que fa a altres esports, hem de mencionar el futbol sala, on el futsal Castelldefels, el sènior femení, també té un partit importantíssim, ja que rebrà a Can Roca el Palmasec, i ara mateix l'equip castelldefalenc està ficat al descens. Té realment difícil mantenir la categoria, crec que són 4 punts de 3 o 4 punts de distància amb el seu màxim, perseguidor, i és realment difícil que l'equip pugui continuar aquesta primera divisió femenina. Veurem què és el que passa, però el més normal és confirmar el descens d'aquest equip. I d'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, cal dir que, tot i que encara no és matemàtic, també el Castelldefels hoquei herba femení també té realment difícil mantenir-se a la Lliga Iberdrola, ja que el Club Deportivo Terrassa, com vam mencionar, va guanyar el passat cap de setmana, ja s'obre una escletxa molt important entre els dos equips, i si no és aquest cap de setmana, serà el següent on es confirmi el retorn del Castelldefels d'hoquei herba a la Divisió d'Honor B.
0: Dilluns informarem dels resultats esportius de tots els nostres equips locals.

Amb aquest repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana a la ciutat, arribem al final de l'informatiu d'avui divendres 15 de maig. Fem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc del Xiprés al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial té lloc aquesta tarda a les 5 amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. Castelldefels segueix compromès amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vista Alegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Totes aquestes propostes arriben des del Centre Cívic Vista Alegre i també amb propostes de l'Associació Veïnal del Barri. Amb aquest darrer recordatori dels temes que marquen l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Afons.
1: Avui volem posar el focus en una realitat sovint invisible, però molt present a moltes llars, la de les persones cuidadores no professionals. Parlem de famílies, parelles o persones de l'entorn proper que tenen cura de manera continuada, de persones en situació de dependència assumint una responsabilitat que sovint comporta una càrrega emocional i física important. Per conèixer millor aquesta realitat i també els recursos que s'ofereixen des del municipi, parlem amb la CAP de la Unitat Intermitja de Serveis Socials, la Susana Castillo, i amb la terapeuta Úrsula González, que condueix les sessions del GESAM del 2026. Amb elles descobrirem com funciona aquest grup, quines necessitats aborda i per què és tan important cuidar també a qui cuida. Molt bon dia, Susana Castillo i Úrsula.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvingudes. Els vull preguntar primerament què és l'espai de relació i suport per a les persones cuidadores no professionals i amb quin objectiu es va crear.
2: Doncs el GESAM és un grup, com bé diu el nom, que has explicat molt bé a la introducció, que pretén donar suport a aquelles persones que estan patint una situació de càrrega emocional, física, per fer el suport als seus familiars. Normalment són familiars que tenen una dependència en diferents graus. Llavors, aquesta iniciativa va començar fa molts anys amb la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest recurs als municipis. L'Ajuntament de Castelldefels va començar en el seu moment a demanar aquest recurs i cap al 2023 vam decidir o vam veure la necessitat, perquè per part dels serveis socials, dels companys que treballen amb les famílies, que calia aquest suport, que des del despatx no es pot fer, i vam decidir començar a fer dues edicions l'any. Llavors, ara es fan aquests grups, que normalment acostumen a ser entre 15 a 20 persones, que són 10 sessions per edició, i que treballen aquest suport entre els iguals. Seria això, no?
1: I quines necessitats vau detectar entre les persones cuidadores de la ciutat?
2: Desgast, sobrecàrrega, estrès, culpa... sobretot això, i sensació de soledat a vegades davant una situació que difícilment una persona que no ho hagi viscut pot entendre el que significa aquesta cura diària, 24 hores. Evidentment, tot depèn de la situació que estigui la persona a la que cuides, no? però sí que era aquesta sensació de soledat i de desgast i a vegades de depressió. Llavors, aquests grups... jo crec que aquesta hora i mitja setmanal, després la Úrsula ens explicarà millor, però sí que suposa aquesta trobada amb persones que t'entenen i que pots treballar algunes coses que si no, a vegades no vols parlar amb altres persones, no? Que no ho han patit i no et sents tan entès.
1: Comentaves també doncs, una part de càrrega emocional de cuidar. Quins són els problemes més habituals que acostumen a explicar les persones cuidadores? Úrsula, què t'has trobat tu a les sessions?
3: Com bé deia la Susana, moltes vegades el que hi ha és molt l'esgotament a nivell emocional. La culpa també està molt present, no saber si s'està fent bé aquesta cura o no s'està fent bé, i molta soledat també, no saber a qui explicar-li tot això. Moltes vegades ho viuen ells però no li expliquen a ningú. No? I poder-se trobar en un grup amb qui poden expressar i compartir els ajuda molt.
1: I per què, podries posar algun exemple de per què és important que les persones tinguin aquest espai per parlar i també explicar el que s'hi passa?
3: Com et deia, moltes vegades no tenen amb què expressar i quan es troben al grup moltes vegades veuen reflectit situacions que viuen ells que tu en teràpia individual, per exemple, els pots explicar que passa sovint fins que no s'hi troben allà amb persones que estan explicant exactament el que els passa amb ells, no són conscients de que realment allò que els està passant passa habitualment. No?
1: És tot quan... un procés de compartir experiències, també.
3: Per una banda, se'ls dona eines. Cada sessió tractem algun tema per donar-los eines per poder cuidar millor a la persona a la que cuiden, però sobretot a ells mateixos. Però també és molt important la part de compartir les eines que es donen entre ells. No? Doncs jo ho he fet així, o a mi m'ha passat això. No? Moltes vegades això els ajuda molt també.
1: I quin és el teu paper com a psicòloga durant les sessions? Com és l'acompanyament?
3: Primer, hi ha un temps en què ells comparteixen com els hi ha anat la setmana, se'ls pot donar alguna pauta, escoltar-los, que també és molt important, validar el que estan sentint i donar-los eines, no? El que comentava. Cada sessió es tracta algun tema. Avui, per exemple, parlàvem de com gestionar les emocions. I en torn a això, jo els dono eines, els explico com funcionen les emocions i ells parlen de les situacions en què es troben i entre ells també s'ajuden. No? Moltes vegades és allò que jo pugui comentar, el que jo porti al grup, més les aportacions i les experiències personals de cadascú d'ells, que és una ajuda molt gran també.
1: Aquesta sessió ha estat sobre les emocions i en total quantes en teniu?
3: D'emocions?
1: De sessions. Quantes sessions?
3: 10 sessions són.
1: I quins altres temes tracteu a les sessions?
3: Podem tractar l'autocura, que és una cosa molt important pels cuidadors, no? Que entenguin també que ells primer s'han de cuidar per poder cuidar bé, que és una de les primeres coses que s'abandona quan es cuida una altra persona. Estan molt pendents de la persona que han de cuidar i s'obliden d'ells mateixos. Doncs aquesta seria una de les seccions, de les sessions, per exemple. El dol és, no? En el moment en què una persona a la que tu estimes està malalta, comences a fer un procés de dol. Doncs també es parla d'això, per exemple, avui les emocions, els recursos dels que poden demanar també, que també és molt important, no? La comunicació, el tema de demanar ajuda, tot això serien temes que s'han tractat o s'aniran tractant al llarg del grup.
1: Entenc que estan a l'esfera personal, com també el que comentes, no? En altres moments d'aquesta experiència.
3: Sí.
1: Què acostuma a passar quan persones que no es coneixen però viuen situacions similars comparteixen aquestes experiències?
3: Es va fent un vincle al llarg del grup. Hi ha vegades, si hi ha la primera sessió, ja es comença a fer un vincle important. I com que comenten experiències que són molt personals, de seguida es fa un vincle que els ajuda molt. I de vegades, un cop ha passat el grup i ja s'ha acabat, hi ha vincles que es mantenen. Això depèn del grup, però sobretot fan un vincle efectiu que els ajuda.
1: I els perfils són molt diferents? O què us acostumeu a trobar? Imagino si són familiars o són parelles?
3: Poden ser fills, poden ser parelles, sobretot fills i parelles. I hi ha una gran diversitat. Hi ha diversitat en quant a la malaltia de la persona a la que cuiden. Pot ser més física, pot ser més emocional, cognitiva, depèn del diagnòstic. No? La persona a la que cuiden té diferències i també diferències personals en quant a la personalitat d'ells, les experiències que ells tenen cuidant i també el vincle que tenen amb la persona que cuiden, no? No és el mateix que sigui fill que sigui parella, però alhora tenen similituds també i també poden compartir aquest espai.
1: O sigui que encara que la malaltia o la situació sigui diferent, poden trobar punts en comú.
3: Correcte, sí, i troben punts en comú.
1: I, per exemple, què t'has trobat a les sessions?
3: Clar, el que ens trobem a les sessions és confidencial, no? No, fins aquí, però sobretot això el que et deia, diferències en quant al vincle que tenen, però també similituds. No?
1: I quines diferències hi pot haver entre cuidar una persona amb un grau 1 de dependència i fer-ho amb una persona d'un grau 2 o grau 3?
3: A mesura que la malaltia va avançant, si és que és una malaltia degenerativa, la persona a la que cuiden va tenint menys autonomia i més dependència, per tant, necessita molts més cuidados, molta més dedicació per part del cuidador i, per tant, es va desgastant més a nivell tant físic com emocional el cuidador.
1: I com els hi pot ajudar aquestes sessions, doncs, a fer aquest camí, no? que potser algú es troba en un grau de dependència, un cuidador, no? Té algú d'un grau de dependència 2 i potser el dia següent, no? Acaba amb un grau de 3.
3: El canvi és paulatí, no, normalment no és d'un dia per l'altre. moltes vegades durant les sessions del grup no es dona aquest canvi, no? Però sí que les experiències dels altres, no? Si jo tinc un familiar que està en grau 1, però en el grup hi ha una persona que està en grau 3, quan jo arribi a aquest grau 3 ja recordaré coses que s'han explicat en el grup i això ajuda també.
1: O sigui que no serveix només en el present, sinó cap al futur també.
2: Sí, sí, sí. Al final els perfils del grup, hi ha persones que, com diu l'Úrsula, no tothom està en la mateixa situació, ni tothom té la mateixa patologia, ni el grau de dependència. Al final, com les persones que estan ara incorporades al grup han sorgit a partir del treball de les treballadores socials que estan amb aquestes famílies, o bé perquè han anat al CAP i amb el seu metge o infermera han comentat aquesta situació. Llavors, al final, és un bé per part de quan el cuidador comença a dir: uau, estic en una situació i m'agradaria poder compartir això, o començo a sentir-me malament, parteix del propi usuari, parteix del treballador social que detecta. Llavors, clar, els perfils són diversos. De fet, ara sí que la gran majoria de persones que assisteixen als GSAM tenen persones a càrrec, que són persones grans, però hi ha tot un grup de persones que estan detectant ara de cuidadors que són pares i mares de nens amb discapacitats. Llavors, aquest any que estem fent dos grups que farà la Úrsula i farem un tercer grup que encara no tenim data perquè depenem de la Diputació que ens oferirà un espai per dedicat més a progenitors que tenen a càrrec a menors, que tenen sent molt similar la dedicació. És molt diferent, perquè són nens petits, perquè tenen tota una evolució, perquè canvien molt ràpidament i perquè tenen altres necessitats. Llavors, aquest any hem apostat per això. I una altra cosa m'agradaria dir, vinculat amb això, perquè sí que és dintre des de que de serveis socials es vol fer molt treball comunitari, amb el GSAM hem començat, i també tenim paral·lelament el grup Nexes, que és un programa que el que intenta és treballar la soledat no desitjada en persones grans i vincular-les en activitats de la comunitat. Per què? Doncs és pel mateix, per vincular, per tenir la sensació de poder establir connexió amb altres persones que estan en la mateixa situació, per parlar i per fer activitats, no? Llavors, aquesta és l'aposta de serveis socials i de l'Ajuntament en aquests darrer any, sobretot, i és un programa al que tothom es pot adreçar, perquè tenim uns díptics per la ciutat i cartells, un telèfon de contacte. Si hi ha persones que es troben en una situació de soledat no desitjada, poden trucar aquí i trobarem l'espai per poder parlar amb elles i veure com els hi podem ajudar. I amb el grup del GSAM, aquest grup ara ha començat, per tant ara ja no s'hi podria incorporar ningú, però sí

0: d'una altra, que llavors que hi ha persones que escolten això, es veuen reflexades, ostres, m'agradaria poder ser-hi, poder provar-ho i poder parlar d'aquesta situació que estic vivint, es poden adreçar o ben trucant a serveis socials o ben a la pàgina web o ja dic directament al metge de capçalera, a la infermera del seu CAP.
1: És interessant també, doncs, per a aquelles persones grans que potser tenen aquesta necessitat, no? També que puguin d'alguna manera connectar amb altres persones.
0: Sí, és molt important, perquè tots som éssers socials, necessitem relacionar-nos i poder tenir aquesta figura professional, que en aquest cas és una treballadora social, amb la qual pots parlar i dir, ostres, doncs m'agradaria poder connectar de nou, m'agradaria fer... se'n convida amb un grup que està treballant ja de manera quincenal i que connecta amb activitats que hi ha al municipi. A vegades el tema dels recursos que parlava, no tothom coneix els recursos, no tothom sap com pot... Ostres, és que veig persones que estan fent una sessió, però com puc anar, no? Llavors, és un sistema de poder oferir aquesta informació. I a nivell de recursos, la llei de dependència ofereix una sèrie de recursos, que això sí que s'hauria de parlar amb la treballadora social de referència, que s'hi pot informar molt millor, perquè tot té uns requisits, unes característiques, però existeix l'atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia, els centres residencials, reserves... És un món molt complex, el de la dependència, i llavors necessites a vegades, doncs, això, demanar cita amb serveis socials, amb una treballadora social, i que et pugui informar segons el teu perfil, el grau i la situació de cadascú.
1: Està molt bé conèixer-ho, perquè és això, segons la situació que vivim, que pot canviar, no? Doncs saber que hi ha recursos per no fer totes les coses una persona sola, no?
0: Sí, és acompanyar. La tasca a vegades de serveis socials que més es desconeix és aquesta d'acompanyament a les famílies en una situació de... Bueno, de molt estrès emocional, de molta por, de molta inseguretat i de no saber què em vindrà i com ho faré. I després, bueno, aquesta connexió amb el GSAM et permet el que deia la Úrsula, no veure, ostres, és que això no sóc jo, no? És que hi ha més persones que estan en la meva situació i ajuda.
1: I tornant ara al GSAM que comentaves, estic pensant en les persones que no s'identifiquen com a cuidadores però que en realitat sí que ho són. Penseu que pot existir aquest tipus de perfil, Susana o Úrsula?
2: Penso que la majoria són conscients de que són cuidadors, perquè cuidar implica moltes hores. Però sí que poden haver-hi cuidadors que poden no ser el cuidador principal però que també fan tasques de cura. Normalment l'afectació emocional o la càrrega no és tanta, però també els hi pot afectar, no? Pues el que deia abans, aquest dol que s'ha de fer en el moment que hi ha un diagnòstic, el passen totes les persones que tenen un vincle amb aquella persona, no? Si és un pare, pues tots els fills passaran el seu dol de manera diferent. Segurament un s'implica més que un altre en la cura del dia a dia. Això no vol dir que els altres no facin tasques de cura i poder no es consideren tan cuidadors. Això ja és més personal.
1: Depèn de cadascú també com s'identifiqui en aquell moment.
2: Però qui cuida 24 hores és molt conscient que és cuidador. Sí.
1: Perquè, clar, és que ha d'estar al seu costat cada dia.
2: Qui conviu o qui supervisa constantment és conscient.
1: I quines senyals poden indicar que una persona cuidadora està arribant a una situació de desgotament?
2: La sensació de que ja no es pot més, no? Moltes vegades hi ha molta irritabilitat, no? de la sobrecàrrega emocional que hi ha, i sobretot això és la sensació de no poder, de no poder continuar, no? La tristesa, no? Depressió, es pot arribar a depressió, no? Si un no es cuida un mateix, està tota l'estona cuidant i cada vegada més carregat, pots arribar a una depressió. Per això és important, no? Aprendre a demanar ajuda, el que dèiem abans, no? De demanar ajuda o altres familiars o dintre dels recursos comunitaris que hi hagin, o ajuda emocional, no? D'acudir a professionals, a aquest acompanyament que deia la Susana.
1: La importància de detectar com se sent un mateix en aquell moment.
2: Molt important.
1: Quin consell donaries, no? Per arribar a aquest punt d'autoanàlisi?
2: Que en el moment... primer tenir clar que un sol no pot.

0: Jo penso que això és el més important, perquè moltes vegades la gent no es diu puc, jo ho haig de fer, i pensant així, poques vegades es demana ajuda. Llavors, un sol no pot, perquè són moltes hores i és molt de temps, no és un mes, no són dos mesos, duren molt de temps aquestes cures. Llavors, un sol no podrà ser conscient que necessitem ajuda i que està bé demanar ajuda, s'ha de demanar ajuda. La que necessitem, sigui més d'acompanyament o el tipus d'ajuda que necessitem, però hem de demanar aquesta ajuda.
1: I aquest diries que és un escenari que es troba molt actualment, el fet de que una persona sola, no?, enfronti totes aquestes cures? Perquè penso, no sé si fa uns anys era diferent, quina perspectiva teniu?
0: Que hi hagi una persona cuidant sola, jo penso que ja passava abans i continua passant, no? Que, de fet, en l'actualitat és molt difícil dedicar hores a cuidar, no? Perquè tens la teva feina, la teva família, els fills, la casa. Abans, quan hi havia dones que no treballaven i es dedicaven a la cura de la família, ara cada vegada això passa menys, o pot haver-hi una persona de la família potser que ho pot fer, però poc més, no? Llavors és més fàcil que una persona es trobi més sola.
1: I quins beneficis acostumen a detectar les persones que han participat en aquest tipus d'espais?
0: Primer, el fet de poder expressar ja és una ajuda, no? Poder expressar les emocions ajuda a sentir-se millor. És una manera de gestionar les emocions. Aprendre això, a reconèixer emocions, acceptar que ens hem de cuidar, perquè és una de les coses que els costa més als cuidadors, no? Ho senten com que si es dediquen temps amb ells estan sent egoistes, i fer aquest canvi de pensament ajuda també, no? En el moment en què et comences a cuidar et sents molt millor i pots cuidar millor també.
1: Un procés molt reflexiu pel que comentes.
0: Bueno, sí, és un aprenentatge. Al final el grup els ajuda a fer canvis a nivell de com ho estic plantejant, com penso, no? Com a fer canvis moltes vegades fan un clic. De vegades aquest clic és la primera sessió, depèn de cada persona, de vegades necessiten més temps, però han de fer un clic per poder fer canvis i poder cuidar d'una altra manera i poder-se cuidar ells mateixos també.
1: I quin missatge donaríeu a una persona que cuida un familiar o una persona dependent i que potser pensa que ara mateix no necessita ajuda o que ho ha d'afrontar sola, com comentava la Úrsula? No, bueno, podeu contestar les dues realment.
2: Bueno, jo crec que després d'aquesta conversa tothom, almenys la sensació de dir si hi ha la possibilitat de poder provar-ho, perquè l'experiència que tenim de les altres sessions que s'han fet els darrers anys és que la gent ho valora sobre 9 sobre 10, perquè se senten còmodes, se senten escoltats, i és un espai de relax i és un espai de protegit. És un espai d'on allà es poden sentir que poden dir el que realment pensen, senten, perquè els altres els entendran perfectament. Llavors, sí que moltes persones ens diuen que voldrien continuar, no? I quan comença un altre grup que els voldrien incorporar-se. A vegades hem volgut rescatar alguna persona, però clar, hi ha demanda, i bueno, perquè està estipulat que són 10 sessions per treballar coses molt concretes. Però jo els diria que, bueno, que parlin amb els seus referents a salut o a serveis socials i que puguin donar, si els hi truquem i els hi diem, escolta'm, vols participar? Comencem una edició, que es donin l'oportunitat de provar-ho i de sentir-se bé en un grup, perquè com diu la Úrsula, acaba convertint-se en un grup de suport real, que a vegades d'aquí han sortit, anem a prendre un cafè perquè ara ens hem conegut i ens podem anar a prendre els divendres un cafè, o després de la sessió anem a fer coses, perquè això ha passat en els grups, i crea xarxa, crea suport, i bueno, és algo molt positiu.
0: De fet, el fet d'anar al grup ja és un primer pas d'autocura. En el moment en què decideixes anar a un grup de suport, t'estàs cuidant. Aquest ja seria un primer pas.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista. No sé si tu, Susana, vols destacar alguna cosa més, no? Perquè també comentàveu que teniu l'altre grup de...
2: Sí, bueno, que he comentat abans era el programa Nexes, que, bueno, que és un grup que no és un grup de, que es trobi setmanalment amb un grup d'aquest tipus de suport, sinó que és un programa que pretén arribar a aquelles persones que se senten soles, ja sigui que jo conec una persona que em agradaria o que veig que està molt sola i que potser necessita connectar-se amb la comunitat, o persones que ho sentin pròpiament, de, ostres, m'agradaria fer coses, conèixer gent, perquè estic molt sol, i aquest grup està funcionant, portem un any i mig, primer amb la Diputació, ara amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ens ha, a partir de la presentació d'un projecte, ens ha subvencionat una part de la professional que està treballant, i és un programa molt xulo i que a partir d'una visita a domicili, d'una entrevista, es detecten la voluntat d'aquestes persones, els interessos, i a partir d'aquí poder connectar amb altres persones, amb entitats del municipi, les entitats del municipi s'hi han volcat també amb aquest projecte, i és un treball que estem fent poquet a poquet i creant un grup molt maco, i animo les persones que sentin aquesta espurnada, ostres, igual jo voldria, doncs, que truquin i que els s'hi acollirem.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge d'ànim, no? I també l'enhorabona per seguir en aquest camí, no? de crear comunitat. Ens acomiadem, moltes gràcies, recordem la cap d'unitat intermitja de serveis socials, la Susana Castillo, i la terapeuta Úrsula González.
2: Moltes gràcies a tots.
3: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.
4: A fons. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: El 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, whoa, whoa, whoa, Rap Cosmics Hits. Good night, everybody. We back, fellas. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B, des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, com la marca comença amb R i acaba amb S, però n'hi ha també blanques, són millors, encara bé més quantitat de patates. Això un dia tractarem, no posarem música i només tractarem el tema de la quantitat amb el paper, bueno, paper, la quantitat de packaging que s'afegeix a una bossa de patates quan en veritat n'hi ha menys, i t'enganya, no? Està inflada, jo parlarem, estic consumint uns minuts aquí del programa per dir això, però possiblement caigui, no?, amb música de supermercat de fons, amb un toc de rap, Doncs molt bé, i per si algú és nou aquí i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, Latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant. Sense més, ja entra tantíssimes influències possibles. Un botonet que m'agrada aquí. Tantes com aplicacions per fer altres aplicacions. Ja no, això és com... ara una aplicació fa una aplicació que després fa una altra aplicació que farà les aplicacions... No, entrem en un fractal, això és un tema que igual toquem al final d'aquest programa. I, bueno, doncs, això, no? És comentar una mica l'actualitat de les coses, no? I, doncs, això, no? Anem a presentar-nos com cada nit, Sobretot, doncs aquí tenim... Anem per la galàxia amb un UFO, estic de situat, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Mercuscos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas, make some noise for Sebas Crumier.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs, Sebas? Tot bé,
1: Tot correcte.
0: Ets un gran, Molt bé. A veure, quins mitjonets calces avui. Uah, m'encanta, va. Superconjuntat, descriure des de baix les bombes des de sola a sota un carmel. Ja quan puja la sola normal ja és blanca, té una línia molt fineta negra, amb una continuació una molt blanca, que això és la sola, i ja tenim la bamba negra, un avanç, es reconeix pel símbol que ens paguen, abans fem publicitat d'abans, a mi em paguen, els seves també, només no, i té aquest símbol, aquesta com una ona, sembla Castelldefels, Castelldefels patrocinador oficial d'abans, a partir d'ara proclamat per mi, o sigui, no és oficial, i uns mitjons blancs amb les dues línies acurades negres de mig tall, o sigui, m'encanta, estil les seves, com a mi, però molt de flow, així que, molt bé, per celebrar-ho... Pa un golaç de Sevinos Cremier, perquè li ha fotut un gol a València que tota aquesta gent, mira, jo, aquí simple, àgil, pom, us rebento tot. Molt bé. Molt bé, Sebas, felicitats perquè sobre l'estil, no, o sigui, a calça un bon estil i ja calça des de casa un bon estil ja proporciona un bon dia, així que molt bé. I una abraçada de Koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Jurassic Park, no? Ara veuria Jurassic Park i Jumanji, És un dia així com aplogut i tal, no? El dia de la casa, dos packs de palomites, un de mantega i una... bona aquesta, I bé, clar,
1: sí.
0: I m'agrada perquè, clar, jo fins que el Sebas no el presento, li vull dir coses, però clar, seria absurd començar a parlar amb ell, doncs presentar-lo, ara li vull parlar. Què passa, Sebas, tio? Què bona, com anem?
1: Nice,
0: bona aquesta. Llavors, bueno, primer que comentar-ho, lo de la sola, la bossa de patates, què et sembla? Tema delicat, Delicat, reconec que és de marca blanca, n'hi ha més, però estan més triturades, no? Llavors, bueno, pots fer una altra cosa amb això,
1: sí.
0: una amanida o alguna cosa així, no? Però bueno, és un tema de tractar, no?, aquestes... aquest món d'apariències, anem a dir una mica així, va per aquí la cosa, no? L'essència d'aquesta, no? Un món d'apariències, no? Sembla que sigui una cosa, però ep, després sobre, dius, aquí què? No hem fotut el pet, no? Bueno, entre comillas. Així que molt bé. Doncs bé, doncs molt, molt, molt, molt rebé, doncs aquí, doncs, sense oblidar, doncs que doncs aquí està aquí en Sebas Cremer i d'aquí també apareix aquí en Daniel, i ell no m'ha dit que més, que sóc jo, que us selecciono i presento aquest programa. Així, doncs, una horeta, portant una selecció. Veníem de portar unes sessions, jo també he estat donant una mica amb uns altres projectes ja acabant, que per fi comença la nova etapa, llibero d'unes coses, començaré altres, i bé, però bueno, aquí estem un altre cop, i realment doncs, també anunciar doncs, que també tenim un nou Instagram, d'això ho anunciaré ara, bueno, després fem el truc, però li hem canviat una part, bueno, coses d'internet, què passa, no? Perdo el telèfon, després no puc recuperar comptes, total, és un altre Instagram, on podreu també trobar doncs, aquest hip, el hip-hop, aquest La Cara B, Kids and Beats, que va ser espectacular, sobretot també els nens en general, increïble l'organització, tot espectacular, i entre altres doncs, aquests brothers bros que van ser els que van tancar, que bé, van fer doncs, el que fa el hip-hop, que és tothom es reuneixi a la pista de ball i tots junts ballant, vull dir, podeu veure, hi ha vídeos, hi ha imatges, vull dir, sempre la pell de gallina, o sigui, espectacular, sempre hi ha la llàgrima, la veritat que em va agradar molt i crec que vam, entre tots, bueno, Sebas Cremer, Anna, Miguel, dono, tots els que vam col·laborar i van fer possible això, doncs, gràcies. I realment, doncs, des d'aquí, doncs, enviar aquest missatge, que bueno, ho estaré agraint, crec, tots els programes, perquè és algo que, bueno, que a mi em va fer molta, molta il·lusió i molt feliç, crec que a mi hi ha molta gent, i sobretot els nens, que era per ells, no? La raó era per ells, no? No, és pels nens que ho han viscut, que els doni un impuls a la vida i tinguin, doncs, aquella esperança de poder dedicar-se a el que els agrada, no? Bé, doncs, ara, doncs, això, m'estava aquí, ja se m'estaven omplint els ulls de llàgrimes una mica, anem a canviar, anem una mica el que anem, vale? Així m'agrada fer, nyaca, Doncs això, I ara, doncs això, molt bé, ara anem a preparar aquest nitro, del nostre UFO, de l'última generació, preparem, doncs, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres timbres, arrenquem amb un altre programa, la selecció, sense, amb seccions. Doncs bé, doncs avui doncs aquí a les ciutats que parlen a vegades doncs amb sirenes, a vegades amb silenci i altres amb caixes de ritme, no? Així que doncs aquí a La Cara B Roots, on és on excavarem doncs, entre vinils, pols i memòria, i no venim a vendre nostàlgia tampoc, venim a rastrejar freqüències del jazz dels 60 fins als canons dels Queens a París, bueno, a Saragossa, no? O el hip-hop, on va anar construint un llenguatge secret. Doncs avui obrim una càpsula temporal de l'asfalt a l'ànima on les ciutats parlen, no? Doncs amb aquest bloc 1 del qual doncs, l'ADN del sample al caos de Nova York, i rematem amb hardcore com l'apocalipsis, no? Per la qual cosa, comencem amb un terme de Herbie Hancock amb el seu Cantaloupe Highland.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Quin tema tan especial que, no sé, el jazz crec que és una d'aquelles músiques que t'invita, et convida, a deixar anar la teva ment i trencar una mica els esquemes, no? Certa, des de anar pel flow, no? pel fluid que té el mateix jazz i seguir els instruments i enganxar amb una a l'altra, no? Que trenca aquestes estructures, i qui millor que Herbie Hancock, amb aquest Cantaloupe Island del seu àlbum de Empire Isles del 1964, el qual, doncs, abans del sample ja existia el loop humà, i Herbie Hancock, doncs, aquest jazz tan modal, improvisació amb aquest grup que té tant Cantaloupe Island, sembla que de tranquil, però té dècades que acabaria convertir-se en ADN pur del hip-hop, no? Tot molt samplejat, qualsevol fragment d'aquesta cançó serviria per... Trauríem i fem una nova creació partint d'això, encara que sigui un charles i unes baquetes, o sigui, tocant el canto de la bateria, no? Per exemple, alguna cosa tan senzill com això, no? Però aquesta cançó ha sigut... Bueno, ha sigut... aliment de moltíssims artistes, no? I dintre d'això, molts productors, doncs, van entendre una cosa clau, no? El jazz tenia espais buits, important, el silenci, i aquells espais poden o podien respirar-se dins dels breakbeats, sobretot, el qual, doncs, beat rock, gangster, UST, medley, tots van acabar bevent d'aquest llenguatge, segurament perquè també el hip-hop no va néixer només al Bronx, també va néixer als soterranis plens de fum i músics improvisant in universos, realment, no? I el sample és arqueologia emocional, agafar un fragment del passat i donar-li una altra vida. Així que anem a continuar amb un tema totalment diferent, amb allò que tot entra d'una altra forma, no? I ja canvia d'aquest jazz, però no canviarà tant. I anem amb un clàssic que és de Wu-Tang Clan, amb el seu Cream. That nigga want, guy. Word up. Look out for the cops, though. Cash fruit. Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up, 2 for 5's, niggas got garbage down the way. Word up.
2: Cash rules everything around me, cream it.
1: Yeah, check this old fly shit out. Word up.
2: Cash rules everything around me, cream it. The

0: Dollar Bill, yo.
1: Boníssim, aquest U-Tang Clan, quin clan, quanta gent, quants components del grup, increïblement. Doncs, U-Tang Clan, un dels, sens dubte, dels grups que ha fet història, amb aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, amb aquest Enter the U-Tang 36 Chambers del 1993, del qual, doncs, New York estava econòmicament devastada, el crack, la violència, projectes socials destruïts, i des de State Island apareixen una organització sonora, es diuen U-Tang Clan, i RZ va entendre una cosa revolucionària. La brutícia també podia ser estètica. Els beats semblaven cintes trencades, els samples sonaven deformats, tot era deliberadament imperfecte. Doncs aquí, aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, no era una frase cool, era una supervivència financera convertida en un mantra, del qual el sample ve de The Charnels, però l'ànima ve de la desesperació real, Rag One i Inspector Deck, on narraven la pobresa com si fossin cronistes medievals del Bronx, el qual el U-Tang va convertir l'underground en mitologia. No eren només rappers, semblaven personatges escapats d'una pel·lícula de samurais gravada en edificis abandonats. Doncs molt bé, ara anem amb un tema també d'un gran, un altre grup que també va marcar i és d'aquella part, no, més aviat, aquí tenim ja per una altra cosa que sabem, és Queens, però estem parlant d'Onyx, amb el seu temazo de Last Days.
2: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order. Shit is about to change, motherfucker.

0: something. They don't know how deep the game is. Man.
1: What part of the game is this?
2: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
3: Doncs aquí tenim aquest temazo d'Onyx, amb aquest Last Days, eh? A més que està estret d'un àlbum que és brutal, que és All We Got Is Us, d'aquest 1995, el qual, doncs, si ho tan clar era filosofia de carrer, doncs Onyx era directament guerra, eh? Sabem que aquest grup, doncs, a més que amb aquest to, amb aquesta forma de parlar també, no? Que tenen de per si, imagina't, cantant, no? Doncs aquí Fedro Starr i Sticky Fingers van portar el hardcore rap, eh, cap a una cosa que era de punk d'un altre nivell, eh? Crits, caos, violència emocional, del qual doncs, Last Days captura la paranoia urbana, eh? De mitjans dels 90, millor que moltes pel·lícules. Eh? El títol ja ho dic tot, eh? Els últims dies, eh? La sensació que el sistema col·lapsa i el carrer col·lapsarà, també. Amb ell, no? Tot junt, no? Tot cau en aquell forat. Aquest disc doncs, va ser doncs, molt més fosc que What the Fuck Up, eh? Més deprimit, més nihilista, el qual, doncs, precisament per això, va acabar convertint-se en un clàssic mentre Amèrica explotava, literalment, doncs, Europa absorbia la freqüència. El qual, doncs, així, anem al següent bloc.
4: Bloc 2.
3: Ja, doncs molt bé, aquí en aquest bloc 2, amb aquest rap francès com resistència, doncs Saragossa també entra al mapa i el hip-hop es torna espiritual. Així que anem a escoltar un temazo d'un clàssic d'un grup que bé, també avui dia jo encara l'escolto i l'escolto molt, és Supreme NTM, a veure com ho digui això, tot n'és pas si fàcil.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Yo, Supreme NTM. Aquest tu n'és pas si fàcil. Brutal, no? Hauré d'aprendre francès, tot final, eh? Aquí, aquest àlbum de Paris Sous les Bombes, eh? De 1995, el qual, doncs, França, mitjans dels 90, racisme estructural, aquesta joventut abandonada, eh? I apareix dues figures, Joystar i Cool Shin, el qual, doncs, aquí, NTM de Nick Daber, eh? El qual, un nom dissenyat per incomodar, bàsicament, no? Però darrere de l'agressivitat, anem a dir, no? Hi havia doncs, aquesta consciència política real, de la qual doncs, tot n'és pas si fàcil mostra una altra cara del grup, realment més madura, més introspectiva, parlant del desgast psicològic doncs, de créixer, no? Entendre que ni l'èxit d'arreglar certes ferides, doncs, o sigui, l'èxit no acaba doncs, tampoc d'arreglar les coses, sinó que et posa allà i et fa... Doncs, exposar i que la gent doncs, arribi a molta més gent, no? Doncs el rap francès va entendre molt ràpid a transformar poesia de carrer en crítica social. No? Doncs ara anem amb un altre grup també, doncs, el qual porta també certa crítica i bueno, doncs, porta doncs, aquest missatge al qual doncs, acaba perdurant doncs, fins al dia d'avui, per exemple, no? Si no era més lluny, doncs, amb aquest Violadores del Verso, amb el seu temazo de Máximo Exponente.

0: Mantengo el tono a grosso modo, mira desde el verso. Estaba aquí justament lírico, Máximo exponente. I déu-n'hi-do, com comença aquell sió. Crec que tinc molt bons records d'aquest tema, sobretot quan era més, jove, òbviament. I doncs, aquella entrada era brutal, sobretot el videoclip, no? Pocs videoclips hi havia de rap nacional, sortia allà a la plaça del Pilar, allà, brutal, no? O sigui, un bon record d'aquest àlbum de Genios, el millor, titulat 1999, Espanya finals dels 90, doncs mentre moltes escenes encara buscaven identitat, Violadores de l'Orso ja sonava sòlid, no? D'una forma, doncs, amb Casio, Lírico, Soja i R de Rumba, entre d'altres, no? Perquè, doncs, teníem a Rebel i tants altres que col·laboraven, però principalment eren ells, doncs, amb aquestes... o sigui, tenien doncs, aquest Saragossa, no? Es converteix en aquest temple del boom-bap, millor dit, i Máximo Exponente representa exactament això, nivell tècnic i altíssimes, o altíssims nivell top, no? Sense perdre carrer. I aquestes rimes tan complexes, del qual doncs, el jazz, aquesta actitud tan elegant, no? On no necessitaven imitar Nova York, havien creat un llenguatge propi. I això va canviar el rap espanyol per sempre. El veritable underground no necessita validació, només temps. Doncs molt bé, ara anem amb un tema d'un altre crack. Tornem a saltar a l'altra banda i anem a escoltar un tema del gran Afura amb el seu Equality.
1: Yo, I've been pondering, God. I've been meditating on this scheme, God. I need like two or three able bodies to make this loop.
2: Son, what's the deal?
1: Yeah, God, let's get it on.
2: Yo, this is old Duke. He's sliding out the rear of this Bill's nigga. Like, what? Like five bells.
1: What?

0: amb la qual Equality funciona gairebé com un manifest. El backpack rap de principis dels 2000, bàsicament, va trobar aquí un dels seus pilars filosòfics, a la qual, doncs, se sustentava i començava, doncs, aquesta nova era, a partir dels 2000, d'un altre estil de rap, però tenia molt bona base de consciència, al qual, doncs, avui dia, encara, jo crec que ara tornarà a fer un salt i ja, doncs, tot està cuinaret quasi bé perquè comenci una nova era i d'aquí ara endavant, eh? Al qual, doncs, una nova era tant com que anem amb una secció que a mi m'encanta.
1: L'infiltrat.
0: Doncs aquí, a l'infiltrat, aquí, amb un gringe aquí, entre el comú, què passa, no? Doncs aquí, a l'infiltrat, porto un tema que últimament l'estic escoltant molt, i sembla que és un grup, concretament, també, que és un solista, més aviat, igual, l'he escoltat tant que no m'ha de temps de mirar sobre d'ell, i per la qual, però és el de menys, sona molt bé, i crec que totes les cançons que té, pràcticament, semblen temazos, és allò que dius, cony, què està passant aquí? Doncs porto un tema d'aquells grups que no són rap, però també és música bona, i per fer una mica de... per fer la cosa una mica amena, perquè no li apassioni tant el rap o el que sigui, és igual, però una mica de tot, una manera mixta. I estic parlant de Jay Ferrari amb el seu tema de Timeline.

Wow, Jai Ferrari, amb aquest timeline, eh? Internet també va crear una nova mena d'underground, eh? No tot passava ja en vinils perduts o cintes de barri, sinó va començar a aparèixer també doncs, música fantasmal, eh? Penjades en racons digitals, eh? Sense campanyes, sense indústria. Jai Ferrari representa precisament aquesta nova generació, eh? Aquest beat introspectiu, atmosfera nocturna, no és un hip-hop pensat més desapareix dins teu, no? O sigui, no és hip-hop, però podria tenir aquesta essència, no? Aquest missatge, no? A més, té com aquest estil tan propi dels 80 d'aquest pop, no? D'aquest Britpop, però tota aquesta marxa, no? Puja, grau un moment. Boníssim, sí, no sé, em sona un so superdiferent. Llavors, aquest timeline sona com mirar una ciutat des d'un tren a les 3 del matí, eh? Una cosa així, amb aquest lo-fi emocional, aquesta memòria digital, eh? Seria com un boom-bap, eh? Boom-bap convertit en estat mental, eh? Com un rock, també, no? Així que molt rebel.

Ara anem amb una altra part, no? Que és el nostre... Perfecte, amb aquest bloc 3, que anem de Compton, com a destí, i el naixement del nou clàssic, A lo qual, doncs, anem, com no podia ser des de Compton, anem amb Compton Most Wanted, amb el seu temazo de Who Took Me Under.

0: La cara de...
1: Bé i tan rebé. Una abraçada amb Marc. Doncs molt bé, que era el de la veu d'aquí, aquest separador. Doncs molt bé, aquí Compton Most Wanted, amb aquest Who Took Me Under, amb aquest àlbum de Music Derby del 1992, el qual doncs MC8 i Make va romantitzar al carrer. I això és important. Who Took Me Under no sona heroic, sona inevitable, el qual doncs la producció sembla una nit eterna a Los Angeles, no? Lenta, pesada, melancòlica. El tema explica com el barri absorbeix la identitat de l'individu fins a convertir-lo en un producte del seu entorn. Gangster rap, però sense fantasia hollywoodiana. Ens mou rapé. Anem amb una altra secció, no? Clàssic. Meu, un clàssic, eh? Quin clàssic? Doncs portem un clàssic dins del clàssic, d'un clàssic dins d'un clàssic i així fins a l'infinit. Com l'altre dia, em surt ja a la pàgina, em surt el bloqueig del telèfon, una pantalla d'un telèfon bloquejat, no? O sigui, un fractal d'un telèfon amb un telèfon que és què estem fent, eh? Està parlant una notícia, un carrusel, que, no sé, poso la imatge que jo vull i a la que em dono compte em surt una tia dormint que no sé qui és, clar, em diu, qui és aquesta noia? No sé què, no, és que és el del carrusel, pot haver un problema, no? O tinc Leonardo DiCaprio de fons, no? Sí, vale. O un lavabo, eh? Ara tinc un lavabo, gràcies, que important, un lavabo de fons de pantalla, m'encanta. Bueno, ara parlem una mica d'això i és molt divertit. I realment és un joc molt ben parit, també t'ho dic. Hosti, quina rima, quin rodolí, no? Això ho gravarem, no, ja està gravat.
2: Nice.
1: Ho tallarem, fes una marqueta, fes un fil que... Això està molt bé. Molt bé, doncs això és la fluïdesa, eh? La fluïdesa quan comences a veure coses rares. Doncs estem a la secció al clàssic i anem amb un tema que, hòstia, mira, queda molt bé ara mateix, que es diu Kendrick Lamar amb el seu Money Tree.

0: I do. Take your poison, take your what you do. Everybody wants to spec the shoes, but the one in front of the god lives forever.
1: The one in front of the god lives forever.
0: Quin temazo, chaval. Kendrick Lamar, amb aquest Bonnie Trees, aquest àlbum de Good Kid, Mad City, a lo qual 2012 situa, i Kendrick Lamar va entendre tota la història anterior, eh? I la va convertir en narrativa cinematogràfica. Money Trees barreja ambició, por, diners, amistat i trauma generacional. Anem a dir, a més, que és un tio molt comunicatiu i, curiosament, és Géminis, com jo. Per la qual m'agrada, perquè aquí estem comunicant coses i coses, crec que més o menys rellevants, però algo és. I, a la qual, doncs, aquí també J-Rock entra al final destruint completament el track. Aquest àlbum va redefinir el concepte de disc conceptual dins del rap modern, eh? I a la qual, doncs, també podríem parlar, com ara l'últim tema que portarem abans, escoltarem una petita reflexió i anirem i acabarem amb un tema de King Breed, que col·labora amb Bahamadia, i Bahamadia col·labora amb ell amb aquest tema de Transcend, transcendir, brutal, eh? I a la qual, doncs, aquest àlbum d'Adventures in Lo-Fi del 1996, on King Breed, doncs, representa aquell moment on el hip-hop va començar a fusionar-se completament amb electrònica, a la qual, doncs, soul i ambient no tot eren barres, no? A vegades també era atmosfera, a la qual, doncs, Transcend, doncs, fa exactament això, que és transcendir, transcendir, aquesta paraula no la puc, no la dic cada dia, la diré cada dia, transcendir, d'acord? Per la qual, doncs, bé, ara, doncs, anem a fer, doncs, aquest tancament, no? Una altra cara. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, amb aquesta reflexió final amb la que acabem, doncs, normalment els programes, bé, quan hi ha sessions, no? Però aquí, el programa, doncs, em bec amb la potestat de dir alguna cosa a l'orella, així xiu-xiu-ejant, tampoc s'ha de donar molta importància, són reflexions, poden ser coses fictícies, poden ser coses reals, però dintre de lo fictici sempre hi ha una part real, no? Anem a dir, com una, podria ser com una història, no? Un conte, no? Doncs al final, doncs, aquí podíem entendre, doncs, el hip-hop, no, doncs, mai va ser només entretenir, o entreteniment, no? Va ser arxiu històric, periodisme de carrer, molt important, meditació, resistència cultural, i neix també d'un apagament general on, doncs, tothom saqueja equips de música, al qual, doncs, això els hi pot fer el ghetto arribar i dir aquest missatge a través, sobretot, de la música, molt important, és el medi, d'acord? És l'aigua, és l'aire, el qual, doncs, transporta, doncs, les partícules, el qual, doncs, ja és convertit en ciment, dolor convertit en ritme, doncs, continu, no? I això, doncs, ha estat, doncs la cara bé fins a aquest punt, però entrem, doncs, amb algo que crec que és la reflexió, que no estem entrant en una nova era, no, tecnològicament, sinó que estem entrant en una nova guerra per la realitat, al final, no? El futur no serà decidit només per màquines, governs o mercats, serà decidit perquè controli la percepció, la identitat i la confiança, eh? Durant segles la humanitat va construir el món sobre matèria, eh? Ara la construirà sobre dades, símbols, algoritmes i narratives, el qual, doncs, la nova moneda no serà només el diner, serà l'atenció, la credibilitat, la presència, la capacitat d'existir de forma verificable dins d'un oceà de simulacions. Veurem néixer avatars més influents que persones reals, veurem intel·ligències artificials capaces de seduir, manipular i consolar, veurem imperis construïts sense cossos físics i veurem éssers humans confonent el reflex amb l'origen, el qual, doncs, la realitat, doncs, deixarà de ser un lloc estable, serà editable més aviat. Però quan, doncs, les imatges, doncs, mentiran, les veus mentiran, els records podran ser alterats i la identitat es convertirà en un territori en disputa. Per això, el valor superem el del futur de l'autenticitat, algo molt important avui, a la qual tenim el poder, allò que, allò imperfecte, allò humà, allò viscut, allò que encara no conserva ànima, quan tot pugui ser generat artificialment, el gest real es convertirà en sagrat. El futur no separarà tecnologia i espiritualitat, les fusionarà. Existiran noves religions digitals, nous rituals algorítmics, nous temples construïts amb llum, codi i desig, però també apareixeran nous profetes falsos, nous mercaders de consciència, nous sistemes capaços de colonitzar emocionalment la ment humana. La gran pregunta no serà què podem crear, la gran pregunta segurament serà què ens continuarà fent humans quan tot pugui ser replicat. Potser el futur pertanyarà als qui sàpiguen unir art i sistema, símbol i estratègia, ànima i infraestructura, cos i dada, memòria i transformació. Potser les marques ja no seran empreses, seran mites vius, potser les comunitats ja no es construiran per territori, sinó per freqüència. I potser enmig d'aquest univers saturat d'intel·ligència sintètica, el veritable luxe serà una cosa extremadament antiga. Una veu honesta, una mirada real, un símbol amb història i una presència impossible de falsificar. Molt bona nit a tothom. Això ha sigut la cara B Roots. No oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas.
2: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, un plaer sempre. Ets un gran... Molt de flow, Raïm, que porten aquest flow, vam surfejant fins a la ràdio. Doncs això ha sigut la cara B Roots, a Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és divendres 15 de maig. Tot seguit, repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat a través dels tres titulars destacats d'avui. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc dels Xiprers al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial tindrà lloc avui a les 5 de la tarda amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. La ciutat segueix compromesa amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vistalegre celebra demà dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada, organitzada pel Centre Cívic Vistalegre amb l'Associació Veïnal del Barri, inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Comencem!

0: L'Ajuntament ha completat la renovació integral del Parc del Xiprés al barri dels Canyars. Aquest nou espai s'inaugura oficialment aquesta tarda a les 5 en un acte obert a la ciutadania que inclourà els parlaments institucionals de l'alcalde, Manu Reyes, i del regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. La jornada també comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. L'actuació ha servit per modernitzar completament aquest espai públic, ampliar les zones de joc infantil i fer-lo més accessible, sostenible i segur per a les famílies i infants. El projecte s'ha desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha destacat les noves àrees de joc i la plantació de més de 25 arbres nous, reforçant el paper del parc com a pulmó verd i punt de trobada veïnal.
1: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nou espai que s'ha llevat a cabo, s'han instal·lat, s'han plantat més de 27 árboles en un espacio que históricamente ha ido perdiendo ejemplares y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas evidentemente más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: La renovació ha incorporat 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes, jocs d'equilibri de fusta i casetes amb tobogans. També s'han renovat tots els paviments amb zones de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i espais diferenciats per edats, inclosa una zona específica per a infants d'un a 4 anys. A més, s'han instal·lat nous bancs, taules i il·luminació LED i s'han executat treballs per millorar el drenatge del parc i evitar problemes d'inundacions en episodis de pluja intensa.
1: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més, molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern i a partir de les 5 de la tarda ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy, muy, un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundación.
0: Una de les principals apostes del projecte és la inclusivitat. El nou parc incorpora una àrea de joc 100% inclusiva perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. El regidor Pedro Paredes també ha convidat la ciutadania a assistir aquesta tarda a la inauguració i descobrir el nou aspecte del Parc del Xiprés.
1: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a las 5 de la tarde, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania, i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça d'Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc del Xiprés.
0: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
2: Perquè sigui intenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan oferir.

0: d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
0: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet que a través del que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
0: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un factor energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
1: Des del consistori destaquen que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
0: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda. No? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o a cada ajuntament, doncs, és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica. Lleida Vista Alegre celebra aquest dissabte una nova edició de la Festa de Primavera, una jornada plena d'activitats obertes a tota la ciutadania i pensades per reforçar la convivència i la vida comunitària del barri. La festa està organitzada pel Centre Cívic Vista Alegre amb l'Associació Veïnal de Vista Alegre i serveis municipals. Les activitats es repartiran durant tot el dia entre la plaça Joan 23, el Centre Cívic i altres espais del barri. La coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre, Neus Fernández, ha convidat la ciutadania a participar en aquesta jornada festiva i destacar la col·laboració de l'Associació Veïnal en l'organització.
2: He convidat tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al

0: Centre Cívic Vista Alegre i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
1: La programació inclou activitats familiars, tallers, actuacions, música, espais participatius i propostes creatives per a totes les edats. Una de les iniciatives destacades serà un espai de creació artística col·lectiva amb un mural participatiu que es desenvoluparà al llarg del matí de la jornada de demà.
0: Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
1: Durant el dia també hi haurà exhibicions, activitats infantils, actuacions musicals, espais de joc i diferents propostes repartides pels diversos espais de la festa.
0: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta zero, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix. I han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: Des de l'organització explicant que l'objectiu principal és convertir la festa de primavera en un punt de trobada entre veïns i veïnes, així com ciutadania de Castelldefels, i continuar reforçant el teixit comunitari i de convivència de Vista Alegre.
0: L'esperit de la festa és una mica que la comunitat conegui les activitats que passen al centre cívic, les seves entitats, a què es dediquen aquestes entitats i que es creïn unes sinergies interessants, no? Inclús també de cotreball entre elles, no? Doncs, si una entitat coneix una altra entitat i, doncs, per exemple, m'invento, els companys de l'associació musical amb els companys de teatre, potser els hi crea algun projecte de treball col·laboratiu de teatre musicat, no sé. La idea és aquesta, buscar aquestes complicitats entre la comunitat.
1: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
2: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer, porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
1: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
2: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
1: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12ª edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme. I ara els esports. És el moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana amb el periodista Cristian Cano, conductor del programa Dilluns Esportiu.
3: Sobre el partit del sènior femení d'handbol de l'Esportiu Castelldefels, té aquest partit d'anada de la final de Primera Catalana. S'enfrontarà el dissabte a les 8 del vespre contra el Vilanova del Camí. El primer partit serà fora de casa a Igualada, el poliesportiu Can Titó, i el partit de tornada serà a Castelldefels. Un partit precisament entre els dos campions del grup A i del grup B de Primera Catalana. Recordem, fer un parèntesi, que els dos equips ja són de Lliga Argent. Tot i que perdis la final, tots dos equips, tant Vilanova del Camí com Castelldefels, des de fa un parell de setmanes, que són ja equip de Lliga Argent de cara al curs 2026-2027. I com mencionàvem, doncs ara ens queda aquesta incògnita de conèixer quin és l'equip que s'emporta el títol, que en aquest cas esperem que sigui el quadre local, el quadre castelldefalenc, sobretot amb aquest partit de tornada al pavelló municipal de Can Vinader. Pel que fa a altres esports, en futbol tenim bastant activitat i és que tenim tres finals, com per exemple la de la Lliga Elite. I és que el Castelldefels, la Unió Esportiva, juga a Canyars contra el Júpiter en un partit que de ben segur serà d'infart, perquè el Castelldefels es juga la seva presència a la promoció d'ascens, mentre el Júpiter es juga la seva presència a la categoria, ja que en aquests moments és un dels equips que ocupa la zona del descens. D'altra banda, a la Tercera Catalana també tenim dos partits importantíssims. El primer és el de la Unió Deportiva Vista Alegre, que jugarà un partit a cara o creu, un partit on s'haurà de demostrar el ser o no sé, ja que visita el camp del Viladecans B, que és el tercer, el Vistalegre és el quart, hi ha un punt de diferència entre els dos equips i si el Vistalegre guanya, superaria el Viladecans B i es ficaria a la zona de playoff. O sigui que és un partit importantíssim, clau, es juga tota la temporada la Unió Deportiva Vistalegre. Com també el filial de la Unió Esportiva Castelldefels B, que té un partit a domicili al camp de l'Albirrojita de Catalunya i es juga la vida l'equip del Jordi Arjona. El quadre groc ara mateix marca la permanència, però si perd i els seus màxims perseguidors guanyen, doncs baixaria de categoria. O sigui que el Castelldefels B depèn de si mateix i necessita guanyar a un Albirrojita de Catalunya que arriba aquesta última jornada sense res en joc. D'altra banda, pel que fa a altres esports, hem de mencionar el futbol sala, on el futsal Castelldefels, el sènior femení, també té un partit importantíssim, ja que rebrà a Can Roca el Palmasec i ara mateix l'equip castelldefalenc està ficat al descens. Té realment difícil mantenir la categoria, crec que són 4 punts de 3 o 4 punts de distància amb el seu màxim, amb el seu màxim perseguidor i és realment difícil que l'equip pugui continuar aquesta primera divisió femenina. Veurem què és el que passa, però el més normal és confirmar el descens d'aquest equip. I d'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, cal dir que, tot i que encara no és matemàtic, també el Castelldefels hoquei herba femení també té realment difícil mantenir-se a la Lliga Iberdrola, ja que el Club Deportivo Terrassa, com vam mencionar, va guanyar el passat cap de setmana i ja s'obre una escletxa molt important entre els dos equips i si no és aquest cap de setmana serà el següent on es confirmi el retorn del Castelldefels d'hoquei herba a la Divisió d'Honor B.
1: Dilluns informarem dels resultats esportius de tots els nostres equips locals.

Amb aquest repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana a la ciutat, arribem al final de l'informatiu d'avui divendres 15 de maig. Fem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada. Castelldefels inaugura aquesta tarda el renovat Parc del Xiprés al barri dels Canyars. El nou espai incorpora 14 jocs infantils, una gran zona inclusiva, nova il·luminació LED i més de 25 arbres nous. La inauguració oficial té lloc aquesta tarda a les 5 amb la participació de l'alcalde Manu Reyes i del regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. Castelldefels segueix compromès amb el consum d'energia verda i sostenible, amb el conseqüent estalvi econòmic i beneficis mediambientals. El barri de Vistalegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera amb activitats per a totes les edats. La jornada inclourà tallers, música, activitats familiars i un mural participatiu per reforçar la convivència i el teixit comunitari. Totes aquestes propostes arriben des del Centre Cívic Vistalegre i també amb propostes de l'Associació Veïnal del Barri. Amb aquest darrer recordatori dels temes que marquen l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: Castelldefels avui.
9: Bon dia. Després dels titulars generals, ara és el torn de repassar els titulars locals d'actualitat. La ciutat ret homenatge a Ferran Adrià amb la col·locació d'una estrella al Passeig Marítim, a la ciutat on va iniciar la seva carrera professional. Castelldefels, ciutat clau en els seus primers passos professionals. Aquest és el missatge des de l'Ajuntament que conviden a la ciutadania el pròxim dimarts 19 de maig a les 12 del migdia a viure aquesta jornada històrica amb l'homenatge a Ferran Adrià, figura universal de la gastronomia i referent de la innovació culinària. Un altre homenatge amb motiu dels 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. L'Ajuntament ha organitzat demà, dissabte, a les 12 del migdia, la recepció institucional dels castellers de Castelldefels en reconeixement a l'assoliment dels 8 pisos. Serà a continuació d'aquesta recepció institucional que es descobreixi la placa commemorativa a la plaça de l'Església. I aquesta tarda, el renovat Parc del Xiprer serà ja una realitat. L'acte d'inauguració té lloc a les 5 de la tarda. A la cerimònia participen i hi haurà les intervencions de l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, i la participació de diversos regidors i regidores municipals. A més, l'acte comptarà amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. Aquest acte, al barri de Canyars, amb aquesta renovació integral del Parc del Xiprer, s'ha obert a tota la ciutadania i se'ls espera a partir de la 5 de la tarda. Fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
8: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ja ara comienza Castelldefels, així som. Avui, amb els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà a les 8 en directe, i de Castelldefels, que en el seu cas ho farà a les 11 de la nit, un programa dedicat a la música electrònica. Abans, però, Indianapolis, a les 9 de la nit, amb tota la música indie, i la cara B, el programa que recull les músiques del hip-hop i les seves arrels. I estarem pendents de també recordar l'agenda cultural i social d'aquest cap de setmana. Cursa ISTEA, Desconnecta per l'Autisme. La Pilar García en recordarà els 3 més destacats d'aquesta cursa dieta tradicional a Castelldefels. L'agrupació de cultura popular celebra amb diverses activitats de dissabte i diumenge el seu 44è aniversari. Jan Molero, el seu president, ens explicarà més en què consisteixen aquestes activitats. I la Casa d'Andalucía, conjuntament amb l'Hermandat Cristo de la Paz, doncs organitza un cop més als Jardins del Castell la tradicional romeria del Rocío, el cocido popular, i activitats de música i ball, com dèiem, als Jardins del Castell. En un altre escenari, el del Teatre Plaza, concert solidari de Càritas, el seu coordinador a Castelldefels, Javier Naval, ens ampliarà els detalls, i demà, de la mà de l'Àngela Rubí, des de Participació Ciutadana, coneixerem en què consisteix un nou servei que s'anomena d'oficines d'entitats. La nostra unitat mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i també tindrem, com cada dimensió, unes càpsules de salut. Doncs començarem ara mateix. Welcome!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Aquest cap de setmana l'Agrupació de Cultura Popular celebra el seu aniversari en diverses activitats i per parlar-ne nosaltres, Jaume Olero, president de l'agrupació. Què tal?
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Tot bé.
1: Doncs explica'ns quines seran aquestes activitats, Jan.
2: Doncs bé, sí, avui enguany fem el 44è aniversari i ens fa molta il·lusió tornar-lo a celebrar amb un seguit d'activitats com es feia fa uns anys, que últimament s'havien perdut. I això, aquest any recuperem un cap de setmana complet d'activitats. Començarem, bueno, avui mateix comencem amb l'assaig especial de gegants al carrer. Divendres tindrem assaig especial casteller, com sempre, abans de les diades importants. I després, dissabte, ja comencem amb el que seria la programació més grossa. Pel matí ens ve a presentar el seu llibre el Kevin Prados, que és un casteller dels Trens del Vendrell, que ha fet un llibre sobre la filosofia dels castells, molt recomanat. Fa la presentació a les 10 al nostre local. Després l'Ajuntament ens fa una recepció institucional i fem la inauguració de la placa en memòria, en referència al primer 4 de 8 descarregat l'any passat. I després hi ha també l'espectacle Aleta, que està programat dins del Festival Eudança i que està relacionat, ho van fer també especialment en aquest dia per donar una mica més de contingut a l'homenatge en el 4 de 8. Després, per la tarda, tenim la Diada Castellera a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església i a continuació farem la carretillada i la tabalada. I després ja pujarem al local a fer una mica de festa. Hi haurà sopar pica-pica i sopar, si algú vol passar-se, hi haurà refrigeri a preus populars. I després, el dia següent,

0: pel matí tindrem la cercavila, que sortirà amb els gegants des de el nostre local fins aquí a la plaça Neus Català, i aquí farem una exhibició de balls populars i després tornarem al local a fer un dinar popular.
1: Moltes activitats molt variades. No sé si és el moment també per plantejar-vos algun repte pel que fa als castells, en aquest cas.
0: Sí, bueno, els castells tenim una temporada molt, molt emocionant per davant. La veritat que pinta molt bé. No sé ara què portarem, però sí que està clar que aquesta temporada és una temporada important a l'hora de fer un pas endavant. A veure si podem consolidar aquests castells a 8 i potser fer alguna passa més. I en aquest sentit, sobretot, enguany el repte és el concurs de Tarragona. I en aquest sentit espero que puguem fer una progressió molt positiva des de la diada local que vam fer fa tot just un mes. Ara ja portem un rodatge una miqueta més, ja hem fet 3 diades, aquesta serà la quarta. Ara si podem estrenar algun nou castell per allà de cara a Festa Major, sobretot tenir un múscul molt gran.
1: Quan es fa aquest concurs a Tarragona?
0: El concurs de Tarragona és el primer cap de setmana d'octubre. Sí, sí. Sí, no, la veritat que a nivell casteller estem molt bé. Tenim una molt bona situació tant tècnica com social i això ens agrada molt i jo crec que és l'any.
1: Justament parlaves carretillada d'una de les activitats que es duran a terme.
0: Exacte, després de tot just de la diada, ja quan es vagi fent fosc una mica, farem la carretillada i la tabalada, que en aquest cas són amb els tabalers, els diables i el garigot. En comptes de fer un correfoc en moviment amb un recorregut per la ciutat, doncs ho farem estàtic a la plaça, però és la mateixa dinàmica d'un correfoc, una exhibició de foc on tothom també està convidat a interactuar amb nosaltres si així ho vol.
1: Molt bé, per cert, com va anar la trobada de tabalers, que va ser una mica l'aperitiu d'aquesta jornada
0: sí,
1: de commemoració?
0: Sí, malauradament va ploure i llavors se'ns va trencar una mica la cosa, però bueno, el local ho vam poder solucionar bastant bé. Van venir moltes colles convidades i la veritat que van estar molt contents de la rebuda. Sempre no van poder fer la cercavila, però sí una exhibició al local i va estar prou bé perquè el caliu entre les colles i tot això era molt bo.
1: Molt bé, doncs que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, que el temps es respecti, que sembla ser que no hi ha previsió de
0: pluges. Sí, sembla que potser una mica divendres, però el cap de setmana perfecte.
1: I que doncs, celebreu ja aquest 44è aniversari de l'agrupació de la cultura popular en un bon moment, com deies, i amb reptes doncs, per davant aquesta temporada, el que resta de l'any, doncs, que poden donar més alegries a l'agrupació, no?
0: Sí, així ho esperem.
1: Moltíssimes gràcies, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
2: Així som.
3: Així som.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Yes, it's the story of my baker.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. El Canal Olímpic aplega centenars d'alumnes en la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars. L'alumnat participant de 6è de primària, entre 11 i 12 anys, va competir ahir dijous 14 de maig en diverses disciplines esportives. Els Jocs Olímpics continuaran el pròxim dimarts 19 de maig amb una jornada al Poliesportiu Municipal de Can Vinader. Castelldefels participa en la campanya de descomptes per viure experiències de turisme en família, amb el Castell i el Canal Olímpic de Catalunya, que ofereixen diverses promocions. Aquesta iniciativa facilita a les famílies gaudir d'experiències d'oci úniques i a descobrir el patrimoni natural, històric i cultural del Baix Llobregat. Acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana que ens porta activitats mediambientals. Aquest dissabte, 16 de maig, a l'Espai del Mar, activitat especial, com es rescata una tortuga marina. També dissabte, en aquest cas, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Taurons en perill. Diumenge 17, els diumenges a la Pineda de la Jugateca Ambiental es dediquen a consum responsable. Tot un seguit d'activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. Al butlletí Castelldefels avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Tenim amb nosaltres un grup de quart de primària de l'escola Margalló. Ells i elles són l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia. Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. M'han dit que teniu un missatge per donar-nos.
1: Hola, som de les classes dels comunicadors i les comunicadores de quart de l'escola Margalló. Us volem convidar a una obra de teatre que interpretaran els nostres companys i companyes de 6è i que hem participat tota l'escola.
2: L'obra de teatre es farà el 21 de maig, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Frederic Mompou, i l'entrada és gratuïta.
3: L'obra de teatre es titula Junts per un món millor. En Jan i l'Arlet han de deixar el seu poble devastat i marxar cap a la ciutat per ajudar la seva àvia.
4: Allà descobriran noves oportunitats, però també que les barreres més difícils no sempre són físiques. Us convidem a venir i a descobrir com s'ho fan.
0: Molt bé, doncs això era el que ens havien de dir l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia, que estan fent difusió d'aquesta activitat que tindrà lloc dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou, és correcte?
5: Sí!
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, de ben segur que l'obra serà tot un èxit.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, adeu, bon dia.
5: Adeu.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: 2016, dirigida por Jaime Chávarri y basada en entrevistas a la viuda y a los hijos de Leopoldo Panero, poeta oficial del régimen franquista. A raíz de esta película, la expresión El desencanto pasó a ser una forma de caracterizar el periodo de la transición democrática española. La viuda y los tres hijos del poeta falangista Leopoldo Panero, que había muerto en 1962, narran sus vivencias, entrecruzan sus recuerdos y aprovechan para cobrarse deudas pendientes. Sus relaciones se cuentan con tal lujo de detalles que se puede ver y sentir la decadencia del régimen y del edificio sobre el que se asienta, unas relaciones familiares marcadas por la hipocresía y la apariencia. Los tres hijos de Leopoldo Panero, Juan Luis Panero, Michi Panero y Leopoldo Manía Panero, todos ellos tan o más famosos que su propio padre, forman la piedra angular del visceral documental de Jaime Chávarri. Es la última película que sufrió los rigores de la censura tardofranquista, que suprimió las breves alusiones de Leopoldo María Panero a sus experiencias sexuales en la cárcel. La película estaba programada para participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 1976, pero con gran polémica, su productor, Elías Querejeta, decidió retirarla por la represión política del gobierno sobre el pueblo vasco. En su lugar participó la película Gusanos de Seda, de Francisco Rodríguez, en contra de la voluntad del director, quien se solidarizó públicamente con Querejeta y Chávarri. En 1994, el director Ricardo Franco filmó, después de tantos años, una secuela del desencanto basada en entrevistas con los tres hermanos Panero. En 2009, el director Luis Miguel Alonso Guadalupe, en lo que consideró un complemento al desencanto, se centró en la figura de Leopoldo Panero para su documental Los abanicos de la muerte. Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Així som. Així. El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
2: Així som, el magazín de Radio Castell de Fels. Ana López.
0: Nuestra unidad móvil lo lleva a Locals Skate Club, una escuela de skateboarding ubicada en Castelldefels. Ahora ellos hacen sus clases en los skateparks de Gavà, en el de Gavà Mar y en el pueblo, porque, como sabéis, el de Castelldefels está en obras. También hacen campamentos de verano de surf en la playa. Hablamos con sus promotores, con sus responsables, Carlos García y Andreu Vallespí. Buenos días.
5: Buen día, buenos días.
6: Hola, buen día. Buenos días.
0: ¿A qui parlo, en Carlos o en Andreu? Primer, Carles.
5: Mira, pues a mi mateix, Carlos.
0: Carlos, escolta'm, quan es va crear aquesta empresa, Locals Skate Club?
5: Pues mira, Locals va néixer pues, d'una manera una mica involuntària a l'any 2011 i es va començar a professionalitzar a partir del 2015.
0: Per què dius que va néixer d'una manera així una mica involuntària?
5: Bueno, és una d'aquestes històries d'emprenament que dos joves skaters del poble de tota la vida no teníem diners per un viatge de surf al nord i vam dir, hòstia, per què no fem unes classes? Hòstia, per què no creem una escola? I així va ser. I la veritat és que no ens ha anat pas malament. I ja et dic, vam començar a professionalitzar el servei doncs, allà cap al 2015. La demanda de casals d'estiu va començar a disminuir i la demanda de classes extraescolars va començar a augmentar. I així va ser quan vam fer el flip.
0: Molt bé, ara feu les classes als escrispars de Gavà i a Gavamar, perquè el de Castelldefels el tenim en obres, no?
5: Sí, correcte, així és.
0: Expliqueu, no sé si l'Andreu vol parlar d'aquests campaments d'estiu de surf que feu a la platja, en què consisteixen?
6: Sí, doncs...
0: Bon dia, Andreu.
6: Bon dia, bon dia. Són casals d'estiu de 9 a 1 i mitja o de 9 a 5 de la tarda, en els quals fem skate de 9 a 10 i quart, que són les hores on no apreta tant el sol, i després esmorzem i fins a la 1 i mitja fan surf. I està orientat sobretot a alumnes d'entre 4 i 15 anys, tant de nivell iniciació com més avançat o perfeccionament també.
0: De moment, com explicava el Carles, us van bé les coses, no?
6: Sí, la veritat és que sí, nosaltres vam notar molt el boom després del Covid, que va ser quan l'skate ja era olímpic i tot el boom aquest que va haver d'esport a l'aire lliure. I ho vam notar molt i bueno, arrel d'allà és quan ens vam començar a centrar cada vegada més i a professionalitzar-lo cada vegada més fins a arribar al punt on estem ara.
0: Escolta, què és el que es necessita, quines qualitats s'ha de tenir, si és que calen, una persona que vulgui fer surf?
6: No necessita. A veure, estar en bona condició física sí que és bàsic, però realitzem classes de surf per a tots els nivells i realment no requereix molt, no? Tenim taules d'aquestes toves soft top per iniciació que floten molt, els nens es poden posar de peu pràcticament sense onada, o sigui que ho fem d'una forma que qualsevol pot arribar a surfejar realment.
0: Per a vosaltres, quines són les millors platges on practicar surf? Clar, en un nivell ja, podríem dir, competitiu, no?
6: Home, et refereixes d'aquí o arreu d'Espanya?
0: Arreu d'Espanya i d'aquí també, no sé.
6: Bé, això Carlos t'ho podrà dir.
0: Vale.
5: Bueno, mira, les millors platges que hi ha aquí a prop, diguem-ne, són bueno, a l'Espigó de Castelldefels, com és conegut realment, té una història i una tradició molt gran a la cultura catalana del surf. La platja de darrere del port també surfeja, amb mar del nord-est i del sud-est. I després tenim Garraf, sobretot Gavamar, que és realment on impartim nosaltres les classes. Ho fem perquè el banc és molt poc profund i amb qualsevol marejada d'aquestes així, encara que sigui molt petiteta, ja s'aixeca una onada. I bueno, aquestes serien una mica les nostres zones d'acció i les que són, diguem, una mica les millors a prop del nostre poble. I bueno, ja després a la península doncs, hi ha molts llocs tipus Osegor, tota la cuna de Zarauz, que és realment on es va professionalitzar el surf a nivell estatal, i bueno, Portugal, tot això. Realment hi ha molts bons llocs aquí a Europa i bueno, dels que tenim relativament a propet pues serien aquests.
0: Mm-hmm. El fet que s'hagi professionalitzat la pràctica del skate, que sorgeixin competicions oficials, vol dir que hi ha un ampli també nombre de demanda de persones, de joves, sobretot en aquesta franja, clar, que volen practicar doncs, aquest esport i que cada vegada més es vagin complicant els exercicis, no? Jo he vist coses molt sofisticades, per exemple.
5: Sí, sí, sí. Mira, aquí jo crec que l'Andreu hauria de tenir la paraula.
0: Ah,
5: ell, de fet, és tècnic de la Federació Catalana de Skate i ell realment ens ho explicarà una mica millor. Però sí, realment hem vist una demanda molt gran. També els nens comencen des d'una edat pues cada cop més baixa i això els dona un recorregut molt, pues molt ampli, no? És a dir, ara ja veiem nens amb 9 anys que és pràcticament espectacular el que fan, però l'Andreu t'ho dirà millor.
6: Sí, ara cada vegada més els nens comencen a patinar des de més petits, no? Ja es nota molt perquè quan tenen 12 anys, que igual és pràcticament l'edat que vam començar nosaltres, ja tenen un nivell que dius, com estan patinant, no? I sí, aquí l'únic problema que tenim, Barcelona, Catalunya, també arreu d'Espanya, és que encara no hi ha les instal·lacions suficients, no? Fa poc que va sortir un basc a l'Egoitz, no? Sí, que va guanyar el campionat
5: de... el campionat del món, sí.
6: I ell és del País Basc i allà tenen molts skaters, instal·lacions, i ell deia, seguia dient que ella ha de viatjar molt per poder practicar en les instal·lacions que realment hauria de practicar, no? Que encara... que el País Basc, que és on hi ha més skate de rampa i tenen millors instal·lacions, encara estem molt lluny de lo que és les instal·lacions esportives mundials o europees.
0: Doncs esperem que aviat estigui ja en finalitzar les obres de l'skate park aquí a Castelldefels. Per finalitzar, Carles, Andreu, com poden contactar amb vosaltres aquells que vulguin rebre les vostres classes?
5: Doncs mira, nosaltres... Òbviament doncs tenim el nostre perfil de Google, no? Locals Skate Club. Després també poden enviar un mail a info@localsskateclub.com o si no, doncs poden contactar a través del telèfon que tenim, que segurament els atendrà l'Andreu, que és el 613-85-01-17.
0: Se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Carlos García, Andreu Vallespí, Locals Skate Club. Moltíssimes gràcies, bon dia.
5: Moltes gràcies a tu.
6: Moltes gràcies.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Llum verda al nou bar del Castell. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí el projecte tècnic per l'obra de les escomeses elèctriques d'aigua i de sanejament de la Guingueta del Castell. Entre altres temes, també ha aprovat la concessió provisional de subvencions destinades a projectes d'interès públic i social. Les 44es jornades de la gent gran continuen aquest cap de setmana amb la música i el ball com a principals protagonistes. Aquesta tarda de divendres a les 6 tenim cantada d'havaneres a la plaça de l'Església. Demà dissabte a les 6 de la tarda també concert de l'Orquestra Simfònica de la Fundació Voces al Teatre Plaza. Diumenge, exhibició de balls de saló, country i el ball de tarda de la gent gran a la plaça de l'Església els dos primers i al centre Frederic Mompou aquest ball de tarda. Del 10 al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats des de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. La nit dels museus arriba la nit de demà, dissabte, a Castelldefels amb entrades exaurides. El castell, l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, obre aquesta tarda nit de dissabte 16 de maig amb entrada totalment gratuïta a partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies ara ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara!
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 € de descuento en implantes.